0: Quants cops hem fet allò de que veiem el jovent, no? Doncs que està escroleando, que es diu ara, eh? I està a les xarxes socials, les va desplaçant, va mirant vídeos, els va avançant, els va parant, no acaba de centrar-se en res i dius, mira, estàs perdent el temps com si això no entrés dins del conscient o el subconscient d'una persona, tot allò que està veient a través de les xarxes socials. I ja fa un temps, d'un temps ençà, evidentment pocs anys, perquè és el que fa que tenim les xarxes socials, però s'està investigant molt intensament, perquè és molt necessari que sigui així, el fet de la repercussió que té aquestes xarxes, no només en el nostre dia a dia, sinó fins i tot, per exemple, en decisions polítiques o la influència que poden tenir en determinar el resultat de les eleccions. D'aquest tema i d'un estudi que ha dut a terme en volem parlar amb Núria Roca, que és vicedegana de la Facultat de Comunicació de la Universitat Internacional de Catalunya. Núria, gràcies i benvinguda.
1: Bona nit, gràcies.
0: Núria, aquí el que succeeix és que potser els adults, o en diferents moments, o en diferents graus de coneixement, podem pensar que simplement és una distracció, xarxes socials, i en concret TikTok, que és la que heu analitzat, i realment pot tenir molta influència en aquests resultats, no?
1: Sí, pot tenir influència, però hem de pensar, per començar, que TikTok és una plataforma que va néixer com amb un objectiu plenament d'entreteniment. Però què passa? Com que al mateix temps allà s'hi concentra la part més jove de la població, la classe política ha vist que allà hi pot ser per intentar atrapar o atraure l'atenció d'aquest públic que moltes vegades de la política tradicional no el podria captar.
0: Uh-huh. Un dels aspectes que m'ha interessat d'aquest estudi que heu fet, Núria, és que, clar, molts cops pensem, i és un error habitual, jo que també conec el món de les xarxes socials, quan algú fa una comunicació o vol fer una campanya, doncs fer el mateix contingut per totes les xarxes o per un anunci de ràdio o un anunci de televisió, no? Sense entendre que cada un d'aquests mitjans, perquè els podem considerar mitjans de comunicació, TikTok, per exemple, doncs té unes característiques i té una forma molt concreta de fer arribar el missatge. I això fa que pensem, doncs, que els polítics poden fer servir els mitjans tradicionals. Però TikTok, per posar l'exemple de TikTok, té el seu propi llenguatge, que sí?
1: Sí, exacte, té el seu propi llenguatge com tenen els mitjans tradicionals que coneixem, no? Els diaris, la ràdio, la televisió, té el seu llenguatge com també tenen Instagram i X, que per exemple ha sigut la plataforma política per excel·lència,
0: sí,
1: no?
0: I sí.
1: Aquesta atenció es va concentrant cap a TikTok, que té les seves particularitats també i que d'alguna manera els actors polítics, els candidats, no? En aquest cas analitzem els candidats a la Unió Europea, doncs el que intenten fer és ser-hi presents, però ser-hi presents no vol dir que l'utilitzin de la manera que s'entén que s'ha d'utilitzar aquesta plataforma, com saben perfectament fer la gent jove que és la que més el fa servir, no? Tenen doncs diferents particularitats que fa que els vídeos puguin ser més virals que per exemple, si els candidats fan un vídeo a l'estil tradicional que hagi de ser passat per la televisió.
0: Clar, són formats diferents, en durades, en allò de que a mi sempre em trenca tant el cap, Núria, de quan diuen, no, és que si no has captat l'atenció amb el primer segon, escolti'm, el primer segon, si no he dit ni hola, saps? Vull dir, i ja em poden... És que tot això, no? Són noves formes de comunicació i el que aquesta investigació que ha fet la Núria Rocatrencs juntament amb Laura Serví, unint aquí els esforços de la Wiki i la UAB, una de les coses que heu determinat és que s'estan infrautilitzant totes les possibilitats. Per tant, aquí el que estem dient és, no només és que aquest missatge, per exemple, més institucional o més pensat per un públic més adult, el poden replicar aquestes xarxes i no els hi arribarà, diran, buf, m'aburro, no?, com allò de tot això, però clar, també m'imagino, Núria, que molts cops pot passar que vulguin, o que hi hagi, aquesta sensació de dir, però és que estan fent una mica el

0: ridícul, no? Això també existeix, no, Núria?
1: Sí, al final la sensació que tenim els professionals d'aquest entorn, no? que investiguem o que ens dediquem a l'àmbit de la política, sí que a vegades podem tenir aquesta sensació, inclús la població en general, l'audiència també, òbviament, perquè els veiem fer coses que no estem acostumats. Però d'altra manera, precisament quan fan aquestes coses de les que potser no estem acostumats, és quan realment el que fan és intentar adaptar-se a la manera que té de funcionar aquella plataforma. I ho dic perquè intenten també ser més autèntics. I quan parlem de xarxes socials, no, de plataformes, d'aquestes plataformes digitals, és un concepte important a tenir en compte, perquè és un espai on els candidats, entre cometes, podrien mostrar-se tal com són, no? Llavors, si participen en reptes, si ensenyen moments distesos de la seva vida, no? Doncs, per exemple, si passen temps amb la seva família,
0: sí,
1: o expliquen quin és, ara m'ho invento una mica, però si diuen quin és el seu menjar preferit o el seu color preferit, o la seva pel·lícula que els agrada més, o la que no els ha agradat gens, no? Jo crec que d'aquesta manera és una manera que tenen d'aproximar-se a la ciutadania.
0: Està molt bé, perquè, a més, Núria, perdona, ara just tenim recentment, i per això et volia fer el debat aquest, no? Per exemple, no? Que dius, mira, doncs algú li ha dit, no? El Pedro Sánchez, pues, que faci aquests vídeos en el seu sofà, allà, i que digui, pues, jo la llista que escucho de música és en el Spotify, no sé què, i va dient noms de grups. Clar, per una banda, pots pensar, mira, està bé perquè parla de la seva vida privada i connecta amb la gent jove i tal, però que al mateix temps, els que ja tenim una Núria, pensem, ja, però és que igual, en lloc d'aquest missatge, la gent estava esperant un altre, estava esperant que proposés solucions sobre tal tema o sobre tal altre, no? És a dir, que a vegades dona la sensació que per guanyar aquest públic, de vegades es desenté de la comunicació habitual. És interessant això també, no?
1: Sí, de fet és essencial, perquè amb aquests vídeos el que pretenen és generar espontaneïtat o proximitat amb la ciutadania, que per contra pot pensar, ostres, és que invertint el temps ensenyant-nos com juguen a bàsquet, per exemple,
0: sí.
1: Perden el temps, no? I no l'estan dedicant a les coses, a les qüestions de país que són importants.
0: A los problemas reales de la gente, que deia l'altre.
1: Sí, exacte. És que ve a ser una mica això, no? Perquè converteixen el que hauria de ser el discurs polític en entreteniment. En una, podríem dir que en cert espectacle. De manera que queda més de banda tota la part més de debat polític i d'interlocució amb la ciutadania. I aquest és una mica el perill en el qual es pot caure intentant mostrar aquesta autenticitat a xarxes. Es pot perdre, per l'altra banda, les qüestions més polítiques, no? I que la ciutadania es pensi que no s'està fent prou per solucionar X problema o Y problema.
0: Per exemple, aquí a Onda Cero Catalunya, a la Brúixola, doncs, quan fan les tertúlies de polítics, doncs hi ha una certa rotació, no? Anem a dir, entre el representant que ve de cada partit polític. I jo això, com a oient, sempre ho he agraït, de dir, escolta, a mi m'interessa sentir més veus dins del partit, més cara si és televisió, més veu si és ràdio, no? Però la sensació que tinc és que possiblement, Núria, si es fa aquesta, diguem-ne, aquest col·legueo que volen fer els polítics, doncs per atraure gent més jove, que seria interessant, perquè hem de fer, això sí que és innegable, cal que el jovent s'interessi pel debat polític i per la política, pel futur, pels temes importants. Això és fantàstic, aquí ningú diria que no. Però que jo tinc una sensació, Núria, de que possiblement es cau molt també en el personalisme, no? O en l'egocentrisme, de que és aquest líder el que s'està fent més popular ell, no? Fins i tot, que el propi partit o les idees del partit, no? Fins i tot.
1: Sí, exactament, però és que aquesta tendència ja l'estem veient des de fa més d'una dècada. És a dir, tenim molt clar que els Estats Units és un sistema polític molt personalista,
0: sí, sí.
1: Que és el contrari del que tenim aquí, no? Que és més centrat en les propostes del partit, però sí que en els últims anys, ja fa uns quants, doncs aquesta tendència ha anat

0: assimilant-se, entre cometes, a la dels Estats Units. És a dir, a tenir més en compte la figura, el perfil del candidat, que no pas de la idea de partit. I això passa en tots els partits polítics del parlamentari.
1: Llavors, diem, és evident que aquests partits polítics llavors tenen un equip, anem a dir, de comunicació, de marketing, digue-li com vulguis, que els hi pot donar consells. Clar, m'imagino que això també depèn molt, i tornem al narcisisme o egocentrisme que tinguin els polítics, també pot ser el cas contrari, no? També pot ser algú que digui, que en sigui més reticent a l'hora de dir, no, mira, jo és que no vull fer balls de TikTok, no? I aquest és un debat interessant, Núria.
0: Sí que ho és, perquè, òbviament, cadascú de nosaltres, no? I també, doncs, en aquest sentit, els polítics també tenen la seva pròpia personalitat. La feina dels assessors de campanya és aconseguir que siguin el màxim visibles possible. Per tant, jo que també m'he dedicat a aquesta banda de assessorar políticament... Sí. Sí que és una lluita constant a vegades amb el candidat de dir, ostres, hem de fer això perquè siguis més visible, no? I al mateix temps perquè no sembli fals, perquè a vegades li pots fer una cosa en un candidat que sembla que queda molt fora de lloc.
1: Totalment.
0: No? Perquè si, ara poso un exemple molt més proper, no? Un candidat, si imagina't que mai a la seva vida ha anat al mercat setmanal, no? de la seva ciutat, sí. I quan arriba la campanya electoral els assessors el fan anar al mercat cada setmana. Sí. És a dir, això sí. Queda molt fals i la ciutadania, doncs, a veure, és intel·ligent i llavors se n'adona perfectament que és un estat de campanya, no? I que després de campanya deixarà de fer certes coses que ha fet només per la campanya. Això és una lluita constant, és un debat constant de semblar. A més, al final, jo crec que cadascú és com és els candidats haurien d'adaptar-se, no? També a la seva manera de ser i de funcionar. Més enllà de que, òbviament, són figures públiques i han de respondre a les necessitats de la ciutadania.
1: Suposo que, o almenys jo agraeixo molt, quan hi ha aquesta sinceritat, no? Jo, per exemple, veig alguns alcaldes, el d'Esparreguera mateix, el de propi de Badalona, García Albiol, que, escolta, te creus el que ells intenten comunicar la seva manera, no? I parlo d'un que és socialista i un que és del Partit Popular, però crec que saben treure partit d'explicar coses des del seu punt de vista, no? I aquesta homogeneïtat de que sempre ho fan, doncs, amb el mateix estil, o caminant, o parats, d'empeu, vertical, com si expliquessin coses. No és una manera com de comunicar. Però és que és tot l'any. Llavors, crec que aquí, possiblement, Núria, és molt important que qui faci aquesta comunicació no es noti molt que és quan s'acosta la campanya, oi que sí?
0: Efectivament. De fet, a veure, ara estem vivint en un moment que estem en campanya, podríem dir que estem en campanya permanent.
1: També és veritat.
0: Més enllà d'això, efectivament, sí. Arribem, quan es van aproximant les conteses electorals, llavors tots els equips de campanya ens posem a córrer. No? Però sí que és veritat que ha de sonar natural, i els dos exemples que has posat jo crec que són un exemple clar de com comuniquen a les xarxes aquests candidats, no? Aquests polítics en aquest cas, però que ho fan a partir de la seva pròpia naturalitat.
1: Totalment.
0: També, de la seva manera de no, ens pugui agradar o no.
1: Sí, sí, sí.
0: Les ideologies, cadascú, al final, doncs és una cosa íntima de cadascú, no? Però sí que és veritat que hi ha candidats o hi ha actors polítics, no cal només que siguin, sí. Doncs, els diputats, parlem d'alcaldes, parlem de regidors, no? Crec que aquí la qüestió és ser natural de veritat, que no quedi impostat el que tu expliquis a xarxes, perquè això al final és el que no li agrada a la gent, però al final ets una persona influent.
1: Totalment.
0: I com a persona influent, la gent el que vol és transparència, honestedat, no? És el que esperem idealment dels polítics.
1: Una, per anar acabant, és que és molt interessant tot el que ens comentes, i a més per com has viscut, no, tot aquest, des de les dues bandes, no, des de l'anàlisi i des de la pròpia participació en el que poden ser les campanyes, hi ha com una sensació general que a les xarxes el que es fa és radicalitzar. És a dir, que els discursos més extrems en qualsevol de les dues direccions són els que es viralitzen més. I és que això possiblement té molt a veure amb el propi concepte de viralització, no? Que una cosa ben feta, una cosa correcta, doncs et pot agradar, però no la comparteixes. Mentre que compartiràs, als amics, a coneguts, has vist això? Però aquest has vist això tant pot ser perquè estiguis molt d'acord o perquè estiguis molt en contra. I llavors ho vas compartint, i el simple fet que es comparteixi, l'algoritme diu, tate, això és bo, anem a viralitzar-ho, no? Mentre que aquell discurs més tranquil, més relaxat, doncs possiblement passa desapercebut.
0: Sí, clar, és que ara estem en un context polític molt polaritzat i les xarxes socials el que fan encara és amplificar-ho més. Són un reflex del que passa en el dia a dia de les nostres vides, no? Malauradament. I sí que és veritat que les xarxes tenen aquest poder d'amplificació, i al final és... Veiem, no, en aquest estudi, per exemple, que és molt evident que no hi ha tantes propostes polítiques públiques com si atacs directes als adversaris.
1: Exactament.
0: La majoria de vegades de desprestigiar, inclús ridiculitzar,
1: sí, sí, sí,
0: el que diu l'altre, en comptes de fer propostes en positiu de com solucionaries una política concreta. I aquest és el problema, que llavors no hi ha debat polític.
1: Correcte.
0: I si no hi ha debat polític, el sistema democràtic se'n ressent.
1: Mm-hmm. Jo et volia preguntar, Núria, tu que portes temps analitzant i coneixent tot això, jo tinc la sensació que això ja passava a Argentina, per exemple, però no tant aquí, que estem com futbolitzant, com hooliganitzant la política. És a dir, de que si els teus són els millors i l'àrbit sempre afavoreix els de l'altre equip, o mai s'equivoca a favor teu, vull dir, sempre és com ets aquest, ja ni t'escolto, ja no hi ha res. I llavors, clar, a mi sempre em costa molt que tu siguis tan hooligan d'un partit com per creure totes les propostes. No pot ser que alguna de les que fan t'agradi més d'un altre partit. Això s'està radicalitzant molt, no?
0: Sí, sí, és el que deia abans, ens estem polaritzant, però tenim l'exemple de l'Argentina, també clarament el dels Estats Units, no?
1: Sí, sí.
0: El màxim referent actualment en el món occidental. I, bueno, sí, sí, és una problemàtica que ens trobem avui en dia, perquè això pot portar a discursos d'odi. I llavors aquí ja ens estem posant en un terreny molt més greu, no? No es tracta només de fer campanya negativa i d'anar els uns contra els altres, que al final no deixa de ser, en certa manera, entén-me, una part de l'espectacle, no? Diem politainment, no? Que és la política barrejada amb l'entreteniment, però quan això ja es traspassa cap a les polítiques de veritat, en el moment de fer les polítiques de veritat, no? I en el sentiment que això genera a l'audiència, aquí és on tenim un problema real, no? Perquè es poden generar aquests discursos d'odi, violències, per exemple, també, no? I és aquí on s'ha de vigilar una mica.
1: Una última pregunta que et volia fer. Ara, clar, els percentatges que teniu d'aquest estudi, doncs clar, engloben el que podem entendre, doncs, més el jovent fins a una determinada edat. Però clar, en els propers anys, la dinàmica pot ser que aquest pes, no, que pugui tenir les xarxes, com TikTok, és la que heu analitzat, doncs vagi augmentant, no? És a dir, perquè, com passa, aquí sempre ho comentem a la secció de videojocs, no? El públic de videojocs va augmentant perquè també la gent que era jove quan es va afeccionar, molts segueixen jugant amb els 20, 30 i 40 anys. Per tant, qui ja ha crescut amb xarxes socials, la seguirem fent servir. Per tant, percentualment, anirà guanyant pes envers de la gent que ja va morint de gran i que era de televisió, per exemple, o de ràdio, i no era de noves tecnologies.
0: Sí, clar. Òbviament, de fet, ara que l'any que ve tindrem eleccions espanyoles, ja estem pendents del fet de que, per exemple, els propis candidats Molts ja tindran perfil de TikTok quan no el tenien, no? Sí, i les nostres investigacions, de fet, amb la Laura fa molt de temps que treballem juntes, i hem analitzat des de Facebook a YouTube a Instagram.

0: X, no? Com la, tot l'entorn de la polititzat de les xarxes socials. I ara el que es veu, no, és que seguim analitzant Facebook perquè la població més gran
1: clar,
0: està en Facebook.
1: I tant. Sí.
0: Sembla que ningú es miri a Facebook ja. No, doncs sí, perquè tenim una part de la població que ja ha envellit, però que encara el fa servir.
1: I tant.
0: En canvi, les noves generacions el que fan és entrar doncs, a TikTok, a Instagram, no? X està quedant més apartada en aquest sentit, però com que és encara la xarxa de referència a nivell polític, doncs encara els estudis s'hi centren. Per tant, sí, veurem una evolució clara de TikTok, no? Doncs quan ara els joves d'ara passin uns quants anys i ja seran persones adultes. Per tant, les nostres investigacions ja aniran centrades no només al públic jove, a TikTok, no? Que no només no és exclusiu de la gent jove, eh?
1: No,
0: però
1: no,
0: bàsicament el gruix de població
1: sí,
0: que utilitza TikTok és la gent jove.
1: Totalment. I a més, escolta, diré que el Facebook va molt bé per recordar els aniversaris, eh? Que això sí que ho té que...
0: Ara sé que te'n vulguis amagar.
1: Exacte, ah, exactament. En fi, doncs un plaer poder aprendre molt més d'aquest món canviant, d'aquest món de què hem de ser conscients i hem de conèixer totes les eines que, com tota eina, pot estar ben emprada o mal utilitzada. Moltíssimes gràcies, Núria Roca, i fins la propera.
0: Gràcies a tu.

Hi ha programes que es recorden per la història que expliquen i n'hi ha que es recorden sobretot per la cançó que els obria. Con las manos en la masa és, sens dubte, dels segons. Si vau créixer a Espanya als anys 80, és molt probable que ara mateix us estigui ressonant al cap aquella tonadeta de «Siempre que vuelves a casa me pillas en la cocina embadurnada de harina con las manos en la masa». I el més curiós és que probablement recordeu la sintonia molt millor que el contingut real del programa, que, per cert, no tenia res

Estem parlant del primer gran espai de cuina de la televisió a Espanya. A més, per Televisió Espanyola, entre el 1984 i el 1991, amb 335 episodis al seu darrere. 7 anys de fogons, davantals i confessions a la cuina. La idea era senzilla, d'aquelles que semblen òbvies, un cop algú les ha tingut, però que abans d'Elena Santonja ningú no havia tingut. Cada setmana un personatge famós, cantant, actor, escriptor, esportista, qui fos, es plantava davant dels fogons d'un estudi de Prado del Rey i mentre cuinava un plat amb significat personal, l'anfitriona l'anava entrevistant amb tota la naturalitat del món. Perquè aquí està la clau del programa. La cuina no era el tema, era l'excusa. El tema era la conversa. I quina conversa, i quina anfitriona. Elena Santonja no era una presentadora qualsevol agafada per casualitat. Venia d'una família amb un pedigrí artístic que feia respecte. Besneta del pintor Eduardo Rosales, filla d'un il·lustrador, germana d'una de les Vainica Doble i casada amb el director de cinema Jaime de Armiñán. Ella mateixa era pintora, cinèfila, micòloga d'afició i per damunt de tot una conversadora nata. El seu propi guionista, Álvaro Liende Petre, la va descriure després de la seva mort, dient que amb ella tot era fàcil, perquè era l'anfitriona perfecta. Ballava, cantava, era bona actriu i extraordinàriament culta. No és estrany, doncs, que la flor innata de la cultura espanyola d'aquella època es passés per la seva cuina, des de Gonzalo Torrente Ballester fins a Joaquín Sabina, passant per Alaska, Martí...

0: Cocina cuando fue que lo tuviste, Elena.
1: Y si Almodóvar aportaba genialitat desbocada, Sara Montiel va aportar glamour, el glamour més pur de l'estrellat clàssic. La diva manxega va anar al programa a preparar unes farinetes amb torrons i farina de tites i les va acabar rebossant directament de la paella. Com mana la tradició, sense perdre en cap moment el seu posat de gran dama del cinema. Mentre cuinava, va explicar com va arribar a Madrid des de Campo de Criptana per fer-se un lloc al món de l'espectacle, que el seu primer petó al món del cinema va ser amb Fernando Fernán Gómez. I com a detall que sembla inventat, però no ho és, que a Gary Cooper li encantaven els taquets mexicans. Imagineu-vos la combinació. Gatxes manxegues i anècdotes amb Gary Cooper. Només, con las manos en la masa, podia oferir aquest contrast. Una altra de les escenes que ha quedat per sempre a la memòria col·lectiva és la de Chus Lampreave explicant, amb tota la seriositat del món, que un cigró és bo si té cara de vella i cul de mossa. I tot seguit, com si fos el més normal, reconeixent la cara d'Orson Welles en un altre cigró. Pura màgia televisiva, sense necessitat d'efectes ni de guió. Només una actriu genial sent ella mateixa davant d'una cassola. I no és casualitat.

0: que l'empleava i aparegués sovint. Era amiga de Santonja des dels temps d'estudiants a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando i amb els anys es va convertir gairebé en col·laboradora habitual, fins al punt de portar després un petit espai de receptes dins del programa matinal La Cesta de la Compra. També hi van passar cares menys habituals al circuit de famosos a l'ús, com la d'una mestressa de casa de Granada, Loreto Cardenete, que va arribar al programa perquè el seu fill petit, de només 9 anys, va escriure ell mateix a la redacció per recomanar-la. La dona no només cuinava bé, sinó que havia escrit el seu propi receptari amb plats apresos per tradició oral familiar. És un detall petit, però diu molt de l'esperit del programa. No calia ser una estrella, calia tenir una bona història per explicar mentre es remenava.
1: Ara ja està l'aceite caliente. ¿Qué hacemos ahora?
2: Ahora lo primero son
1: los ajos. Así fileteados.
2: Exactamente.
1: Muy bien. Se le da una vueltecita porque no es conveniente que se pongan así muy negros.
2: No, solamente dorados.
1: Sí, doraditos. Pues
2: fíjate que esta receta de las gachas, que además están consignadas desde el siglo XIV, pero en un libro de 1929, uh-huh. el de Postebussen,
1: sí.
2: la recoge del paisajista y cocinero que se llamaba Agustín Lardi, y es exactamente igual que la tuya y la de tu hermano.
1: ¿Verdad
2: o sea,
1: que sí?
2: Sí, sí. O sea que fíjate.
1: Bueno, a mi padre le encantaban las gachas, y a mi madre también un poquito más suave sí. el fuego.
2: Así.
1: Esto ya está casi.
2: Y sobre todo si era una comida. Oye.
1: Bueno, pero es una comida que sí. tiene muchas calorías y esto sí. se acostumbraba mucho a comerlas en el campo, los gañanes. Sí. Perquè, com tiene tantes calories, perquè luego lleva...
0: Pel que fa a la posada en escena, el programa va anar evolucionant amb el temps. Va tenir diverses capçaleres al llarg dels 7 anys i la darrera, estrenada cap al 1987, incloia una animació per ordinador que recreava una cuina decorada amb quadres famosos relacionats amb el menjar i una llar de foc encesa. Per l'època, la qualitat d'aquella animació era notablement alta, una petita proesa tècnica amagada dins d'un programa de receptes. Però no tot van ser cigrons amb cara de vella i Vietnam a la cassola. Al final del programa té un punt de drama empresarial que val la pena explicar. Al maig del 1991 l'espai va canviar de nom i va passar a dir-se La Cocina de Elena. El plantejament també es va transformar. En lloc de dialogar amb convidats famosos, Elena Santonja interpretava ara una mestressa de casa que cuinava al costat de la seva criada, donant-li al conjunt un aire més teatral. Aquest nou format només va durar 3 mesos. Al llarg d'aquell any, l'agost, el programa va ser retirat de la graella de manera abrupta perquè Santonja es va negar a incloure publicitat de productes durant l'emissió sense rebre cap mena de contraprestació econòmica. Dit d'una altra manera, Televisió Espanyola volia que ella fes en la pràctica d'un anunci ambulant i ella va dir que no, gràcies, si no era passant per caixa. La conseqüència directa va ser que 6 programes que ja estaven gravats es van quedar sense emetre mai. Un final sec, sobtat i, per descomptat, ben poc lluït per un programa que havia donat tant de joc televisiu. El relleu el va prendre El Menú de Cada Dia, de mans d'un debutant a la televisió nacional que llavors ningú coneixia massa fora del País Basc. Re, en Carlos Arguiñano. Sí, aquell que avui és tota una institució de la telecuina espanyola va començar el seu camí, en certa manera, gràcies al buit que va deixar Elena Santonja.
3: A mí me gusta mucho bailar en las verbenas, Joaquín. ¿Y a ti?
4: A mí mucho. Además, yo vivo en las Vistillas, así que cuando quieras estás invitada a la verbena de la Paloma.
3: Perfecto. Me gusta muchísimo. Yo quisiera hoy... Muy buenas tardes. ¿Dejas aquí la chaqueta?
4: Sí, sí.
3: ¿No te va a dar un poco de calor? Bueno, estaremos poco tiempo. Buenas tardes otra vez. Quisiera empezar despistándoles un poco, diciendo, por ejemplo, que vamos a hablar de cocina andaluza o... gallega, pero me parece que nadie me iba a creer, ¿verdad?
4: No lo sé, yo creo que no.
3: ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid?
4: Yo llevo 7 años. Lo que ocurre es que, a pesar de llevar tan poco tiempo, hay mucha gente que opina que soy de Madrid. Yo creo que eso no es virtud mía, sino virtud de Madrid, que acoge a todo el mundo muy bien, que hace que todos nos sintamos de aquí al mes de estar aquí. Se puede ser andaluz, como en mi caso, y madrileño, sin dejar de ser ninguna de las dos.
0: I aquí és on val la pena aturar-se a pensar en la influència real d'aquest programa. Con las manos en la masa, no només va ser el primer espai de cuina de la televisió pública espanyola, sinó que es considera la base de pràcticament tots els programes culinaris que es van fer després al país. Sense aquell plató de Prado del Rei, sense aquella cuina simulada i sense aquella manera tan particular de barrejar receptes en confessions, probablement no tindríem el mapa actual de la telecuina tal com el coneixem. I tot, recordem-ho, fet amb un pressupost ben ajustat i amb una relació amb l'equip tècnic de Televisió Espanyola que la mateixa Elena Santonja va reconèixer que no sempre va ser fàcil. Avui, quan es parla de...

Manos en la massa, és fàcil que la conversa derivi cap a la sintonia, cap a aquella veu de Joaquín Sabina jove cantant junt amb l'Esveïnica Doble. Però val la pena recordar que darrere d'aquella cançó hi havia un programa que va aconseguir, durant 7 anys, que mig país s'assegués a veure com es feia una caldereta mentre, per exemple, en Pedro Almodóvar parlava de canibalisme. I això, avui dia, costaria molt de tornar a fer. Chiquilla.

0: sabeu que totes les nits i tots els dies són com un quadre per pintar, són com una oportunitat immensa de que passin coses. No totes seran bones, s'ha de ser realista en aquest món també, però sí que són reptes i són coses molt interessants que sempre es viuen millor si ens va acompanyant totes les setmanes el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, com estàs? Benvingut.
1: Bona matinada de nou, sí.
0: Aquesta setmana ja sabeu que jo sóc molt fan dels títols que tenen totes les seccions. És com una sèrie per a capítols. Ja portem unes quantes temporades i els títols segueixen sent apassionants. En aquest cas, ens defineix que tot pot ser un traster buit.
1: Sí, un traster buit. A veure, n'hi ha gent que té el traster ple a tope.
0: A rebentar, Diògenes, quasi.
1: A lo millor, pues, hi ha moltes coses que a vegades les recebem i alt, però no l'utilitzem, i moltes vegades entrem al traster i pràcticament no podem entrar. El traster que ho tinguem en un pàrquing o ho tinguem llogat en un lloc. Jo avui parlaria del traster de la nostra vida, del traster de la nostra ment. Moltes vegades, jo crec que el traster buit és que n'hi hagi, imagina't, el símil d'un traster buit o un traster molt ple. N'hi ha gent que el té el cap buit, és a dir, no té cap opció, o sigui, tenim que tindre en aquesta vida, tenim que viure el mindfulness, el moment, però també tenim que tindre algunes opcions a la vida guardades al nostre traster de la ment.
0: Sí.
1: Què vol dir? Coses que potser en aquell moment, fa 2, 3, 10, 15 anys, no les utilitzàvem, o lògicament decisions que no havíem pres, o algunes activitats que la van deixar per moltes raons, professionals, socials, personals, i encara les tornem ara a anar al nostre testament i dir, escolta, jo que vaig deixar fa 3 anys, 4 mesos o 10 anys, per què no ho faig ara?
0: És veritat. En això, Jordi, és molt important, jo ho intento fer molt, el fet de, si tens una agenda física, després hi ha aplicacions

0: sí, sí. d'internet i d'ordinador, que estan molt bé, però aquella llibreta física on vas anotant les reflexions és on és més interessant tornar-hi, perquè és que fins i tot pots detectar amb quina lletra ho has escrit, no? Amb quina intensitat, amb quins colors ho has subratllat, no? D'aquells projectes que potser, fins i tot en alguns casos, això que deies que havies deixat aparcats, Jordi, que potser els havies deixat oblidats de forma conscient o inconscient i que regafar-los, retomar-los, que es diu en castellà, pot ser apassionant.
1: Sí, no, és que és molt coherent tot això. És a dir, a la vida n'hi ha moltes coses que a vegades per molts motius, a vegades que no tenen, que no són per...
0: Sí, conscients o inconscients, eh?
1: Exactament. Per què no reprenem tot allò que per algunes coses van dir, mira, ho aparquem, o no és el moment, o per tu. Mira, n'hi ha moltes coses en el nostre cervell que a vegades, sense provar-los, no es donem per vençuts.
0: És veritat, és veritat.
1: I no, el nostre... Tenim que tindre una cosa molt clara. Coses que avui és possible que no les puguem d'alguna manera activar o realitzar, per què no les deixem en aquest traster nostre per algun dia tirar-les endavant, saps? Mm. I això és una de les... Molta gent em diu, mira, Jordi, és que no tinc cap il·lusió ara i tal. I allò que vas deixar fa uns mesos, fa uns anys. Ah, tens raó. Doncs es comença en aquest camí i es comença a prendre aquestes decisions. Ah, doncs mira, jo no tenia cap il·lusió ara, però vaig deixar en aquell moment doncs, de tocar la guitarra,
0: sí, d'estudiar, sí.
1: En un moment donat fer una excursió o fer el Camino de Santiago, qualsevol, anem a fer-lo, saps?
0: Per tant, en el fons, si el cuidem, aquest traster, que pot ser psicològic des del punt de vista, o pot ser físic, no? Si dèiem aquesta llibreteta o aquest calaix on teníem idees o projectes, té un avantatge brutal, i és que no parteixes de zero. És a dir, i fa que el temps no hagi estat perdut, perquè tu pots parar en un moment un projecte i si el tornes a agafar 2 anys, 5 anys després... Primer, no parteixes de zero, però ja parteixes de l'experiència, més l'experiència vital que hagis tingut en aquest impàs, en aquest temps en què no l'has anat evolucionant, i al mateix temps fa que aquell temps no hagi estat... Que mai és temps perdut, Jordi, però que el recuperis encara més, no?
1: No, mira, el que tu deies de la llibreta és molt bona acentuar això, perquè quan escrius algo et comprometis.
0: Exacte, que bo, que bo.
1: Et compromès. Vol dir que tens un itinerari.
0: En tu mateix, eh? Que ets amb la persona amb qui tens més responsabilitats, no?
1: No. I a més és que tens una quantitat d'opcions. A més, i a vegades tens que mirar la cal·ligrafia. És a dir, en un moment donat, si has marcat més, si la tinta, potser sobre alguna paraula en concret o sobre un objectiu, està més remarcat. Sí. És a dir, també es veu la manera d'escriptura, com tu has dit. És a dir, també es veu a l'estat d'ànim que estaves. I pot ser el preferent que era en aquell moment, saps? Mm.
0: Com ho havies d'encerclat, com ho havies subratllat, com ho havies... en quin lloc ho havies posat, no?
1: Sí, con lletra negrita.
0: Totalment. I també a l'entorn en el que estava escrit, no? Què passava aquells dies? Per què era important? O per què ho vas aparcar, no? També és important intentar recordar el per què ho vas aparcar, perquè si ara és un moment... en què aquest traster el podem visitar perquè és que estem, anem a dir, ociosos o amb ganes de recuperar un projecte. És el moment adequat, llavors.
1: Sí, aquest traster també el tenim que tindre higiènicament net. Perquè la vida, si tu tens un traster amb moltes coses, i lògicament crea pols i crea...
0: Llavors segur que s'acumula, eh? Si és com aquell on guarden l'arca perdida, allà a la primera de l'Indiana Jones, en aquella nau que tenia milers de caixes, està perdut allò.
1: No, però saps el que passa? A la vida és apassionant, perquè n'hi ha moltes coses que a vegades no recordes, que les vas deixar al traster, o coses que potser tu a la vida no les recordes, perquè tens altres, vius més l'actualització, en un moment donat tens coses que et despisten, perquè a vegades tens coses que et despisten i no creen valor. Doncs tot això n'hi ha que reflexionar, o sigui, observar nosaltres mateixos, enraonar una mica nosaltres mateixos, és a dir, i dir, a veure, què és el que realment voldríem fer, o què és el que realment no s'agradaria fer. I a vegades recordem, ai, però si això ho vaig deixar fa uns mesos o fa uns anys. A la vida sempre n'hi ha que renovar-se tot, però també renovar no vol dir no agafar coses del passat, sinó

0: agafat coses, de, potser del passat, per actualitzar-les en temps real d'avui, saps?
1: Mm-hmm. Per tant, sí, actualitzar-les, i a vegades aquest fet, no, de bons dèiem, sí, de deixar en el traster aquest projecte, aquest repte, aquesta història que s'hagi deixat en el passat, precisament el que pot ser és una gran decisió i una gran inversió, perquè hi haurà un moment més adequat per allò, no? O per continuar-ho, o pel que sigui, no?
0: És que t'estàs reciclant, t'estàs formant i t'estàs actualitzant, i a més, lògicament estàs aprenent molt. Mira, jo moltes vegades també penso que a vegades companys o companyes que has deixat en el camí perquè has canviat de feina,
1: sí,
0: o perquè
1: sí,
0: has anat al país qualsevol cosa, sí, a vegades te recordes d'aquestes persones i diu, oh, mira, la podia trucar, el podia, sí, tocar. Sí. Avui en dia, les redes socials, sí, escolta, pots trobar qualsevol persona, eh? Quan dic qualsevol, no de forma despectiva, sinó de forma realment generalista, sí, no de dir, sí, sí, pues escolta, pues a vegades n'hi ha persones que a vegades has deixat en aquell camí, o t'han deixat en aquell camí, i pots recobrar a treball una amistat, una relació de parella, o moltes més coses.
1: Sembla interessantíssim això que dius, perquè pot ser en aquest, poden estar en aquest traster, ara que ningú es pensi que això és un segrest o alguna cosa, eh? però pots tenir en aquest traster tant projectes com el que ens està dient el Jordi González, no, persones, no? Que en veritat vol dir no estar la persona, sinó la relació que tens amb aquella persona, no? D'amistat, de companys, doncs, d'anar a veure el futbol, per dir alguna cosa, o companys per anar a fer esport, anar a petanca, o relacions personals, com deia en Jordi, no? I poden estar precades per algun moment, que a vegades pot ser propi intern d'aquesta relació, o extern, com deia, d'un viatge, d'una feina, d'un projecte que et té molt agafat. I potser, igual que havia de madurar, doncs, altres situacions pel temes laborals o projectes personals, també pot passar amb les persones. No és molt interessant, això.
0: Sí, mira, t'explico. Jo tinc molts estudiants, moltes vegades, que tenen que preparar tesitura, tenen que preparar un projecte final de carrera, o altres, o el certificat de professionalitat, o diu, mira, jo ara havia conegut alguna persona, però escolta, el preferent, aquella persona m'encanta, aquella persona està bé, tot es pot combinar, però mira, me tinc que presentar, per exemple, al PIR, o tinc que presentar la selectivitat, o tinc que... a qualsevol altra cosa, diu, i no és que vulgui deixar aparcat aquella relació, però en un moment donat vull invertir més temps en aquí, no?
1: Sí.
0: Què vol dir això? Que a vegades, quan tu has deixat de fer el MIR o qualsevol, o el PIR o qualsevol cosa, dius, ara m'agradaria altra vegada trobar aquella persona o relacionar-me amb aquella persona perquè jo estic convençuda de que això té futur, m'entens? O sigui, a la vida no podem descartar res. Entens? O sigui, però quan, ojo, que com més opcions tenim, a vegades estem més insegurs, eh? Perdona, que tu li dius dues opcions i mira, agafo una a l'altra. Però es comença, n'hi ha persones bastant insegures, que jo, és molt respectuós, però les opcions, sempre quan veixis una opció bona, no busquis més opcions.
1: Mm.
0: És com aquell que va comprar va comprar uns pantalons, uns sabates, diu, bueno, donaré voltes per Barcelona o Madrid o el que sigui, i a veure si trobo algú millor. No, si trobes algú que t'agrada, endavant.
1: Em sembla fantàstic, i amb aquesta energia, i amb aquesta gana, i amb aquests projectes, tothom ara busca en els seus trasters emocionals, personals, i a veure què trobem, que trobarem or. Com és or, poder escoltar totes les setmanes en Jordi González. Guillem, el trobeu per internet, el seguiu per les xarxes, per la web, i aprendreu moltíssim d'ell. Jordi, un plaer escoltar-te, t'esperem la propera setmana.
0: Igualment, David, que vagi molt bé.

sabeu que intentem donar-vos totes les eines possibles per poder, doncs allò, anar tirant endavant, perquè hi ha moltes dificultats. Anem de bòlit, anem d'un lloc cap a un altre, no tenim temps de res, i totes aquestes situacions fan difícil, a vegades, el dia a dia. Però, yo paso castellano porque hoy vamos a hablar de un libro que trata uno de los elementos quizá más importantes a la hora de construir

0: Presentan ya un claro incremento en la circulación de virus respiratorios. El principal responsable vuelve a ser la COVID. Muy por detrás aparece la gripe, un repunte que llega a las puertas del otoño. Sara Iturbide.
1: La última semana de septiembre se superó el umbral epidémico al pasar de los 373 casos por cada 100.000 habitantes a los 478 en gripe, COVID o virus sincitial. La afección más común está siendo la COVID-19 y los más afectados por infecciones respiratorias son los bebés de hasta un año, seguidos de cerca de los niños de 1 a 4 años, porque no hay una vacunación extendida entre la población que proteja a los más vulnerables. En los hospitales, el COVID ha causado además un aumento de los ingresos en la última semana. Son los mayores de 80 años quienes tienen una tasa más alta de hospitalización.
0: Las próximas horas van a ser también clave ante la amenaza del temporal. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene ese aviso rojo para este viernes en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. La costa de Tarragona y Castellón en concreto son los objetivos de estas lluvias torrenciales, precipitaciones que no van a dejar de presionar todo el este de la península. Así llegamos al final, les dejamos con unas sonoras.
2: Síguenos por internet.
3: Onda Cero Cataluña, la radio que te escolta.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: I seguim, i com sabeu, en el tram de 4 a 5 de la matinada ens agrada totes les nits, totes les matinades, tancar el dia, perquè a partir de les 5 és com que iniciem pròpiament, no?, el dia que ja és avui, però és com quan diem bon dia, doncs ara és un bon moment per tancar el que ha sigut aquesta jornada, escoltant el que han comentat els nostres companys i companyes a la ciutat. Per tant, escoltem la ciutat i nosaltres acabem de preparar les entrevistes, les efemèrides i tot el que ens permeti començar aquest nou dia.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Això és la ciutat. Amb Míriam Frank.
6: Passen gairebé 6 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Arrenquem segona hora de programa que avui dedicarem en bona part a la gent gran en el seu dia mundial. De seguida rebrem aquí a l'estudi 4 persones de més de 65 anys per parlar de tot allò que els preocupa i els ocupa. També olorarem a bacon a l'estudi. I és que avui estrena temporada l'Ivan Jiménez amb nous enigmes. I no deixarem el menjar perquè a la recta final del programa serà per quins fogons. Seguiu enviant els vostres secrets per cuinar bolets al 676-760908. Des d'ara i fins les dues, comencem. És dijous, és 1 d'octubre i avui es commemora a tot el món el Dia de la Gent Gran, una jornada que serveix per reivindicar el paper de les persones grans en una societat que sovint les oblida i les margina. I és que quan una persona té 65 anys o més, acostuma a esborrar-se socialment, Robert.
7: A Catalunya hi ha aproximadament 1,6 milions de persones de 65 anys o més. Són gairebé el 20% de tota la població catalana, una de cada 5 persones. I és que estem parlant d'una població clarament feminitzada. És l'hora de desgranar les dades. A Catalunya hi ha unes 220.000 persones, dones grans, més que homes. Aproximadament 911.000 dones davant de 691.000 homes. La diferència s'explica sobretot perquè les dones tenen una esperança de vida més llarga. Però l'envelliment no només creix perquè hi ha persones grans, també creix el nombre de persones molt grans. L'any 2025 a Catalunya hi havia 15,3 persones de més de 85 anys per cada 100 persones de 65 anys o més. Aquest índex de sobreenvelliment pràcticament s'ha duplicat des de l'any 1990, quan era de 8,2.
6: Aquesta és la fotografia dia d'avui, però quines són les projeccions, Robert?
7: Doncs ens diuen aquestes projeccions, Míriam, que la tendència continuarà. L'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, calcula que l'any 2035 Catalunya podria tenir més d'1.900.000 persones de 65 anys o més, més del 23% de la població. L'any 2045, aquesta xifra podria superar els 2,28 milions, aproximadament el 28% del total. Pel que fa al conjunt d'Espanya, l'INE, que és l'Institut Nacional d'Estadística, també preveu que el pes de la població gran continuarà augmentant. Del 21% actual podria arribar al 31% l'any 2076. És a dir, En el futur, gairebé una de cada tres persones podria tenir...

0: tenir 65 anys o més.
1: I això, evidentment, obligarà les administracions a gestionar els recursos que s'hauran de destinar a aquesta població.
0: Així és, perquè l'esperança de vida tampoc pararà de créixer. I això obliga a pensar en quins són els reptes que tenim al davant. El primer és mantenir aquesta gran capa de població saludable, forta, o com a mínim el més saludable possible. I d'aquest estat de salut en dependrà també, en dependrà molt, de quina manera envelleix tota aquesta gent. Bé, envellim.
1: De moment, a dia d'avui, això sí, tots envellirem. A dia d'avui ja han canviat algunes coses respecte al passat. Les persones grans del 2026 ja no són exclusivament aquella figura d'avis o àvies que cuiden els nets o les netes i que van empenyent els dies.
0: Afortunadament, tenim una població de més de 65 activa en el seu conjunt, que fa coses, que no es queda quieta a casa esperant que la vida passi i que pot aportar encara moltes coses, moltíssimes, al món que ens ha tocat viure. Són la veu de l'experiència a la que molts haurien d'aprendre escoltar. Són, en la majoria de casos, un exemple de lluita i de superació. D'aquell esperit de lluita i de sacrifici ens en podem beneficiar avui els que venim al darrere empenyent un país que cada vegada tindrà més persones grans.
1: I per tercer any consecutiu, entitats socials, sindicats i col·lectius de tot el territori tornen a sortir avui al carrer per reivindicar que tenen molt a portar a aquesta societat. A aquesta hora es manifesten a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
0: Així és, sota el lema "Ens jubilem de la feina, no de la vida", es vol reivindicar el paper d'un col·lectiu que ja representa el 20% de la població a Catalunya, exigint una societat més inclusiva, amb pensions dignes, amb una sanitat de qualitat i plantant cara a l'edatisme i a la invisibilitat. Per parlar de tot això, de com es viu aquesta transició i de les grans reivindicacions del dia, hem convidat a l'estudi, aquí a la ràdio, una representació de totes aquestes persones que a aquesta hora es manifesten.
1: I que a aquesta hora la saludem, Aurora Huerga, secretària general de la Federació de Pensionistes i Jubilats de Comissions Obreres a Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Maria Àngels Gómez, secretària general de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT a Catalunya. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Pedro Tomás Fernández, bon dia, representant del col·lectiu. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: I Delfí Cosialls, voluntari de la FATEC, impulsor del programa La Jubilació en Positiu. Bon dia també.
5: Hola, bon dia.
1: Gràcies a tots per haver vingut avui en aquesta tertúlia. El primer que m'agradaria parlar és el lema, ens jubilem de la feina, no de la vida, i volia saber què és exactament a dia d'avui el fet de jubilar-se, què suposa?
2: Bueno, jo penso que la jubilació no significa desaparèixer de la societat, simplement és un canvi d'estadi. Uh-huh. En aquest moment estàs al món laboral i deixes d'estar al món laboral, però és una nova etapa vital i les persones grans encara hem d'aportar, tal com ell deia, la nostra experiència, la nostra capacitat, però sobretot en drets, autonomia i dignitat. Uh-huh. O sigui, les persones grans el que no poden fer és 65 anys cap a casa i ja no passa res més. No, el que volem reivindicar és que continuem sent persones actives, que sempre són persones que poden aportar moltes coses encara a la societat i que la societat ens ha de tenir de referent.
5: Per completar una mica la idea, jo penso que la base és naturalitzar el fet. O sigui, és natural que les persones, si no tenen un entrebanc de salut d'una certa gravetat, compleixin 65 anys o en un futur 67 i més enllà 80, 95, etcètera, etcètera. Mm-hmm. No és un fet excepcional. No passem a un calaix particular. Seguim sent ciutadans de primer ordre, amb tots els drets i responsabilitats que això comporta, i com a tals hem de ser tractats també amb uns drets adquirits durant tota una vida laboral que, d'alguna manera, se'ns han de mantenir, sense que això impliqui que altres hagin de perdre, no, o veure'ls disminuïts, en cap cas.
4: Yo creo que la sociedad de estos 40, 50 años ha cambiado. Sí. Lógicamente, también la gent gran ha cambiado. Y va a y cambiará más. Estamos en una época de cambios estructurales, pero vamos, inmensos, ¿no? Es decir, entonces si la sociedad cambia, la gent gran cambia. Ya no es aquella gent que estaba en un parque o que estaba en un casal, que también está bien que estén en el casal jugando, uh-huh. Pero creo que la gent gran ahora es más activa y quiere otras cosas. Y ahí yo creo que es para donde va a ir la sociedad.
1: Però creieu que la mirada de la societat també ha canviat d'aquesta manera? Que veiem a la gent de més de 65 anys com ho està definint ell?
3: Sí, ha canviat i molt. Ha canviat i molt perquè el lema ja ho diu, ens jubilem del treball i no de la vida. Abans jubilar-se del treball significava morir, perquè hi havia quantitat de gent que, com la seva vida era només el treball, en el moment que es jubilava moria. Uh-huh.

0: i sobretot les dones grans, que la jubilació era una jubilació que no era tal, perquè passaven de treballar fora de casa, les que treballaven, perquè parlem d'una època que la majoria no treballaven fora, sinó que treballaven dins de casa, amb una precarietat molt important, i a més tenien la feina de casa, perquè la dona sempre tenia l'estigma de que era la cuidadora, la que feia la feina de casa i de fora. Per tant, sobretot per aquestes dones, avui dia la jubilació és una alliberació total. Poden fer el que mai havien somiat que podien fer. I això volem dir que les dones hem donat un pas molt gran endavant, sobretot la dona jubilada.
1: Que no es jubilen ni de la casa ni de les cures, tampoc, que encara segueix tenint mirada femenina.
2: Sí. De totes maneres,
0: sí,
2: la societat...
0: Però, bueno, ha canviat.
2: La societat, jo crec que encara, sí, veu a la gent gran com una càrrega, no com un benefici per tota la societat. Per què dic això? Perquè molt sovint s'intenta que les generacions joves contraposar-la contra les generacions que ja tenen una edat, que és la intergeneracionalitat, i és que tu estàs cobrant el salari mínim i els pensionistes, mira quina pensió cobren. Vull dir,
1: però estan... Després de treballar 40 anys o més.
2: Sí, però no només és el fet, perquè és mentida. O sigui, la pensió mitjana... Sí. Està en 1.350 euros. Vull dir, és que jo no sé... Bueno, sí que sé. Aquestes coses sempre són intencionades. No, no són perquè sí. I llavors el contraposar a la gent jove en contra de la gent gran, això és un perill per la societat. Uh-huh. I llavors, clar, si nosaltres diem que a la gent gran com la societat ens tracta, jo crec que encara hem d'avançar molt més en que la societat tingui consciència de que les persones grans... Jo n'he passat de 65 a 66 i he canviat el meu cerebre ni res. Simplement he passat un estadi de vida. Uh-huh. He passat de treballar cobrant assalariadament a treballar voluntàriament. I per tant, vull dir, tenim moltes coses que aportar a la societat. I la societat ha de ser conscient de que sense la gent gran, ara el 20%, però serà el 25%, sí, sí, no podrà tampoc sobreviure, perquè les cures, el voluntariat... A mi m'agradaria també posar de manifest quanta gent gran fa voluntariat. I és un 70% de la gent gran està fent voluntariat.
3: Quanta gent gran cuida de gent gran? És
2: i
3: a dir, quan, gent
2: clar,
3: de 65,
2: i de criatures,
3: 70, i de gent de 80.
2: Sí, sí, sí. I de criatures. Uh-huh. Jo ja, bueno, jo he vist a una residència que està allà la mare i la filla. Uh-huh. Vull dir, bueno, tinguem aquesta consciència de que anem cap a aquesta societat, però que aquesta societat ha de canviar, perquè tothom estiguin en les millors condicions.
3: I també que es posa el debat sobre la taula...
1: Però Caldefi, crec, sí, que volia afegir alguna,
4: sí, no,
1: cosa.
4: No, de fet, és una mica refermar la idea que les dues companyes han plantejat. El que sí que sembla que està canviant són les persones que es jubilen i es van fent grans. Uh-huh. La societat ha avançat, òbviament, i en el cas de les dones, immillorablement, però, malgrat tot, encara hi ha el que comentava la darrera companya d'una certa, no diré campanya, però una certa intenció de, uh-huh, contraposar situacions, no? Això és un risc polític molt important que cal tenir present, perquè en reduir drets és cometa relativament senzill. Guanyar-los té un cert cost. Perquè parlàvem també, sí que hi ha una certa rèmora del passat. Sempre hi ha, i sortia per aquí l'apel·lació als Casals, una mica la idea d'un lloc on va la gent gran, no? Com si fos un reducte estrany on hi ha persones grans fent unes coses curioses.
1: Jo també vaig a Casals, eh?
4: No, parlo dels...
1: I són fantàstics.
4: Però gran no ets.
1: Bueno, però vaig de camí, ja, eh?
4: Però sí és cert que quan veus els programes moltes vegades veus imatges del passat. Yeah. Imatges, activitats, actituds, condescendències, en un àmbit on aquests drets i aquesta visió de les persones grans hauria de ser una altra. Hauria de ser, uh-huh, més proactiu, més positiu, més significatiu, més... cometes empenyent a les persones grans cap al voluntariat, que és una de les vies prou interessants de...
1: Ja.
4: Sempre i quan el voluntariat no substitueixi contractes.
1: Això sempre, sí. Això... Pedro, perdona, Robert.
5: Era complementar un poco lo que ha dicho Aurora sobre el tema de las pensiones y el enfrentamiento intergeneracional.
3: Sí.
5: Yo creo que eso, hay alguien políticamente que le interesa que eso salga y que haya un enfrentamiento. Pero simplemente para complementar lo que ha dicho Aurora, el 60%, 63% de las pensiones de este país está por debajo de 1.000 euros.
1: Imagínate.
5: El salario mínimo está en 1.224. Sí, sí. Con lo cual, fíjate, estamos hablando. Y de ese porcentaje, de ese porcentaje el 70% son mujeres. Y ya no hablamos de la pensión no contributiva.
2: Y de viudedad.
5: De la pensión no contributiva, que son otras 450.000 personas que están en menos de

0: 33% están por debajo de 1.000 euros.
1: Es que además, por eso quería ir a lo de Aurora y también lo que dice usted, que es que se está poniendo este debate en la calle de si es necesario mantener o sostener un estado del bienestar para esas personas que supuestamente ya no aportan nada, no tienen nada que aportar, y por qué tenemos que mantener a esa capa de población que ya no aporta nada, ¿no? Es un debate que me parece gravísimo.
2: Pues que es un error. Disculpa, Aurora. Es un error. O sea, sí que aportamos las personas mayores.
1: Sí, ya.
2: Aportamos mucho. Recuerdo la crisis del 2008. ¿Quién sostuvo el sistema? No fueron precisamente otras personas, sino fueron las personas con sus pensiones, a mucha, a poca o demasiada. Es igual. Uh-huh. O sea, es poner en valor qué aporta una persona mayor, independientemente de que vaya con muletas o en la silla de ruedas o tenga algún ligero deterioro cognitivo. No, aportamos cosas. Vía de voluntariado, vía de los cuidados, de las curas.
3: Sí.
2: Aportem cosas que, com passava abans amb les dones, no es valoren, no figuren a l'inventari de coses que es fan. S'ha d'anar a aquesta via, a aquesta visibilització del valor. L'experiència està molt bé, estem d'acord, però s'ha de traduir en què? Voluntariat, mentoria, aspectes concrets que portin a les persones allò que les feines regulades, les feines tècniques, segurament no poden aportar. I sí, les persones amb la seva vivència.
4: Hi ha molta gent que durant la crisi ha viscut de les pensions de les persones grans. I això no es posa en valor. Però no només això. En la crisi de vivenda i d'habitatge que tenim, on viuen les persones joves?
1: Que
3: són els pares.
4: Sí. Vale? Llavors, bueno, què estan esperant? Que es morin per heredar la vivenda? Bueno, aquest és un altre debat. Vull dir, són coses que jo crec que hem de posar sobre la taula, no només el dia d'avui, que és el dia 1 d'octubre, sinó durant tot l'any, i posar de manifest que les persones grans continuen a la societat, continuen contribuint a la societat, perquè si resulta que cobrem pensions, això també fa que l'economia circular funcioni, perquè nosaltres fem despesa. L'altre dia vaig veure un estudi i era això, que la majoria dels pensionistes el que feien era que l'economia circular continués funcionant a un nivell que si no cobressin les pensions no podria ser. Per tant, bueno, una mica de serietat quan fem discursos i sobretot quan intenten criminalitzar de que les pensions s'enfonsaran a aquest país. També volien enfonsar el país quan la reforma laboral i no s'enfonsa res, perquè entre altres coses hi ha el Pacto de Toledo, que té una previsió 2030-2050 i que està assegurat, i que tenim 22 milions i mig cotitzant a aquest país.
2: Mm-hmm. I que potser el debat... Ai, perdó, és que disculpeu-me, estic actiu. Potser el debat no és rebaixar les pensions, o no diré eliminar-les, però sí rebaixar-les, sinó potser és pujar el nivell dels salaris perquè puguin tenir la dignitat suficient com per no entrar en aquest debat. I aquest és el risc polític de que determinades intencions puguin anar en aquest sentit. O sigui, mantenim les condicions precàries d'un grup de població molt gran i, en canvi, rebaixem l'altre, no sé per
1: què. És que, a més, aquí hi ha una qüestió de la dignitat de les persones grans, que és que les persones relativament joves, que vivim aquesta precarietat, ens valem de les persones grans, en el meu cas dels meus pares, que un dia faltaran, evidentment, i que no pensem que la seva dignitat també passa perquè jo no he d'estar a casa seva vivint. Correcte. Perquè ells han de viure pel seu compte i jo pel meu, no? Vull dir, puc estar a casa seva temporalment perquè hi ha una excepció, però no ha de ser la norma, no?
0: Sí, bueno, Maria Àngels.
3: Sí, Maria Àngels.
5: Bueno, les persones grans, tal com diuen els companys, vull dir, aportem moltíssim a la societat. Però podríem aportar més. És veritat que fins ara hem estat sempre invisibilitzats. Sembla que ara potser hi ha una corrent que està més obert. Només tenim que veure la imatge de la Mari Carmen, la famosa Mari Carmen. Aquesta senyora, amb l'edat que té, hi ha pogut impulsar alguna cosa que està al carrer amb persones grans i amb persones joves. Tothom reivindicant junts. És importantíssim. Qui ho ha fet? Una senyora gran. És que les persones grans tenim molt de poder, tenim història, tenim memòria, i no se'ns utilitza com hauria de ser. Vull dir, hi ha llocs polítics, hi ha institucions que alguns sí que compten, però sempre som els mínims. Les persones grans no contem, no sé el per què, quan nosaltres podem aportar molt i ajudar moltíssim aquesta societat. Només tenim que veure el cas d'aquesta senyora. Crec que tenim un camí, i que se'ns ha de veure i se'ns ha de reconèixer.
4: Però comencem per les administracions. Quants diputats i diputades tenen més de 65 anys? Quan senadors, senadores, però diputats i diputades no, als ajuntaments. O sigui, aquí hi ha hagut una corrent de que tothom hem de ser joves.

0: totes les campanyes és perquè no tinguin arrugues i coses per l'estil. Clar, no, vull dir, és que en tot hi ha una intencionalitat.
1: Sí, sí.
0: I aquesta intencionalitat crec que és el que hem de nosaltres combatre.
2: Sí, jo quería decir el tema de visibilizar la gent gran, que ese es el gran reto de esta sociedad. Porque es como se ha comentado aquí, cuando llega a los 65 o 67 parece que ya no sirves para nada. Y no, yo creo que la medicina avanza, todo avanza y la gent gran está pues como... No, yo no digo como un chaval de 20 años, pero sigue estando...
3: Está estupendo. Es,
2: claro, es decir, la medicina avanza, con lo cual, pues tú puedes seguir haciendo cosas. Y eso es lo que queremos visibilizar, que cuenten con nosotros para cualquier tema y que estamos ahí.
1: Y después hay una cosa que yo creo que es de justicia social o moral, que és que aquestes persones que tenen un bagatge, tenen una història, tenen unes vivències, com deia ella, i que poden aportar també aquesta veu de l'experiència, a mi em sembla que tenir aquest patrimoni i menysprear-lo és gravíssim.
3: Això volia anar, perquè vam parlar fa un parell de temporades amb la SECOT, que és una associació que assessora de gent jubilada ja, que assessora noves empreses, i que com a societat no som conscients del valor que tenim en la gent gran, de l'experiència, i que si jo sóc un emprenedor que no tinc ni idea de res, per què no puc ajudar-me d'una persona que ha treballat 40 anys, que sap perfectament com funciona aquesta societat o la vida laboral com a mínim, no? Amb la qual cosa crec que sóc poc intel·ligents en aquest sentit. No?
0: Jo també volia posar de manifest que molt sovint les administracions el que fan, sobretot els ajuntaments i demés, és fer polítiques per la gent gran sense comptar amb la gent gran. I això és que és una cosa que hem de canviar. O sigui, no és possible que on jo vi... Bueno, no sé si és el meu poble o el que sigui, o sigui, qui decideix quines són les polítiques que es fan per la gent gran és el regidor, que és una persona jove, i és el que fa la política. I no compten amb la gent gran, que són, al final, el que haurien de no només pensar les polítiques, sinó decidir quines són les coses que com a gent gran necessiten. I això és un tema que hem de posar sobre la taula.
4: Jo hi afegiria un altre aspecte. Estic d'acord, eh? Vull dir, els diferents consells de persones grans de diferents tipus, sectorials i demés, l'absència de les persones grans es manifesta. O moltes vegades és purament testimonial, no? O no... I perdoneu que ho digui així, no se li acaba de deixar que actuï de veritat, no? Opines i és una opinió que queda allà una mica en l'aire.
3: Veu però no vot, no?
4: Sí, està allà. Complim el cupo, eh? Hem complert el cupo i la cosa ja funciona. Vull afegir una altra cosa, que amb aquesta visió que comentava l'Aurora, hi ha una tendència a homogeneitzar això de les persones grans. Totes som iguals. A partir dels 65 fins als 95 som iguals. Mateixes necessitats, mateixes activitats, mateixos interessos, i és un col·lectiu que cada any, cada 5 anys, entra un grup de persones nou que ve d'una història molt diferent, no només tecnològica, sinó també de vivències i d'interessos, que fa que sigui heterogeni. Llavors, plantejar activitats o plantejar idees, diguem-ne, amb la idea que tots som iguals en els nostres interessos, és absolutament fal·laç i contribueix a que molta gent pugui desencisar-se i apartar-se de les activitats socials, de voluntariat o d'altra, o fins i tot de l'activitat política, en cas que algú pugui convenir-li aquest tipus d'activitats. No? És important pensar en la realitat de les persones grans, que no és una. És, no diré tantes com persones, seria molt, molt agosarat, però sí, per franges d'edat es poden definir perfectament, de 65 a 70 és una realitat, la que sigui, i de 85 a 90 és una que no té res a veure.
3: Clar.
4: No podem oferir el mateix, no podem pensar que els hi cal el mateix. S'ha d'ajustar, s'hi ha de pensar, i per això la gent gran ja ha de participar.
5: De totes maneres, és veritat això que diu, però clar, el que et fa, et deixa una mica bocabadat, és veure que els que maneguen el món, Trump i companyia, vull dir, són persones molt grans que, a més, donen una imatge...
1: Homes, eh? No oblidem, homes.
5: Homes.
0: I donen mala imatge.
1: Homes blancs.
5: Això hi ha que recalcar. O sigui, homes grans, de dones no n'hi ha. Llavors, esclar, vull dir, veus això i dius, bueno, què està passant al món? Vull dir, aviam, si el que decidiu és que els que més manen tenen que ser persones grans i homes, no ho entenc, perquè tampoc ho estan fent gaire bé.
3: Un home gran que, recordem, criticava el seu antecessor per ser gran.
5: Sí, sí,
3: quan
5: sí.
3: Ell,
5: té la mateixa edat, quasi la mateixa edat.
2: El tram és
4: otra història. Són homes grans amb una carcassa d'home gran i amb una mentalitat potser excessivament adolescent.
3: Sí. També és veritat, això.
4: Per dir-ho així.
5: Sí, és veritat.
3: La paraula de moda últimament és edadisme. I estem parlant de gent gran, però crec que no cal tenir 65 anys per patir aquest edadisme. No. Crec que nosaltres, amb 40 i alguna cosa, també la podem patir de les generacions més joves. Com creieu que s'ha de combatre aquesta paraula tan horrible?
0: A veure, jo crec que les persones són persones. I l'edat no ha de ser el determinant per qualificar una persona.
3: Totalment.
0: O sigui, jo crec que aquesta és la idea. O sigui, el fet de que tu siguis gran i vagis al metge i li diguis que em fa mal el genoll i et digui, bueno, esto es la edad, no, perquè hi ha gent amb 40 anys que també li fa mal el genoll i no li diran que això és la edat. Li diran, no, vostè té això, s'ha de posar una... el que sigui. Vull dir, jo crec que lo determinant aquí és que la edat no ha de ser el component que pesi més. O sigui, per què a les dones li fan mamografia fins als 69 anys?
1: Això és que és increïble.
0: A partir d'aquí no tindrem càncer o pròstata. Vull dir, aquestes coses les feien fa 25 anys perquè la gent moria en 75 anys. Però ara, amb una esperança de vida dels 85, escolta, hem de posar-lo tot a disposició de la gent. Jo, afortunadament, no tinc cap malaltia. Però si demà vaig al metge i em diu això és l'edat, li enviaré la merda directament. Vull dir, clar, és que són coses, però no només és la medicina. És quan vas a una tenda de roba, ja et miren i diu no, la teva talla no hi és. Bueno, jo porto una talla molt normaleta, però vull dir, són aquestes coses que es fan sentir malament. O vas a un viatge i el seguro del viatge, a partir de 65 anys, és més car que si tens 64. Vull dir, has canviat tant la teva vida perquè això sigui diferent? No. Bueno, pues això jo crec que l'edat no ha de ser
1: després,
0: la determinació.
1: Hi ha una cosa que deia el Dolfi que és molt interessant, que és la condescendència a l'hora del tracte.
3: Totalment.
1: Que és, això passa.
0: Infantilitzant.
1: Sí.
2: No, yo simplemente decir, el edadismo parece que ha llegado ahora y no.
3: No,
2: esto ya hace mucho. Sí. Es decir,
3: vale, ya hemos puesto nombre, ¿no?
2: Estamos hablando de que en Estados Unidos un médico, un doctor, ya en el año 1969, siglo pasado, ya fue cuando él se empezó a hablar de ese tema allí en Estados Unidos. Y aquí, fíjate, ha llegado hace nada, un par de años, un año, más. Es decir, eso ha existido, existe y existirá. Y es lo que ha comentado la compañera Aurora, es decir, se nos trata, y eso también viene como el tema de cambiar la sociedad, es decir, ¿qué nos dicen? ¿A partir de 65 ya no vales para nada? ¿Ya no sirves? No, es decir, entonces ahí es donde empieza, es decir, vas a un médico y a lo mejor vas al médico y vas con el hijo y le habla al hijo. Y no me habla a mí, pero si yo estoy bien, dímelo a mí.
3: Que lo entenderé perfectamente.
2: Claro, lo entiendo perfectamente.
3: Que soy responsable de mi propia...
2: Y eso es un ejemplo, pero hay más.
3: Dalfi, perdona, hem d'anar acabant, però sí que m'agradaria fer una última ronda amb conclusions, amb què és el missatge que voleu transmetre avui 1 d'octubre i com deia l'Aurora, i tots els dies de l'any, que això en parlem molt aquí a la ciutat i crec que és important. Així que fem aquesta última ronda de conclusions. Aurora, si vols començar.
0: Bueno, nosaltres el que demanem és que l'1 d'octubre sigui tots els dies de l'any, que la gent gran tenim les capacitats necessàries per continuar formant part d'aquesta societat i que quan som grans i hem d'anar a un altre lloc que sigui en condicions i en dignitat. Perquè no hem tocat el tema de residències, però bueno, si voleu un altre dia fent un programa sobre aquest tema.
3: Doncs queda dit, Aurora.
4: Sí, de manera molt bé. Potser des d'un punt de vista pedagògic, no? Potser s'ha de començar a explicar a tothom, a la gent jove, no tan jove, una mica més gran, què vol dir envellir, què vol dir fer-se gran. Vull dir que és una cosa natural en la vida. Nosaltres quan fem xerrades a grups de persones que s'han de jubilar, el primer que els diem, benvinguts a l'envelliment. I això sempre genera una mena com de xoc, dir, ai va, és veritat, a partir dels 65 ja sóc, cometes, vell. Entres en una fase totalment diferent. I per acabar, crec que és important posar de manifest avui i tots els dies de l'any, amb la línia que comentava l'Aurora, que la gent gran aportem i que aquesta aportació ha de ser valorada i posada damunt de la taula com un valor en allò de l'inventari, en el deben i l'haver, no? Pues sí, està en la part de l'haver. L'aportació que constantment fa

0: a la gent gran a la societat?
1: Jo diria que seria construir un futur en igualtat entre generacions i una vida plena de drets. I jo crec que esa frase seria lo ideal, construir ese futur.
2: A mi m'agradaria dir que sincerament crec que les persones grans hem de tenir dret a decidir en tots els moments de la nostra vida, però sobretot quan ja arribem al final, perquè és clar, no és igual poder decidir que et quedes a casa teva fins a l'últim moment o que t'obliguin a anar a una residència. Això és molt trist. Tenim, i si tenim el cap bé i podem decidir, això seria l'ideal. I per acabar, a mi el que m'agradaria dir és el lema d'aquest any. Crec que ho recull tot bastant bé. És que ens jubilem del treball, però no de la vida. Sincerament, si ho mirem fredament, és que és així. Ens jubilem d'un treball que hem fet tota la vida, que ens ha agradat o no, però que hem estat, i al final, doncs, bueno, la vida continua d'una altra manera. Hem de viure d'una altra manera, no és igual, però podem viure, i podem viure bé.
3: Doncs ens quedem amb aquest lema, que em sembla que està molt ben trobat. Ens jubilem de la feina, però no de la vida. És fantàstic. Ens han quedat moltíssims temes sobre la taula, així que, de veritat, us emplaço un altre dia, quan vulgueu, a fer una altra tertúlia de residències. M'ha semblat un tema que important que s'ha de tractar, o del tema que vulgueu. Esteu més que convidats aquí al programa. Aurora, Maria Àngels, Pedro, Delfí, moltíssimes gràcies a tots quatre per participar en aquesta tertúlia avui.
4: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
3: Enguany el Liceu inaugura la temporada Maïda de Verdi, una òpera que s'ha de veure almenys un cop a la vida. La producció està dirigida per Cyril Nashat i compta amb les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Bechau. Compra ara les teves entrades a liceu.cat. Tens temps fins al 15 d'octubre. Doncs una temporada més volem resoldre enigmes que sabem que els heu trobat a faltar aquest estiu, i també volem parlar d'aquestes marques que a vegades no fan les coses com caldria. I com sempre ho hem de fer amb l'Iván Jiménez. Iván, què tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal estáis?
3: Muy bien, ¿cómo ha ido el verano? Ya estamos ya acabando el mes. No, de hecho hoy es 1 de octubre, pero bueno, no te he visto desde julio, así que ¿cómo ha ido el verano? ¿Todo bien?
6: Pues ha ido fantástico, la verdad es que por suerte he podido viajar muchísimo este verano por trabajo y por placer.
3: Qué
6: y
3: bien.
6: Bueno, pues eso siempre le da un plus, ¿no?, al verano.
3: Pues ya sabéis que Iván es diseñador conocido por su concepto de marcas disfrutonas, es el fundador y director creativo de la consultora Diseño Nexoy, es experto en diseño estratégico y creatividad, da charlas y seminarios sobre liderazgo creativo, innovación y diseño disruptivo, y aún tiene tiempo para su canal de TikTok, entre otros, que aquí cuenta con ya 1.300.000 seguidores. Iván, hace muchos meses de la última sección, así que no sé si la gente recordará cuál es el enigma que nos planteabas. ¿Nos lo recuerdas un poquito?
6: Venga, vamos a recordar esas mentes. Hablábamos que era el enigma de la fugada.
3: Sí.
6: Decíamos que había una mujer que necesitaba escapar desesperadamente de Alemania a Suiza en la guerra, pero le era imposible obtener un pase. Y sabía que podría colarse por el puente mientras el centinela se encontraba en la garita, pero le llevaría entre 5 y 6 minutos cruzarlo. Sin embargo, pues el vigilante salía cada bastante menos. Sin embargo, al final cruzó y preguntábamos cómo lo hizo.
3: Yo le he dado muchas vueltas este verano a este mismo, ¿eh? Y claro, entiendo que todo tiene que ver con el tiempo, las distancias, esos 6 minutos. Ahí está el kit de la cuestión. Tampoco nos dices dónde está la garita.
6: No.
3: Y aquí creo que también es otro punto importante. ¿Te parece si escuchamos lo que nos han respondido los oyentes? A ver si alguno acertaba.
6: Venga, que me encanta.
7: Hola, familia. Mireu, és que jo em pensava... O sea, jo crec que aquest home ha anat cap a dintre la garita i amb la que l'escalfor l'està així amb caloreta s'ha quedat adormit aquests 6 minuts i la noia ha passat. Però també el que diu la Míriam també té lògica, 2 minuts per anar, 2 per tornar i 2 que ell triga allà en estar dintre, ja està els 6 minuts. O sigui, jo pensava el primer això, que s'havia adormit, però després quan ho ha dit la Míriam dic, ostres, doncs també té molta raó la Míriam. A veure què ens diu, em té ganes de descobrir la veritat.
8: Hola, la resposta a l'enigma d'avui del

0: no la replega ningú, que l'has de pelar quan és més gran, però té un gust boníssim, bueno, té el gust com del cepi, sí. Vull dir, es pot fer de tot. Aquest any la meva filla a l'etapa, si arriba, farà un gelat de carrereta.
1: És que la Remei va fer fa 2 anys un gelat de cep allà al restaurant Els Roures, al Berguedà, que és una terra de bolets, ens ho explica la Sílvia Colell, que és la presidenta de l'Associació d'Hostaleria i Turisme.
0: Perquè mou moltíssimes coses, no només les empreses que es dediquen a anar a buscar bolets i vendre'ls als restaurants, sinó també la gent que ens ve a visitar i que no només ve menjar als nostres restaurants, sinó que compra les botigues, s'allotja en hotels, s'allotja en cases de turisme rural, en càmpings... I per tant, nosaltres encantats i molt, ens sentim molt representats, no?, per aquest producte, perquè a més, tot i que de bolets n'hi ha tot l'any, que això també és important recalcar-ho, tot i que de bolets n'hi ha tot l'any, la seva època més esplendorosa és la tardor, i nosaltres aquí al Berguedà jo crec que ens hi reconeixem molt amb la tardor.
1: Bé, doncs a cuinar bolets, a buscar bolets i a menjar-se'ls al Berguedà aquest cap de setmana i tot el que queda de tardor, que és molt llarga. L'audiència està participant.
2: Sí, vinga, va.
3: Hola, família, guapíssims.
2: Hola.
3: Mireu, és que les setes m'agraden totes. Totes, totes. Com més m'agraden? A la planxa amb all i perejil. Però si qualsevol sofregit, o sigui, amb pollastre, m'agrada molt el pollastre rostit i li poses les setes... Oh, ja estan boníssimes. Els rovellons, el figurí... Bueno, és que no sé què dir del que més m'agrada. Poder el figurí i el rovelló m'agrada molt. Però queda molt bé, amb carn queda molt bé, amb qualsevol tipus de carn. I amb el pollastre queda de narices. Anava a dir de collons, direm de narices.
4: Ben rostidet, amb all. I després per sobre li tires els rovellons, o les setes, o el figurí. Oh, que, i te mueres de bueno.
5: Hola.
2: Hola.
5: Mira, els bolets que més m'agraden, sobretot per fer un saltejat,
2: sí,
5: són els ceps, els camagrops i els fredolics. No? Els trobo molt gustosos, i els poso a la paella, sense res, que estigui ben forta de foc, que els tiro i aleshores que perdin la humitat. I un cop han perdut la humitat, tiro una miqueta de sal, un raig d'oli d'oliva, després all i julivert, i de meravella. I si em ve de gust aquell dia, doncs tiro un parell d'ous i faig un remenat.
2: Ja,
5: però a mi el bolet que trobo més gustós, que és el que utilitzo per fricandó, són els moixernons secs, sí, que es poso en remull. I la que no em diu res que és molt sosa és la llírgola.
2: Ja.
5: Però bueno, excel·lents tots.
2: Boníssim.
5: Adéu.
1: Que bé.
2: I ha arribat una altra recepta.
1: Sí.
2: Que, si la volen escoltar, hauran d'esperar diumenge de 7 a 8.
1: No, encara hi ha una oferta millor.
2: Encara sí, més?
1: Poden esperar diumenge a escoltar-ho a través de la ràdio. Però aquest vespre ja estarà al web d'Onda Cero Podcast.
2: Fantàstic.
1: A Onda Cero Podcast per escoltar el programa quan vostès vulguin.
2: Doncs ja podran escoltar el programa de Mones Mans i també aquesta recepta que ens ha enviat una oient. Com resumim el programa?
1: Bolets.
2: El Berguedà.
1: Tocats el bolet.
2: Tocats del bolet, sí. Resumeix tot una mica l'inici i el final del programa. Doncs així, tocats del bolet, hi ha molta gana, com sempre, quan estem a punt d'arribar a les 2. Ho hem de deixar aquí, però no patiu, perquè tornem demà, divendres, festa grossa, aquí a la ciutat, a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
6: Això és La Ciutat.
7: Tú la llevas, ¿a que no me pillas? ¡Casa!
8: No, eso no es casa. Son los portales.
9: El banco, habíamos dicho que era casa.
10: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
6: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
11: A la província de Barcelona, Cornellà del Llobregat acull del 18 al 25 d'octubre la 21a edició del Festival Internacional de Pallassos Memorial Charlie Rebel, un festival bienal amb més de 40 anys d'història que aquest any portarà grans noms del món del clown, d'entre les gairebé 70 activitats que proposa. A Girona, el dissabte 3 d'octubre, podreu visitar la Fira La Mosquitera, un projecte sense ànim de lucre organitzat per la cooperativa Efecte Mosquit, en el que artistes plàstiques emergents de les comarques gironines viuran l'oportunitat de teixir el camí cap a la professionalització artística. A Lleida, el 16 d'octubre, a l'Auditori Municipal Enric Granados, podreu gaudir del concert per piano de Tchaikovsky a càrrec de la pianista Juliana Avdeeva, amb la Franz Schubert Filarmònica i sota la direcció de Gabriel Bebeselea. Andreeva torna a la temporada de la Franz Schubert Filarmònica després del seu èxit rotund en el seu debut la temporada passada. I a Tarragona, el dissabte 3 d'octubre, a la plaça de la Font de Tarragona acull la 5a edició de la Diada Castellera Internacional, una cita plenament consolidada dins dels actes previs del concurs de castells, que tornarà a posar en valor l'expansió del fet casteller més enllà de Catalunya, i participaran 6 colles internacionals, entre elles la debutant colla xilena Lo Prado.
6: Apunta-t'ho a l'agenda.
12: Són les 5 o les 4 en Canàries.
13: Noticias en Onda Cero.
14: Muy buenas. La vivienda vuelve a poner contra las cuerdas al gobierno y todo apunta a una nueva derrota parlamentaria este viernes en el Congreso. Junts ha decidido votar en contra de los dos decretos de vivienda impulsados por el Ejecutivo tras el caso de Mari Carmen en Madrid. Los de Carles Puigdemont sostienen que las medidas reducirán la oferta de alquiler, encarecerán los precios y dificultarán aún más el acceso a una vivienda. Además, exigen que sea la administración, no los pequeños propietarios, quien asuma la protección de los inquilinos vulnerables. Una posición que no sorprende al sindicato de inquilinas, que ya avisa de que el siguiente paso será la huelga general. Una de sus portavoces, Valeria Racu, calificaba en Televisión Española la decisión de Junts de desubicada.
15: Poco era esperar, pero también como poco inteligente, más que poco inteligente, poco ubicado, ¿no? O sea, realmente no ser consciente de la que está pasando este país y la que se está liando. Pero vamos, que está claro que eso es una estrategia para desmovilizarnos, que el pueblo tenemos mucha fuerza, que nos hemos levantado hasta la huelga general.
14: Pese al ultimátum de Junts, el gobierno no da marcha atrás. Moncloa mantiene la votación y defiende que los decretos son fruto de meses de negociación. El Ejecutivo asegura que servirán para frenar la especulación, limitar la actuación de los fondos buitre, facilitar el acceso a la vivienda y evitar desahucios. Pedro Sánchez pedía a los grupos parlamentarios responsabilidad.
16: Que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
14: Los apoyos se han ido aclarando en las últimas horas. Junts ha sido el último, pero antes han despejado las incógnitas del sentido del voto de PNV y Podemos. Los nacionalistas vascos, con su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, anunciaban que respaldarán el principal decreto, el que incluye protección frente a los desahucios, bonificaciones fiscales y límites a los fondos de inversión, aunque con reservas. Y desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, confirmaba que los 4 diputados de la formación votarán a favor de ambos decretos, a petición de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, aunque insisten que las medidas son insuficientes.
17: Consideramos que este decreto ley es un parche que tiene algunas medidas de las que habíamos solicitado, pero que todavía va a ser de dudosa aplicación.
18: La gente está pidiendo en la calle no migajas, como está ofreciendo el gobierno, sino medidas de fondo.
14: Y mientras los diputados hacen cuentas dentro del hemiciclo, la tensión también crece fuera. El Ministerio del Interior desplegará cerca de 600 agentes antidisturbios en los alrededores del Congreso ante las protestas convocadas por los colectivos de vivienda. El dispositivo especial va a comenzar a funcionar a partir de las 10 de la mañana, una hora antes de esa votación que se presenta decisiva, tanto en el Parlamento como en la calle. Y aquí nos encontramos con otro frente. Sepan que la Comunidad de Madrid ha pedido a la justicia medidas cautelarísimas para desalojar de inmediato la acampada de la Puerta del Sol. Además, el Ejecutivo madrileño ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la delegación del Gobierno, por lo que considera una actuación insuficiente. Pachi Linaza.
19: Recurso presentado ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, primera instancia, argumentando la inacción del delegado Martín, porque la acampada ilegal, dice Díaz Ayuso, nunca debió permitirse. Para el Ejecutivo madrileño, la concentración excede los límites constitucionales y legales del ejercicio del derecho de reunión, como son actos vandálicos, daños en elementos del patrimonio histórico-artístico de la Puerta del Sol. Corresponde al delegado, según este recurso, adoptar medidas de prevención y vigilancia para proteger a la ciudadanía, los bienes y las instituciones.
14: Nuevo choque entre Ceuta y el gobierno central. La Moncloa ha salido al paso de las declaraciones del presidente ceutí, Juan Vivas, quien aseguró ante la jueza Tardón que intentó contactar hasta en 10 ocasiones con Pedro Sánchez sin obtener respuesta. El Ejecutivo central lo desmiente y ha difundido el registro de llamadas para sostener que Vivas sí fue atendido. Sin embargo, la controversia está lejos de cerrarse. Según publica, según avanza La Razón, el presidente de Ceuta tiene previsto acudir este viernes, hoy, a un notario para dejar constancia de las llamadas perdidas que habría realizado al jefe de gabinete del presidente del gobierno.
20: Miren, nosotros no hemos mentido en ningún momento. Están registradas las llamadas que hicimos a Moncloa desde el día 27 hasta el día 30. Y están registradas las

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, perquè nosaltres portem des de 2:15 acompanyant-vos amb la tecnologia, amb els videojocs, amb totes aquestes coses que us anem explicant, i ja en aquest tram despertador també amb en David Morales. David, benvingut, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Entra, mira, et faig una mica de resumet per si algú no ha estat o arriba com el David que ens porta ja a l'inici del dia, doncs, i després aneu a buscar el podcast, que sapigueu que avui el Dani ens ha parlat del videojoc Captain Tsubasa 2, que és, vamos, Oliver y Benji.
1: Ah, Oliver y Benji, sí, sí.
0: Oliver y Benji. Llavors, clar, em fa molta gràcia perquè està molt ben fet aquest joc i les imatges, escolta, sembla que sigui la sèrie de dibuixos animats. I ja ens ha avisat que el joc té una mica de component de la sèrie. És a dir, que els que estiguin acostumats a que tot sigui molt immediat i molt pam-pam, com els jocs tipus, bueno, el FIFA i tots aquests, que ara es diu... Bueno, és igual. Doncs tots aquests de joc... Que pensin més en la sèrie, saps? Que potser estan 10 minuts per creuar el camp. Perquè aquella sèrie trigaven una estona.
1: Sí.
0: En fa un remate, eh? I n'has parlat ja? Ara no recordo si en els reportatges n'has parlat del...
1: Jo crec que sí que hem parlat
0: de... Em sona, eh? Em sona, sí, sí, sí. Doncs, i clar, fa molta gràcia perquè, clar, els noms veus els que realment eren i no els que ens van arribar aquí.
1: Mm-hmm.
0: Perquè això, Captain Tsubasa és el Benji. O a l'Oliver, qui era el que el davanter?
1: No,
0: pues un dels dos. Això és com Andy Lucas, David. És com Andy, sí. Lucas, que mai sé quin és. Bueno, el del nas, no? Un és
1: però
0: el
1: també
0: nas.
1: Acabaran barallats.
0: Ah, clar, aquest és un altre tema. Doncs, clar, em fa molta gràcia perquè, clar, surten aquests noms, pues, els que ja ficaven, no? I m'he mirat els noms de la selecció espanyola i eren molt curiosos. Perquè, bueno, eren així, doncs, inventats, no? I feien... Quasi semblava el Santoral, saps? Això que ens fas cada dia, semblava que... I que van agafar un dia del Santoral, perquè alguns noms eren poc usats. Per tant, bueno, si us crida l'atenció, ho busqueu. David, què podem dir dels 2 d'octubre?
1: El 2 d'octubre és el Dia Internacional de l'Educació Social. També tenim que és el Dia Internacional dels Notaris... Donem fe, no?, que és el
0: sí.
1: dia...
0: Ei, sí, molt bé, bravo!
1: És el Dia Internacional de la No Violència, és el Dia Internacional de les Condemnes Errades. És a dir, de vegades hi ha moltes persones que han passat anys a presó.
0: És molt fort
1: després,
0: aquest tema.
1: Sí, sí, es veu que realment doncs, eren innocents.
0: És molt fort, molt fort. A vegades per fatalitats, no? Casualitats, sí. De que si semblaven físicament o que estaven en el lugar inadequado, en el momento inadequado, doncs sap molt de greu per aquestes persones, totalment.
1: Avui també és el dia dels audiòfils, de les persones aficionades i professionals relacionats amb la reproducció de l'àudio del so en alta definició.
0: Molt bé.
1: I és el Dia Mundial dels Animals de Granja.
0: Mira tu.
1: Jo no sé si ells ho celebraran gaire,
0: No, depèn de la granja, saps què vull dir? Que igual els cuiden molt...
1: Si recordeu allò de Chicken Run,
0: sí.
1: No li tenien gaire apreci, no. A la granja.
0: Era més run que chicken, saps? Vull dir que volien escapar-se totalment.

0: Doncs sí, sí. Ai, que senyor.
1: Anem cap als Estats Units, que avui tenen només un parell de coses, eh? No, i no hi ha res de menjar.
0: Ostres.
1: Absolutament res. No, no, no.
0: Deuen estar a dieta, saps?
1: Segur. Mm. Doncs mira, avui és el Dia Nacional dels Conserges, als mira. Estats Units, mm-hmm. i tenen, atenció, el Dia Nacional de posar-li nom al teu cotxe.
0: Oh, que bo. Bueno, mentre sigui un cotxe, hi ha gent que li posa noms, ja m'enteneu, a parts de la seva anatomia, sí. per exemple, no? Bueno, el cotxe està bé. I més allà, no?, que les matrícules poden ser personalitzades, no?
1: Sí. Jo he tingut tres cotxes i tots tres tenen nom.
0: Ah, mira.
1: El primer era un Renault Clio, i es deia la Clio.
0: Mira.
1: Però per què era la Clio? Per què era en femení? Doncs perquè durant un viatge a Itàlia, que vaig llogar un cotxe, que era un Fiat Panda,
0: Val.
1: Vaig deixar-lo en un pàrquing i quan el vaig anar a recollir, vaig dir, vinc a recollir el Panda. I llavors em va mirar amb cara molt estranyada el senyor i em va dir, ah, la Panda! Perquè,
0: mira,
1: clar, allà el cotxe és la màquina i és femení.
0: Clar.
1: Des de llavors tots els meus cotxes tenen nom femení.
0: Mira
1: després
0: tu.
1: Vaig tenir un Dacia Sandero i era la Sandy i ara tinc un Audi i és l'Audil.
0: L'Audil, molt bé. Audil, Audil Rodríguez de la Fuente.
1: Sí.
0: Doncs molt bé, m'agrada molt aquesta. Mira, aquesta anècdota no la sabia, David. Veus, sempre, mira que fa programes anys i anys que fem ràdio junts i aquesta no te l'havia escoltat. O sigui, veus, cada dia sempre podem descobrir alguna cosa nova. I em sembla fantàstic i apassionant. Doncs escolta, ja sabem això. Bueno, no tenim de menjar, no, però Sants, Santa doncs... Magdalena podria haver ser avui, que així menjaríem alguna cosa.
1: No. Ja però mira, avui és Sant Teòfilo de Bulgària. Avui és el dia dels Sants Àngels Custodis. És Sant Eleuterio de Nicomèdia, Sant Saturio de Numancia, els Sants Leodegario i Gerino, Sant Berejiso de Andaje i Sant Ursicino de Chur.
0: Sembla un nom d'una beguda, eh? Urxata de Xufa i l'altre, i l'últim era...
1: Ursicino de Chur i Berejiso de Andaje.
0: Sembla que estiguis parlant en Klingon o alguna cosa d'aquestes. Mare meva, tu. Ostres, apassionant. Mira, jo em vaig batejar el Sant Àngel a la parròquia de l'Àngel Custodi, aquí a Hostafrancs, mira, coses de la vida al costat de l'escola on anava. Molt bé, doncs escolta, fantàstics els sants, ja ens hem posat al dia. Ara anem amb les notícies de fa un segle, viatgem un 2 d'octubre de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns, com ho teníem fa un segle, a veure.
1: Doncs mira, fa un segle hem de dir que La Vanguardia ens parlava d'una notícia, si més no, que posa els pèls de punta una mica. Una mujer denuncia al juzgado que ha visto a su marido en Buenos Aires después de presenciar su entierro en Barcelona.
0: ¡Ostras!
1: El juzgado de La Lonja, secretaría de don Tomás Riera, instruye diligencias sobre la denuncia presentada anoche en el juzgado de guardia por una mujer que asegura haber visto a su marido en Buenos Aires después de presenciar su muerte y entierro en Barcelona.
0: Claro, porque si no me has conseguido la muerte, pero muerte y entierro, y ahora como carpetazo ya había fet.
1: Sí.
0: Había fet el dol aquesta dona. Ja.
1: Braulia Josefina Sanz, que así se llama la denunciante, dice que estuvo casada con don Julio Junyent Bosch, secretario que fue del ferrocarril de Olota Gerona.
0: Ah, mira.
1: Por diferencias de carácter, marido y mujer se separaron, si bien se veían con alguna frecuencia.
0: Caray.
1: Hace 9 años enfermó y murió el marido presenciando la muerte y el entierro a la mujer. Más tarde se fue esta a Buenos Aires viendo a su esposo en la calle. Desapareció sin saber cómo, pero al entrar la denunciante al servicio del cónsul de Francia en dicha capital, vio con la natural sorpresa que el cónsul era su marido,
0: hostia,
1: de nacionalidad francesa.
0: ¿Pero qué dios?
1: Se añade que trató de denunciar el hecho en Buenos Aires, pero no le admitieron la denuncia diciéndole que había de presentarla en España, por cuyo motivo la ha presentado ahora. Se dice que por cuestión de deudas, se simuló la muerte y el entierro del marido, pues realmente el señor Junyent no murió. Braulia Josefina Sanz, acompañada de otra mujer, estuvo esta mañana en el Palacio de Justicia, ratificándose en la denuncia presentada.
0: Qué fort.
1: És una notícia d'aquelles...
0: Es claro.

0: Impressionant.
1: Tu imagina't, et penses que ha mort i te'l trobes allà i ni més ni menys com a cònsol de França.
0: Sí, sí, sí. O sigui, et vas a queixar i et vas a queixar a la persona de la que t'has de queixar. És molt fort, això. Amb això l'Iker Jiménez et fa dos programes, perquè, mare meva, tu... O veure que no els Javis, eh?
1: Oh, també.
0: Els Javis ara que faran una producció amb el de Crims i tot això, doncs... Jo... Home, jo els hi demanaria als Javis, Javis, si ens amb aquesta d'això, si ens esteu escoltant, El crimen de la calle del Bruc.
1: Oh, sí.
0: Home, jo crec que aquí som molt fans. És una història que no se n'ha parlat prou i aquí n'hem sigut molt afeccionats.
1: El moment del juez Páramo.
0: Home, si surt el juez Páramo...
1: I les figuretes trencant-se...
0: Oi. O sigui, jo dempeus en la sala del cinema plorant... emocionat, com si, jo què sé, Luke Skywalker hagués encès l'espasa de llum 30 anys després.
1: És més, ens oferim a anar d'extres
0: a aquella
1: escena en concret,
0: sí.
1: Fent de policies allà acompanyant el juez Páramo o el que calgui.
0: Jo és més, ja m'ofereixo a fer el paper directament, perquè tinc ganes de que algú, mirant-me, o definint-me, digui que treballa incansablement.
1: Exacte.
0: Saps què vull dir? Seria com el súmum de la meva vida. Que meravellós. Ai, senyor, què més teníem als diaris, David?
1: Mira, anem al noticiero, que la Crònica General avui ens parla de rebaños por la ciudad.
0: Ostres.
1: Muy a menudo, cuando llevados de nuestro cariño a la ciudad, hacemos a los forasteros la apología de Barcelona y orgullosamente ponderamos su belleza, su aire de gran capital y su progreso, parangonándola con las grandes capitales europeas, nos salen los colores a la cara y no sabemos qué decir al observar un sinfín de detalles y de malas costumbres que no están ni mucho menos en consonancia con el progreso de que alardeamos ni con el aire de gran capital que se nos antoja o que quisiéramos que nuestra ciudad tuviese. Uno de esos detalles que a diario podemos observar y que chocan y extrañan a los forasteros que nos visitan es el espectáculo de las manadas o rebaños de ganado lanar y vacuno que se ven por las grandes vías de la urbe a todas horas del día. ¿Qué diríamos si viéramos esos rebaños atravesando la Plaza de la Concordia o los Campos Elíseos de París o Piccadilly o Oxford Street de Londres? Pues bien, a mediodía y a las 3 y a las 5 de la tarde vemos esos rebaños por la calle de Mallorca y de Provenza y atravesando la Rambla de Cataluña y el Paseo de Gracia. Claro está que esos rebaños hay que llevarlos desde la estación o de donde sea al matadero o a los corrales. Lo mismo ocurre en las grandes capitales extranjeras. Pero en el extranjero o se llevan en camiones especiales o se conducen por las calles, aunque sean las principales de la ciudad, de noche o a primeras horas de la mañana. Pero eso tan sencillo, aquí no se le ha ocurrido todavía a nadie, ni disponerlo.
0: ¿Veus? Doncs escolta, bueno, són els detalls que ens agraden i no ens deixen de sorprendre. Quins personatges, eh? Alguns es mereixerien formar part dels Dimacrous de l'època.
1: A veure, que hi ha una cosa que és molt típica, que és aquella imatge de les torres de la Sagrada Família en construcció el ramat d'ovelles davant.
0: Sí. Home, és que, escolta, clar, devies, doncs això, no? Dir, doncs mira, els dimarts sempre passen per aquí, no? I aquella gent, no? Què es podria imaginar? Que senten després i pensant en aquells ramats, no? Que ens comenta en David, doncs ara s'està debatint, no? Sobre... com ha de ser l'escalinata de la Sagrada Família i a quins edificis afectats ha d'afectar. Dic lo d'afectats perquè ara es queixen els veïns, no? Que es veu que no sabien que estaven en pisos afectats. És d'aquelles coses que... És com quan li demanes a algú, mira, et deixo aquest llibre, i després el demanes i diu, no, però si és meu, bueno... Saps? Allò, bueno, en fi, coses d'aquestes. És un tema, eh? Alguns diuen que es pot fer sense treure cap edifici, altres que tota la ciutat ha d'anar fora, al final ja no saps. És un tema també curiós aquest. Doncs bé, perquè veieu que hi ha connexions, sempre entre la història de fa 100 anys i la d'ara. Ara anem amb d'altres històries que ens explica en David Morales i ja tenim aquí els tribuneros a punt per liar-la ben grossa. Fins a les 6, fent nits de ràdio. Seguim.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.

va passar tal dia com avui, 2 d'octubre del 1995. Oasis publica al Regne Unit What's the Story, Morning Glory. El Britpop té data de naixement consagrada i és aquesta. Els germans Gallagher, Noel i Liam, juntament amb la resta d'Oasis, llancen el seu segon àlbum d'estudi, una obra que es convertiria en un dels discos més venuts de la història britànica. Amb cançons com Wonderwall, Don't Look Back in Anger o Champagne Supernova, el grup de Manchester aconsegueix l'equilibri perfecte entre l'arrogància del rock and roll i la melodia més enlluernadora. El disc va néixer enmig d'una rivalitat mediàtica aferrissada amb Blur, la coneguda Battle of Britpop, que va situar Oasis i Damon Albarn i companyia com a cares oposades d'un mateix moviment musical. Mentre Blur representava l'art pop refinat del sud d'Anglaterra, Oasis encarnava l'orgull obrer del nord amb himnes pensats per cantar ple pulmó en estadis. Morning Glory s'estrenava així, tal dia com avui, un 2 d'octubre de l'any 1995, de la mà dels Oasis.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu que és temps per l'anàlisi, per la tertúlia, per la disbauxa i per que els nostres analistes, també coneguts com tribuneros, arribin en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos!
1: ¡Chipa!
2: Sí, jo sí que necessito unes anàlisis. Sí,
0: exactament.
2: Sí, necessito unes anàlisis.
0: Jo us he de dir que a mi hi ha gent que em pregunta si sou... Per, si sou... Si sou personatges o sou de veritat. I jo dic, no, el que és de veritat és el... És, pues, els que van... Exactament, exactament. El Colombo
2: som, som una IA.
0: El Colombo és de veritat i el Colombo fa una imitació del Sergi,
2: del Sergi
0: i del Marc. Sí. Exactament. I així és com, i així és com anem fent. Clar, això funciona així. Això és les noves coses. A veure, l'altre dia que estaven fent la funció al Liceu, estava en una nària, estaven cantant. Exacte. Exacte. Jo i tu, que deia penja tu, no, penja tu. Doncs de cop i volta estaven allò entusiasmades i va arribar una alerta d'aquestes de pluja. A l'endemà, de que plouria a l'endemà. No? Què va passar? Doncs que, bueno, doncs van sonar tots els mòbils alhora al Liceu i van haver de parar. Perquè, clar, tu imagina't el que és allò... Que, a més, hi ha gent més ràpida que el pare de seguida, però hi ha gent que... Espera, que ve on havia guardat el mòbil, perquè... Espera, cobro el bolso. I comences a treure el paquet de Kleenex, el no sé què...
2: I aquell que pensa, no, això no va amb mi, això
0: no,
2: és d'un altre.
0: No, jo el tenia en silenci. Diu, jo no puc ser, perquè jo tenia el mòbil en silenci. Per tant, el meu no és. I clar,
1: en silenci no sona, no?
0: I, si sona, i tant que sona.
1: L'alarma mundial. Vull dir, si és l'alarma...
0: I tant que sona.
1: Sí, encara no. Que el posis en silenci, sona.
0: Sí,
1: i
0: no,
1: fa, uau,
0: clar que
1: uau.
0: Sona, perquè de fet en un programa ja havíem dit que en tot cas, si el tinguessis en silenci, doncs que et pegui o et surti unes icones o algo, no? O que et faci una petita descàrrega perquè t'enteris. No, aquí va sonar tots. Però... I clar...
1: I
0: modo... No, modo avion igual.
2: Això no formava part de l'espectacle?
0: Jo crec que...
2: Una nova versió de l'àrea aquesta? De
0: ara el problema... Exacte. Els hi va la vall i vida en això. Tu imagina't que ara aquests ja es pensen que a cada funció passarà això. Tant li pot passar al públic com als cantants. Perquè clar, els cantants ja deuen dir, a veure, ara és quan en qualsevol moment tu estàs aquí tot inspirat, o fins i tot si veus que no afinaràs una nota, penses, bueno, amb una mica de sort...
2: Ara sonarà
0: l'alarma. Ara sona l'alarma i no s'ha escoltat el gall, saps què vull dir? Seria l'alarma del gall, en aquest cas.
1: Carpe diem, esto es, se me ha ido adelante, bum, y me he caído.
0: Carpe diem, Una mica la filosofia és aquesta, que en qualsevol moment... Et pot saltar l'alarma, però clar, et salta a tothom. A tothom. Hi ha gent que va amb 3 o 4 mòbils a sobre. Bueno, alguns
2: sí,
0: no
2: si
0: són seus.
2: L'alarma, que és de trucar a l'empresa aquesta ProSegur perquè vinguin a veure què passa.
0: Exactament. Et sona l'alarma, diu, puede ser un caso de incursión o de tal, i un agente se va per ahí. Però clar, quants agentes han d'anar cap allà? No tenen agente suficient.
1: Per anar... No. Que venguen los secretos.
0: Sí. No, jo suposo que en aquest...
2: Tinc una ocupació d'aigua.
0: Exacte, tinc una ocupació.
2: A casa.
0: O tinc una preocupació, perquè hi ha molta gent que té preocupacions a la vida, no? I doncs, escolta, tu imagina't que, igual que com a les panícules,
2: sí,
0: no?, que deien...
2: Ara això que acabes de dir, David,
0: sí?
2: Una preocupació,
0: sí?
2: Vol dir que t'estàs pensant ocupar alguna cosa?
0: Sí, és que prèviament a l'ocupació ho estàs pensant. O sigui, estàs pensant si ocupar doncs un espai o una estanteria, no? O sigui, una estanteria buida, tècnicament és una preocupació, una estanteria buida, perquè tu la vols ocupar amb coses, no? Per tant, en aquests moments està buida, però la idea és omplir-la. Per tant, seria una

0: preocupació en aquest cas, efectivament. Doncs tu imagina't, bueno, això, no? Vull dir que no ho sé.
1: Una mica d'orilla, no? Això que esteu explicant, eh?
0: Sí.
1: Em queda per setembre, això, aquesta matèria.
0: Però si ja ha passat setembre, setembre serà l'any que ve. Diu, em queda per setembre.
2: Ara pateix directament.
0: Sí, diu,
1: carpe diem.
0: Vinga.
1: Poco a poco.
0: Poco a poco, eh? Diu, vinga, esta te queda per septiembre. Diu, però sistema 2 d'octubre. Diu, me la dejo pa setembre, però si acaba de començar, sistema 2 d'octubre. Ai, senyor.
2: És que ell va avançar, sempre s'avança. Ja s'avança l'any que ve.
0: Ai, senyor. No, si és que és un avançat. Sempre ha sido, saps allò que a vegades diuen, ha sido un avanzado a su época, era un hombre de otra época. Sí, amb el Sergi és així, el Sergi és un hombre... Sí, un avanzado a su época, vés a saber, bueno, un avanzado...
1: És que, a veure, què nos van explicar? És avançat o no? A veure, ara vam fer una reunió de pares,
0: no? Sí. Sí, sí, una versió de pare.
2: Tornant a les alarmes, hauria estat bé que després de l'incendi que hi ha al Liceu, ara hi hagués una inundació.
0: Clar, tu t'imagines? Diu, ha faltat coordinació aquí.
1: No.
0: Sí.
1: Perquè la inundació seria... Era paraguas, no? O com era?
0: Paraguas.
1: Inundació?
0: Sí. Bueno.
1: Era pluges? Però dic, per què se l'envien? Si estan ja sota cobert.
0: Ojo amb això del Sergi, que és més profund del que podria... Sempre el Sergi... ell fa un mètode, que és que ens va dient així coses esbojarrades, com feia, i de cop i volta, nyaca, te la deixa. Sempre, tota la vida ha sigut així. Sempre l'ha intentat colar. I en aquest cas ens ha colat una reflexió d'un nivell espectacular. Perquè, efectivament, si tu ja estàs a cobert, la pluja no et pot afectar molt. I és més, si et diuen no sortir de casa, és que ja no estàs a casa. Vull dir, hauria de ser personalitzada depenent d'on estàs. És a dir, que si tu estàs a casa et digui no sortir de casa i si estàs fora et digui torni, vuelva a casa antes de Navidad.
2: Són mòbils intel·ligents, no? Haurien de saber si estàs a casa o no. Estàs a casa, si estàs al carrer, i en funció d'això, t'arriba l'alerta o no?
1: Rastreatron. Ho van a rastrear.
0: No, és rastreatron, perquè va teatron per teatron.
1: L'aplicació rastreatron.
0: Sí, és, et va buscant per tots els teatres de la ciutat. Et va buscant fins que...
1: A veure quan tiene goteres.
0: No, clar, però és que a veure... el tema és aquest, que vull dir que hauria de ser personalitzat. Si tu estàs a casa, diu, no vuelva a casa. Diu, escolti, però és que... Diu, jo crec que com el xiste de l'Eugenio.
2: Depèn del nivell d'alerta, hauria de ser l'alarma i una icona que digui vagi a buscar ràpid un paraigües, o si ja és una alerta màxima, vagi a buscar ràpid una balsa o un caic. Sí, alguna cosa.
0: La idea que vam dir l'altre dia amb la secció de cinema és que podria arribar l'alerta amb un parell d'icones. Perquè
1: hi ha una secció de cinema? A on? A
0: aquest programa. Una altra cosa és que no l'escolti el Sergi. Ja.
1: Bueno, ara és el moment de patrocinació.
0: Sí.
1: De les botes. Botes per les alarmes i les pluges i les inundacions. Bota Fumeiro patrocina la secció de Tribuneros. Bota Fumeiro. Que vas a ver tu. De que cara... te va a servir, que vas a ver. Que no te mojaràs, Bota Fumeiro.
0: A les properes eleccions, Bota Fumeiro.
2: Bota Fumeiro.
0: Està molt bé. Tu en tenies alguna...
2: Potser no guanyes, però menjaràs bé.
0: Exacte. Tu tenies alguna publicitat més, Marc, per aquí?
2: Ui, sí.
0: Espera.
2: Ara mateix el senyor publicitat...
1: S'ha fumat com Bota Fumeiro, s'ha fumat.
0: Ara no la pots recuperar. Bueno, si no per la propera...
2: No, és que estic pendent d'aquest senyor publicitat que em doni... Que em doni permís per donar-la.
0: Val. Doncs quan tingui permís... Bueno, és que vega, el món de la publicitat és complejo. Escolta'm una cosa, ara que aquests dies les places

0: les principals de les ciutats doncs també es preocupen i es van ocupant per temes de, bueno, de manifestacions i coses de los inquilinos i aquestes coses. Jo diria, per què no aprofitem, i ja que és un lloc que funciona tan bé i que té repercussió, per què no un cap de... O sigui, cada cap de setmana que tingui una finalitat, no? Per exemple, doncs, jo què sé, allò com fan als Estats Units, que fan la venda del trastero, no? De venda del garaje. I hi ha un dia que surten als seus jardinets aquests que tenen tots i allà posen objectes per vendre, no? Per exemple, joguines antigues o roba que ja no et poses, una mica el Wallapop, però de... saps, allò...
1: A mi el que m'agrada que quan surten les majorets allà, als Estats Units.
0: A Estats Units sí, tenen majoretes. La majoreta és d'estadis, en tenen. Aquí no, no... Aquí alguna cheerleader va arribar bé, però ja no, em sembla que ja no... Això ja no... Ja...
2: No, aquí xirriaven. No,
0: aquí xirriaven més que no, sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Les majorets tenen més classe, eh? Les majorets són com sombreros de copa...
0: Sí.
1: Con un palito que da vuelta...
0: El formatge també era sombrero de copa, eh? Boníssim, sí. Aquella...
1: Encara l'agafo.
2: Ah, mira, ei, David, que ja m'han donat permís, que ja m'arriba la publicitat.
0: A veure, tenim la publicitat, ara, doncs.
2: Sí,
0: a veure.
2: La publicitat, sí. Patrocina aquest moment la Òptica Ambròs. Si no hi veus bé i no et solucionem el problema, et regalem el bastó i el gos.
0: Veus que bé? Veus que bé? Home, està molt bé perquè això et garanteix que et solucionen una mica el problema, no? Et fan la intervenció i si no, com a mínim, doncs mira, tens un company per tota la vida. Bueno, tota la vida el que viuen els gossos. Sí, sí, perquè...
1: Servei post-venda com cap. Servei post-venda.
0: No, servei gos-venda. Sí, en aquest cas...
1: Perquè
0: t'aquestes
1: la venda.
0: Exacte. Gos venda és perquè és un servei que et posen un gos quan et treus la venda, si no ha funcionat la venda del producte en...
1: Molt bona funció, post-venda.
0: Sí, sí. Gos venda. Uau! Veus que si dona joc això de la...
1: Ja has posat el jingle de l'anunci? El jingle.
0: Ens falta el jingle. He de buscar un jingle. Per la propera setmana guardeu més publicitat que li posarem jingle.
1: On està el jingle?
0: Jingle Bells. Posarem Jingle Bells.
2: Però no era una cançó? Jingle Bells, aquesta.
0: Jingle Bells, sí, no? Els dos. Eren el Jing i el Bells, els dos. Era un grup...
2: Un gran duo.
0: Sí, sí. Jingle Bells.
1: Pues sí, el pongo todo, el todo pongo.
0: Todo pongo, eh? I a mi todo pongo m'agrada. I tu vas allà i, escolta, tot ple de gent i intentes vendre...
1: Uns dinerets,
0: eh? Aquests pongos que et regalen...
2: Perquè ho facin a les places, dius?
0: Sí, a Plaça Catalunya, Plaça del Sol, llocs això que, bueno, Plaça del Sol estava llena, bueno, pues llena de gent que volia vendre pongos que et poden servir precisament perquè quan es comencin a fer, perquè ja estaran a punt de començar els sopars de Nadal, perquè cada any comencen abans. Cada any...
2: Hem de reservar ja, de reservar lloc ja.
0: Hem d'anar ja reservant si volem fer... allò, unes croquetes i així, haurem d'anar...
1: Falta la carta, que quiero decir el primero.
0: Però la carta de sus majestades los reyes magos de Oriente o la carta del d'això? Perquè ara tot és con código QR, eh? Ara tot has d'escanejar.
1: Pues yo me lo he quitado, porque me ocupaba memoria.
0: Te ocupaba memoria, no? Diu, no me acordao. No, porque me ocupaba memoria. Es que tengo poca memoria ya.
1: El rastro,
0: sí. Sí, sí. Però el rastro espontàneo, saps què vull dir? O sigui, el aquí te pillo, aquí te rastro. O sigui, no sí. les d'això habituals, no? Com el mercat de Sant Antoni o tants jocs, no? Que hi ha paradetes. Sinó que tu, així...
1: Aquí te pillo, aquí te rastro.
0: L'he agradat, aquest.
1: Sí, aquest sempre m'agrada.
0: Doncs això, tu, pues mira, el que duguis a sobre, o que dius, espera, mira la sogra mateix, no? Doncs el que portes a sogra, en aquest cas, no?
2: Aquí la deixo, no?
0: Exacte, sí, sí. Diu, el que portis a sogra, bueno, pues ja em va bé. Ai, senyor, home, pues podria estar bé, no?
2: No és un jo pongo, pues jo poso la sogra.
0: Clar, exactament. Què pongo?
1: O les sogres.
0: Les sogres.
2: Les sogres.
0: Les dues coses.

0: Però, clar, pot ser la sobra, la sogra... Bueno, ha sigut una confusió.
1: La sobra, sí.
2: La sobra que estem fent aquí a la planta de dalt.
1: Exactament. Sí, sí. El que sobra de les, de les obres, que ho porti la sogra. I llavors ja... Bueno.
0: Però ara pensava, ara que estan de moda aquestes acampades a les places, allà sí, al sol sí, i aquí al Parc
1: sí,
0: de Catalunya,
1: doncs sí.
0: Pues aquestes zones s'haurien de declarar zona de zona d'acampada turística.
1: Zona d'acampada. Totalment d'acord.
0: L'acampada lliure, ja està. Sí. I que puguis anar allà amb la teva tenda i ara, vinc aquí, al cap de setmana, allà.
1: Jo us dic una cosa, eh? No. I els hi dic als nostres oients, el Marc Gelabert, el Sergi Porcel...
2: A tothom,
1: eh? Els hi dic. Si podeu viatjar al passat, saps? En lloc de portar un bote de lejía...
2: A la sobra de la seva família...
1: Bueno,
2: no?
1: T'ho imagina't quan començaven, no? Doncs què els hi diries? Oye, cuando tú tengas un hijo o un nieto... Aneu a buscar el vostre avi, el vostre àvia, i li dieu, cuando tengas un guapísimo, eh? Un nieto, una nieta, maravilloso. El que mejor te va a caer, eh? Diu, dile que invierta en bitcoins i en tiendes de campanya. Perquè tu saps quantes tendes de campanya s'estan venent avui en dia? O sigui, mai a la meva vida havia vist tantes tendes de campanya així en general. Vull dir, la gent... Això és una gran acampada, diguem-ne, en general.
0: Jo crec que tota aquella gent que havia comprat tendes de campanya al Decathlon i a altres llocs, no l'havien fet servir mai, han dit, hòstia, ara. Sí. Ara és la nostra. I a més, també hi haurà molts grups d'aquests d'esplai i d'escoltes. Què fem? Anem a acampar aquí a la
1: plaça.
0: Anem a
1: acampar la boira, que es diu.
0: Acampar-la.
1: Acampar la boira. Digues, Sergi.
2: Que això s'hauria de dir a ciutadà. A ciutadà, no?
1: Claro.
2: A ciutadà.
1: O salvados per l'acampada, que també...
2: Però què hem de fer? Criptomonedes, diu, que li digui a aquests del segle
1: Sí, espera, apunta-ho bé. Digue-li que inverteixi en criptomonedes. Sí.
2: Però què s'han fet les tiendes amb criptomonedes?
1: No, però que si tu viatges al passat, tu imagina't que fa 30 anys haguessis sapigut que havies d'invertir en criptomonedes just al poc de sortir, perquè després pujarien molt de valor. Doncs el mateix amb les tendes de campanya. Tu muntes una empresa, jo què sé, tiendes de campanya Porcel.
2: Me'n penedeixo d'anar bé minat.
1: Minat, eh? Tu eres de minar.
2: Sí, de minar criptomoneda, que un em va dir, sí, mira, he ganado 20 céntimos. Digo, esto es nada. Estaba ya la màquina todo el día minando y se compraba otra para minar más rápido. Sí. Y claro, això... Si ho hagués fet durant 10 anys, tindria dos criptomonedes que serien...
1: Imagina't. Serien...
2: Minar. Ai, minero!
1: Sí, senyor.
2: Minero.
1: Tu imagina't què va dir en aquell moment. És que per a esto no hace falta minar. I lo va eliminar, saps? Va fer eliminar del programa o de la cosa aquesta que minava. Tu imagina't que en aquell moment dius... Ai, mira, m'ha salido una, no? Allò escarbant, no? Allò gratant una mica... saps el sofà, que sempre entre els coixins queda alguna... Abans quedaven monedetes. Ara, com que no tenim monedes, només queda merda. Bueno, és així.
0: Ara trobaves ganxitos.
1: Ganxitos. Però abans, entre la mè, trobaves alguna moneda i mira, et valia la pena fer la netejada. Ara no. Ah, bueno, com a molt pot haver algun bitllet, alguna targeta de crèdit, alguna cosa així. Però ja no. Una criptomoneda. T'imagines que netejant et trobes una criptomoneda, Sergi? Bo.
2: Bueno. Però és que això existeix, però això no és
1: etèreo? És etèreo, sí. Etèreo, l'extraterrestre.
2: El inodoro?
0: És mono, no és etèreo, és mono.
1: És mono.
2: És inodoro?
1: Sí.
2: És incoloro?
1: Se encuentra en inodoro, en el inodoro s'encuentra. És innada.
0: De les acampades al sol i allò que va ser una cosa, una consigna d'aquelles de acampi qui pugui, o què?
1: Acampi qui pugui, efectivament. M'encanta com a nom per un càmping. Un càmping gas, també, però acampi qui pugui...
2: Claro. Càmping gasolina, no sé, més caro, no?
1: Bueno, ara... Mira, l'altre dia vaig anar a posar benzina...
2: Placa.
1: No, és terrible. Vaig anar a posar benzina a la moto I em vaig ficar, no sé, vaig ficar, mira, posa'm 4 euros.

0: i l'agulla en lloc de pujar va baixar. O sigui, de lo poc que havia d'això, va caure de seguida. Vull dir, jo dic, esto me da para una rayita. Sí. Diu, mira, és més barata la rayita de lo altre, saps? Que no pujar el dipòsit de la moto. I mira, ara
1: vaig... Es que le ponen eso, el chip ese de programado para que se rompa.
0: Le ponen aditivos, ¿no? Puede tener com és allò que diu sempre? Puede contener...
2: Traces,
0: això. Traces. Això, la gasolina puede contener traces, Sergi?
2: De gluten.
0: De gluten, sí, sí, sí.
1: Hombre,
0: el que faltava. A veure, senyor Colombo, com ho veu això? Què li dice su senyora?
1: Traces. Es que...
0: Mira, jo estic con la traza aquí en la mano, que estic aquí fent un cafè.
1: Es que estoy buscando un chip. Que es de esto de ecosistema programado que es obsoleta.
0: Va, el tu vols dir l'obsolescència programada.
1: Me l'ha dicho el sargento hace un momento, me l'ha dicho el sargento.
0: O sigui, sí.
1: ¿Hay aquí algún chip?
0: Bueno, nosaltres tenim tot tipus d'oients, de tots els gèneres, de totes les aficions.
1: ¿Obsolescència?
0: El chip tiene obsolescencia programada, que vol dir que, com els telèfons...
1: Mi mujer me dice que cuando la aguja se retrae,
0: sí,
1: mal asunto.
0: Sí, sí.
2: La seva dona li està dient, sí, que ella és obsolescente.
0: És una altra cosa. Sí, que aviam quan li dona el fluorescente, li dona... Sí. Igual és una pastilla blava la que li dona la seva dona, Colombo. No, no tingui por, que ja veurà quina nit passarà.
1: Esto está programado.
0: Sí. Sí, sí, se programa.
1: La moto.
0: Sí, se programa la moto. Jo agafo la moto i dic, mira, la necessitaré divendres. I ja, doncs això. No, jo et dic una cosa, eh? Està tan cara, senyor Colombo, la gasolina?
1: Ja tienes sal, un huevo duro, me quedo
0: d'hora. Sí, senyor Colombo, està tan cara la benzina que jo, quan aparco la moto, li trec la benzina i me la pujo a casa. O sigui, me l'enduc en un tàper, perquè no me n'enrefio. T'ho imagina't que arribes i no hi és. Clar, diu ara...
1: Te la llevas en el tàper, ¿eh? Y la cuentas, ¿no? Como los que cuentan la...
0: Sí, señor.
1: Cuando van a cenar fuera, que hacen la cuenta.
0: Sí.
1: Pues tú te llevas allí ya la botellita con su medición para que sigui exacta.
0: Para que sigui exacta. Para que no se m'evapori. Tu imagina't que se t'evapora, ¿eh? Home, el disgust que tindries. No, això no pot ser. Al contrari, bueno, sempre hi ha aquí... Com si fos colònia, sí. Bueno, és allò que dèiem, no? Te voy a llevar a un sitio caro, ¿no? De cenar i... Vas a la benzinera, et fiques unes gotetes, eh? O de colón, o de benzín, no? Seria en aquest cas.
2: Vull a veure, és la més cara, és la més cara.
0: És la més cara.
2: O de gasoil.
0: Arribarà un moment que sabrem per què es diu benzina de 95 o de 98, perquè serà els euros que et costa el litro.
1: Yo faig competicions, a ver, venga, ¿quién gana? ¿El precio o el litro?
0: El precio o el justo, ¿no?
1: Que nos coge siempre.
0: Sí.
1: El señor van súper ràpid y van a coger ahí a los litritos, ¿sabes? Sí. Va a llegar a 8 litros y el dinero, súper ràpid, y el otro no va tan ràpid y ahí sufriendo como si fuera una peli.
0: Sí. Tu creus, Sergi, que la gent especula amb la benzina, el ciutadà no de a pie? És a dir, que quan està barata omple garrafons...
1: Sí, tanto. Hombre, yo pienso que, mira, desde que sacaron el pivote ese que daba vueltas que parecía un molinete al lado,
0: sí,
1: ahí ya no se ve.
2: Jo abans comprava barrils de cervesa, ara compro barrils de Brent.
0: De Brent. Sí, sí.
2: Sí, de Brent, aquests barrils de Brent.
0: A mi m'agradaven els dies...
2: No té el mateix gust,
0: no,
2: però bueno...
0: No, és més forta, diguem, d'això. A mi m'agradaven els diagrames de Brent, quan feia conjunts. Escolta'm una cosa, si és...

0: veritat que, bueno, ara val, bueno, també la cervesa al preu que va també, déu-n'hi-do, però bueno, vull dir que el barril de això de benzina, tu te'l guardes i és una inversió, ho pots deixar de pares a fills i, i clar, ho compres quan estigui a un euro i ho vens quan està a dos, mare meva, amb això et pagues... Et pagues, no
1: però
0: ho sé.
1: Però aquí el cotxe del sonido.
2: Pagues el dipòsit del cotxe.
0: Pagues el dipòsit d'un dia. D'un dia. Sí, sí. Però bueno.
1: El cotxe del sonido, esa, la inteligencia artificial esa que no quieren sacar. Que no.
0: Exactament.
1: Sacar,
0: heu anat ja...
1: El cotxe de estos que tú le vas animando y le dices, venga, vamos, vamos. Vamos, y el vamos. Cotxe va andando.
0: No, está
1: venga,
0: clar.
1: Vamos. Y tú vas animando. Amb la veu, fas que el cotxe es mogui.
0: Ah, molt bé. No, això està bé, això està bé. Escolta'm, però això ja ho feies, exercicis de gimnàs, de dir, venga, avance! No feies aquell exercici, Sergi, que dius una paraula... Que, per exemple, vas caminant, no? I dius una paraula, i allò, aquella paraula vol dir saltar, per exemple. En dius una altra i vol dir ajupir-se. A mi m'encantava aquell joc, perquè sempre la gent es feia...
1: Mar, tierra, aire.
0: Sí. I al final sempre, ja sempre t'equivocaves, sempre t'equivocaves al final, o t'ensopegaves alguna cosa. Bueno, la setmana que ve...
1: Lo importante en la vida es jugar.
0: Sí, senyor.
1: Jugar para progresar.
0: Sí, senyor.
2: Sí, lo importante es participar.
0: Participar. Sí. Pues la setmana que ve, a veure si porteu més publicitat. Jo em comprometo a portar un jingle, com Déu mana. I... aviam si...
2: Un ginger ale.
0: Ah, sí.
1: Con hielo, eh?
0: Con hielo. Sí, sí, sí. Un ginger ale con hielo. Escolta'm, i intenteu anar a averiguar quin és el bar on queden les IES, a veure si us podeu convèncer que aguantin 10 anys més. En fi, Marge Labert, Sergi Porcel, els Tribuneros, fins la propera setmana.
2: Baixa campanya. Thank you.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: La ciutat, amb Míriam Franc.
2: Doncs una temporada més als dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes al doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
3: Gairebé 3 hores.
2: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan.
3: I a més els cas. Resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar,
2: sí,
3: doncs el cas feia referència al teu estatus. I estaven fets amb pell, amb teixit, on havien cosit ullals de port senglars. Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el cas, millor era el teu estat. Per tant, es creu que l'Odisseu portava un cas fet d'ullals d'uns 50 port senglars salvatges caçats.
1: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits a Ràdio que ens està fent estrenar ja el divendres, dia 2 d'octubre de 2026. Però abans d'acabar, va, una noticieta d'aquestes que ens porten David Morales. Quina has triat avui, David?
1: Doncs hem d'anar fins als Estats Units, concretament fins a Tennessee.
0: Molt
1: bé. I és que hem de parlar del cas de la Krista Pike.
0: Val.
1: La primera dona executada a Tennessee en 200 anys.
0: Sí, sí, aquest, ja sé què ha passat aquí, sí.
1: Sí, el Tribunal Suprem dels Estats Units aquest dimecres va autoritzar l'execució. Ella portava ja molts anys en el corredor de la mort després d'haver estat condemnada a la pena capital. I el governador de l'estat, en Bill Lee, va ordenar doncs, aplicar-li la injecció letal per acabar amb la seva vida. Hem de dir que la primera dona que s'executava en 200 anys. Era una qüestió que bueno, ha aixecat molta polseguera als Estats Units i que, a més, mediàticament ha estat seguida per tots els mitjans del país. El cas és que aquesta senyora va torturar i va assassinar una companya d'uns campaments quan era molt jove i per això se la va condemnar a aquesta pena. El cas és que li van posar una primera injecció. Amb aquesta injecció, doncs, sembla ser que va començar a tenir símptomes de quedar aletargada, d'anar perdent el coneixement, però no va funcionar. Li van posar una segona injecció que estava prevista en el protocol, però que no va acabar de matar-la tampoc.
0: Ostres.
1: Finalment, després de diverses hores, 7 hores en total de procediment, en les quals els advocats estaven intentant mostrar la seva objecció a que s'apliqués la pena capital, es va decidir no portar endavant més el procediment i se la va portar a un hospital. Ara la qüestió és una senyora a la qual s'estava aplicant la pena capital, ara la porten a un hospital on hauran d'intentar salvar-li la vida per tots els mitjans.
0: Amb lo car que és als Estats Units, tot el tema mèdic. O sigui que potser quan vegin la factura, saps allò del susto? Igual serà més que una injecció el que tindrà. Ens han de permetre una mica l'humor perquè
1: ara s'haurà de veure com avança aquest, aquest cas. Sí, potser finalment el que fan és commutar-li aquesta pena capital per una pena doncs, de continuar presollada per vida del que
0: sí,
1: li quedi.
0: Sí, cadena perpètua.
1: No? Cadena perpètua.
0: Sí, sí. I ara, no, hi ha gent que no li agraden les xeringues, saps què vull dir? Doncs
1: sí.
0: En aquest cas, doncs potser no li ha anat tan malament, perquè, mare meva, ara també és que has pogut dir de la tercera bala vencida. Vull dir que mai saps. El que és evident és que el món no deixa de sorprendre'ns i aquí sempre ho expliquem per fer-vos companyia a aquestes hores de la matinada. David, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Ja t'escoltem el dilluns de 5 a 6 del dematí, però aquesta nit nosaltres encara hi serem, que tenim cinema, que hem de comentar amb Pablo Mérida a l'èxit de La Bola Negra, la recaudació, i que cada cop a més llistes estic veient que pinta moltes nominacions als Oscars, i quan dic moltes, són moltes. I a història, doncs a veure quin llibre i quin autor o autora ens du l'Òscar González. Per tant, us espero aquesta nit a partir de 2:15. Que vagi molt bé, adeu-siau!

0: Buen fin de semana.
1: Más de uno con Rafa Latorre.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Torna al Festival del Vi i la Gastronomia Cambrils. Entrada al País del Vi del 9 al 12 d'octubre. Cellers al territori, productors quilòmetre zero i tapes dels restaurants cambrilencs. Una edició carregada de bon ambient, novetats, música i tallers per a la canalla. No t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a firadelvicambrils.com. És un missatge de Turisme de Cambrils.
6: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
7: Ay, no escuches lo último. ¿Lo siento?
6: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
7: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
6: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
8: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
9: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, ¿va?
8: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
10: Gabriel Jesús.
11: Què? M'encanta el fitxatge.
10: Ah, sí?
11: M'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? No ho sé.
12: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal, amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure'l.
13: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
10: Ah.
13: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
10: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
14: Anar allà i veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió. Però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors, què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
15: Cadires calentes.
14: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Les Terres de l'Ebre continuen en alerta màxima per...

0: pluges torrencials amb carreteres tallades i afectacions al servei ferroviari. De seguida, amb més detalls, però abans, el trànsit. Veiem quines són aquestes afectacions a les carreteres connectant amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
1: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives. La primera talla la calçada de la TV-7044 a Montblanc en dos sentits de la marxa. La segona deixa un quilòmetre de lentitud a la A2 d'Esparreguera en direcció Lleida amb la sortida 580 tallada. Per altra banda, destaquem que a causa de les pluges al sud de Catalunya s'han tallat a hores d'ara algunes carreteres per inundacions, com la T331 entre Santa Bàrbara i Tortosa, també entre Freginals i Masdenverge, la TV-7421 entre Mas de Barberans i Roquetes, i per últim la C12 entre Tortosa i Roquetes. Tots aquests talls es fan en dos sentits de la marxa. Per últim, destaquem algunes retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues d'entrada cap a la capital catalana des del vessant Llobregat, per la A2 i la B23, des de Pallejà i el Papiol, però també des del vessant Besòs, on tot el nus de la Trinitat circula amb congestió i de retruc afecta a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Más de uno Catalunya.
3: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
4: Les cantarelles als jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: Les Terres de l'Ebre continuen avui pendents de l'evolució del temporal després d'una nit de pluges torrencials que han deixat registres molt destacats al Montsià i al Baix Ebre. A Mas de Barberans s'han acumulat 154 litres per metre quadrat en les darreres 24 hores, mentre que a Tortosa s'han enregistrat 147 amb carrers inundats i una cinquantena d'avisos als bombers. Protecció Civil manté el nivell màxim de vigilància en aquestes dues comarques, el Montsià i el Baix Ebre, i és que avisa que les precipitacions es poden tornar a intensificar durant les pròximes hores. És per això que ha enviat una nova S-Alert fa uns minuts, aquest matí, en aquestes dues comarques, als telèfons mòbils, per recordar que l'episodi de pluges torrencials encara no ha acabat. El Meteocat també manté l'avís vermell per risc de pluja torrencial a la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp, on es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora i acumular fins a 200 litres al llarg de l'episodi. Tot aquest temporal, com escoltàvem fa un moment amb la informació d'en Ferran Aràndiga des del RAC, ja provoca afectacions a la mobilitat. La C12 continua tallada entre Tortosa i Roquetes i també hi ha diverses carreteres locals afectades per acumulacions d'aigua. A més, també afecta el transport ferroviari, i és que Renfe ha suspès la connexió ferroviària entre Catalunya i la Comunitat Valenciana per motius de seguretat. Els xàfecs també han causat problemes en el subministrament elèctric i en aquests moments consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i també el de Roquetes. Igualment, tot i la intensitat de les pluges, de moment no s'han registrat incidències greus i és per això que les autoritats segueixen demanant responsabilitat, evitar desplaçaments innecessaris i extremar la prudència a prop de barrancs, rieres i zones inundables. Aquestes pluges, que s'escamparan pel sud del territori, afectaran fins ben entrat al migdia, i a la resta del territori s'espera sol i núvols amb un ambient una mica més fresc, i és que les temperatures avui arribaran a màximes de 27 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona i 24 a Lleida.
2: Más de uno Catalunya.
0: Més notícies d'aquest divendres. Junts per Catalunya tombarà avui al Congrés dels Diputats els dos decrets d'habitatge que es votaran a la Cambra Baixa. Els de Carles Puigdemont han reclamat al govern espanyol que redacti immediatament un nou decret i l'executiu central els ha respost que no retiraran els que ja existeixen. Lola Sorribas, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El govern espanyol assegura que ha treballat durant mesos per acomodar la versió dels diferents grups parlamentaris i crear un decret amb mesures eficaces, diu, per fer front a la crisi de l'habitatge, però Junts no ho veu de la mateixa manera i critica el redactat. Considera que les mesures plantejades poden reduir l'oferta de lloguer, encarir els preus i dificultar encara més l'accés a l'habitatge per a famílies en situació de vulnerabilitat. Junts, per tant, deixa així el govern de Pedro Sánchez sense marge parlamentari, mentre que, des de l'executiu, demanen al Partit Popular, a Vox i als de Carles Puigdemont que demostrin, diuen, si estan a favor de la ciutadania o dels especuladors.
0: Mentrestant, a Catalunya, aquest dijous ha finalitzat el tercer debat de política general de la legislatura amb les votacions.

0: unes votacions en les quals els comuns han tombat la mesura estrella en habitatge de Salvador Illa. Ens en dona més detalls en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Sí, queda en paper mullat la proposta de compra compartida de la Generalitat amb majors de 40 anys per l'abstenció dels comuns. El seu portaveu, David Cid, alertava abans de les votacions que ell havia perdut la seva credibilitat pel que fa als compromisos en habitatge.
2: Nosaltres no donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
1: Minuts més tard, el PSC s'abstenia en un paquet de propostes dels comuns que incloia, entre d'altres, la unitat antidesnonaments. Li treu ferro l'assumpte a la portaveu Elena Díaz, assegurant que aquest pacte ja s'està complint.
3: Ha sigut bàsicament perquè el govern ja té la unitat en licitació.
1: Illa, però, ha salvat els mobles perquè Esquerra i els comuns han votat en contra de la seva reprovació com a president, proposada per Junts per Catalunya.
0: I sàpiguen que ha quedat vist per sentència el judici de 4 agents de la Policia Nacional acusats de lesionar l'activista Roger Espanyol durant una manifestació de l'1 d'octubre del 2017. L'escopeter que va disparar la bola de goma que va treure un ull a Espanyol ha explicat que no va apuntar cap a ell i que, de fet, quan va disparar el seu angle de visió estava interferit per escuders que eren davant seu. A partir de dilluns vinent ja es poden vacunar contra la grip i la Covid-19 les persones majors de 60 anys, de risc i el personal de serveis essencials. De fet, ja s'han demanat 120.000 cites prèvies fins aquest dijous. En una segona fase, a partir del 26 d'octubre, aquest sistema ja s'obrirà a tota la població i en la tercera, des del 16 de novembre, es podrà anar directament als CAPs, hospitals i centres sanitaris sense tramitar cap sol·licitud. Més coses, els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona un fugitiu de 44 anys, reclamat per les autoritats de Noruega per la seva presumpta vinculació amb una xarxa de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A punt d'arribar a les 7:28, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El davanter del Barça, Rafinha, se sotmetrà avui a una ressonància magnètica per confirmar que pateix un edema muscular produït en el segon amistós amb el Brasil. Si es confirma aquest edema muscular, el Barça no oferirà un nou comunicat mèdic i el temps de baixa estimat per Rafinha serà de 10 dies. Canviem de pilota. En bàsquet, el Barça buscarà la segona victòria en el partit de la tercera jornada de l'Eurolliga, que els d'Alexander Sekulic jugaran a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas. I en handbol, desfeta del Barça a la final del Mundial de Clubs. El vesprem hongarès, amb un Emil Nielsen estratosfèric a la porteria, va passar per damunt dels de Carlos Ortega i es van dur la final per 33 a 42.
0: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
7: I supem a les millors taules del món.
8: En aquesta terra protegim i acollim.
9: Fem barri i fem pinya.
10: I fem i deixem de fer.
11: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
12: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
15: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
14: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
15: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
14: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
16: De seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
17: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
18: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
16: A las 7:30, 6:30 en Canarias. Atención, porque se están poniendo las cosas muy feas. Ya les hemos informado de los problemas en las provincias de Valencia y Castellón. Pero es que en Tarragona la cosa está empeorando. Dice Protección Civil de Cataluña que va a enviar un mensaje S-Alert para informar de inundaciones importantes en el Bajo Ebro y en el Montsià, que son dos comarcas de la provincia de Tarragona. Piden evitar desplazamientos, no salir al

0: disfrutarlos. Y ahora los deportes con Félix José Casillas.
1: Y hablando de votar, histórico lo del Real Madrid de baloncesto, y para mal que ha empezado la Euroliga con tres derrotas, el baloncesto que es uno de los planes de este viernes porque juegan Valencia, Baskonia y Barcelona en la competición europea. Se va a mirar hoy también a Elda, donde con la alerta de lluvias moderadas va a jugar el Eldense, que ya es equipo oficialmente propiedad de Leo Messi. Y ya que menciona al argentino, y como durante años lo del fútbol fue por motivos partidistas elegir entre uno u otro, pues hay mucha prensa en este viernes que sigue con lo de Cristiano y gana el no a CR7 por el aroma a pataleta, dice ABC, y porque Portugal goleó anoche en Dinamarca y con el 7 de la camiseta lusa en la espalda de Rafa Leao. También hay por humanidad los que votan por el veterano delantero portugués porque no merecía este trato después de tantos años viviendo en la élite futbolera y porque este asunto requería medidas diferentes. Para los nostálgicos, hay esta noche un Francia-Italia con Zidane como debutante en el banquillo de su selección en un partido en territorio francés, y mañana en Oviedo habrá por primera vez en la fase de clasificación un entrenador español en el banquillo rival. Va a ser Santi Denia, que es el seleccionador checo, pero hubo otro técnico español, Azcar Gorta, que fue rival de España en el Mundial de 94 sentado en el banquillo de Bolivia. El objetivo de la selección española es tumbar a la República Checa y seguir con el pleno de victorias en esta fase de grupos de la Liga de las Naciones. Y Nico Williams, lesionado, España pierde por la izquierda. Y luego está lo del Madrid y el Barça con el caso Negreira, empate a comunicados, la UEFA con la tienda de campaña montada en un asunto que va para largo. El Madrid pide celeridad en la resolución, pero repasando los tiempos no parece que su petición vaya a ser atendida. Asunto abierto desde el año 23, el Madrid ha mandado 50.000 folios, como ya anunció el 17 de junio, y la UEFA dijo ayer haber recibido esa extensa documentación. Es que Suiza está muy lejos.
2: ¿Te apetece un vino sin notas espirituales y final de anticiclón? Entonces te apetece un Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
0: Y ahora llega, como cada viernes, el repaso lírico de la semana, ¿eh?
3: Recreación del poeta venezolano
0: Abigail Lozano.
3: Abigail Lozano. Volvimos porque siempre hay que volver. A Tomelloso, hablamos de vino y del gobierno, que para paje no es hermoso. Reclamó más viviendas y menos feo intervencionismo, rechazando este PSOE, manchado por tanto populismo. Díez, socialista, no quiere tener con Sánchez mancha, ni roce. ¿Y sabes por qué, la torre?
0: ¿Por qué?
3: Porque José Carlos lo conoce. Con conocimiento, niega que Pedro sea hombre de progreso, insulta a propietarios, se carga a la clase media, es un regreso. A África regresó Vergareche, con un cruce de historias, tío grande, su hermano, Diallo y las memorias. Evocó Irene Escolar a su familia, de actores y actrices, un cartel con faldas y a lo loco, momentos felices. Una y otra vez, escuchar a la gran Charo López me da felicidad, aunque sea en triste recuerdo de Gonzalo Suárez, su amigo de verdad.
0: Adiós, Carlos.
3: Adiós, poetas liberales.
0: Es que por un momento me imaginaba a Villarroya discutiendo con Sandro Rey en Televisión Española, y es que no se me ocurre programación mejor. O sea, es que para esto lo pagamos, hombre.
4: Hágase.
5: Onda Cero Tarragona, la teva radio.
0: 6 minutos y son las 8.
5: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
6: Bon dia. Protecció Civil ha enviat un SALER per alertar d'inundacions importants a les comarques del Baix Ebre i el Montsià i demanar no sortir a l'exterior. Les pluges han afectat especialment aquestes dues comarques durant la nit, provocant inundacions urbanes i resposta de barrancs. Els bombers de la Generalitat han atès 50 avisos en les dues comarques entre les 11 de la nit i les 6 del matí, i la regió d'emergències de l'Ebre acumula 71 des del vespre. La majoria han estat per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha acumulat 242 trucades per 169 expedients. Pel que fa a la mobilitat, es troben tallats trams de la C12, la T1025, la TV-3421 i la T331. Renfe ha iniciat el servei amb normalitat. D'altra banda, consten 1.231 abonats sense electricitat a Deltebre i Roquetes, i hi ha municipis amb centres educatius i equipaments tancats preventivament. Un testimoni intern, consultor a EFIAL entre el 2008 i el 2015, ha aportat detalls sobre el funcionament intern de la consultora i com intervenien les empreses públiques que van promoure a Tortosa o l'Ametlla de Mar. Xavier Pujol ha explicat que el president d'EFIAL, Antoni Martos, era un dels responsables directes i seguia les seves instruccions i ha reconegut la seva participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que s'han mostrat. En la jornada del judici d'aquest dijous han declarat més agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet de cuina quan ell va decidir que marxava del domicili. Tot seguit ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que a ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno amb Rafa La Torre.
5: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Torna al Festival del Vi i la Gastronomia Cambrils. Entrada al País del Vi del 9 al 12 d'octubre. Cellers al territori, productors quilòmetre zero i tapes dels restaurants cambrilencs. Una edició carregada de bon ambient, novetats, música i tallers per a la canalla. No t'ho pots perdre. Trobaràs tota la info a firadelvicambrils.com. És un missatge de Turisme de Cambrils.
7: Només la teva ràdio favorita podia fer-ho possible. Gaudeix del directe d'una de les bandes número 1 del pop nacional amb Europa FM. El dissabte 10 d'octubre, a Los Submarino de Reus, Marlena et descobriran els temes que les han portat a la cúspide en Showcase exclusiu. Recull les teves invitacions per Autofòrum Reus a la carretera d'Alcolea 138. Marlena, com mai les has vist, amb Europa FM. Col·laboren Autofòrum, Parc Samà, Los Tresillos, Hotel Meridian Ra, Medianits, Centro Médico Roma i Viajes para ti.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
10: Gabriel Jesús.
11: Què? M'encanta el fitxatge.
10: Ah, sí? Jesús,
11: m'encanta. Em sembla una alternativa. Qualitat, preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
12: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
13: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
14: Ah.
13: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
14: També.
5: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
15: Aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
16: El libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
15: A Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
5: En Bones Mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona.

La majoria han estat per inundacions a baixos, problemes de mobilitat i incidències elèctriques. Per la seva banda, el telèfon d'emergència 112 ha acumulat 242 trucades fins a les 6 del matí per 169 expedients. Pel que fa a la mobilitat, es troben tallats trams de la C12, la T1025, la TB-3421 i la T331. Renfe té el servei

0: participació a partir de documents de contractacions i altres qüestions econòmiques i administratives que s'han mostrat. En la jornada del judici d'aquest dijous han declarat més agents de la Guàrdia Civil que van participar en la investigació. Sostenen que l'exalcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí, tenia anotacions amb les suposades comissions vinculades a obres adjudicades. De matar la seva exparella el 18 d'abril del 2025 a Calafell, ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet de la cuina quan ell va decidir que marxava del domicili. Tot seguit ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que a ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. Els Mossos d'Esquadra investiguen 5 guies i el responsable de l'empresa on treballen per un presumpte delicte d'intrusisme professional en activitats de barranquisme a Horta de Sant Joan. A principis de setembre, els agents van identificar una empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Tot i un primer advertiment, dies després es va tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc del Canaletes. Els Mossos alerten que la falta de capacitació professional afecta les condicions de seguretat i la integritat física dels participants. Són les 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
2: Aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
3: En el libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
2: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
1: En Bones Mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.
4: Hay gente que te pone al día en un momento. Te cruzas con tu vecino, te subes a un taxi o vas a la peluquería y en solo unos minutos sabes qué ha pasado con el gobierno, por qué ha subido la gasolina y qué debería hacer el seleccionador. Y si además buscas el análisis de la actualidad, toda la información y el humor, escucha Julia en la Onda con Julia Otero. Los sábados y domingos a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras en

0: Bon dia. Avui a Tarragona continua el temps inestable, però s'espera que sigui menys advers. Tot i això, durant les primeres hores del matí encara s'esperen ruixats acompanyats de tempesta, especialment al Ter Sud, que poden ser molt forts, inclús encara localment torrencials i persistents, almenys fins al migdia. Les pluges podrien venir a més amb calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Durant la resta de la jornada i cap a la tarda, les pluges tendiran a remetre o a perdre intensitat, especialment com més al nord i més a l'est. Pel que fa a les temperatures, avui en descens localment notable a l'extrem sud. Avui les màximes seran de 26 graus a Tarragona, al Vendrell i a Reus, 25 a Tortosa, 22 de màxima a Gandesa. Durant els pròxims dies, la inestabilitat no es retirarà del tot, almenys fins als primers dies de la setmana que ve. Les temperatures podrien baixar lleugerament durant els pròxims dies. Pel que fa al vent, avui bufarà moderat del nord i del nord-oest al litoral i fluix variable a la resta. És una informació d'AEMET.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
2: Continuem amb més notícies. La policia local de Valls ha reforçat la seva plantilla amb la incorporació de 6 nous agents. Amb aquestes incorporacions, el cos actualment té una plantilla de 35 efectius. Dels 6 nous agents, un ja ha acabat el curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i ha iniciat el període de pràctiques al cos. A més, dos d'ells faran aquest curs durant enguany, mentre que els altres 3 policies ja estan prestant servei com a funcionaris interins. A banda, s'han incorporat 3 nous vehicles i 2 motocicletes. Encara a la capital de l'Alt Camp, la regidora d'Educació de Valls, Teresa Rull, ha defensat la transformació de l'Institut Jaume Huguet en un centre de formació professional integrat. Amb tot, ha reclamat que aquest projecte vagi acompanyat d'una planificació global del mapa educatiu de la ciutat per tal que es garanteixi el futur de l'ESO pública. Per això, els republicans han demanat que es treballi en la projecció de les infraestructures educatives que necessitarà Valls a mitjà i llarg termini, inclosa la possibilitat d'un tercer institut. Aquest

0: Dijous, Rull ha valorat la resposta parlamentària del govern sobre el futur del Jaume Huguet. La Generalitat va qualificar la seva transformació com una actuació estratègica i va explicar que el procés seria gradual. Situacions d'assetjament sexual que es poden viure en el dia a dia dels entorns acadèmics i laborals projectades fidelment per les ulleres de realitat virtual. Estudiants i membres de la comunitat universitària del campus Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili han pogut tastar aquest dijous com les noves tecnologies i també l'educació social poden ajudar a fer front a aquests casos i sobretot a millorar la sensibilització davant del problema. El projecte Si no ho vius, no ho sents vol afavorir l'empatia, la reflexió crítica i la presa de consciència al respecte. Crec que és força útil, he pogut veure des de la perspectiva d'una dona com patia violència de gènere i l'increpaven, ha explicat Aitor Pérez, estudiant de segon d'infermeria.
1: Ja que la perspectiva de una dona de gènere com l'increpaven i ara que ja he vist com se sent una xica con edat, penso que com jo, estudiantes i más gente intervenir i per desfacció.
0: La Tàrraco Arena Plaça de Tarragona acull aquest cap de setmana el 30è concurs de castells, que apunta, segons l'organització, a ser el millor de la història. En la jornada de diumenge hi actuaran 12 de les millors agrupacions i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els darrers 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024, aconseguida en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Al concurs hi veuen les millors construccions de cada colla i, segons les dades, des del 1990, entre els castells més ben puntuats, el més repetit és el 3 de 9 en folre, descarregat 50 vegades i carregat 20 cops. Els castells més valuosos han estat el 4 de 10 en folre i manilles i el 9 de 9 en folre. Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Un, els deixem amb Rafa La Torre, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes, també repassant actes d'agenda cultural per aquest cap de setmana. I la tertúlia cultural dels divendres, la tertulieta amb David Serra, César Carrasco i Didac Montoliu. Que passin un molt bon dia.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.

0: Deixen al mercat i uns altres el creen. A Multimèdia Tarragona fa més de 30 anys que impulsem el talent en formació subvencionada, privada i a mida. Ajudem persones i empreses a créixer, innovar i avançar. Multimèdia Tarragona, pioners en formació.
1: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
2: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
1: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Taxi!
4: ¿A dónde va?
3: Hola, al auditorio, por favor. Tengo mucha prisa, ¿puede atajar por ahí?
4: Claro.
5: Cuando llegamos al Valle de los Dinosaurios, en el norte de
4: Perú,
5: era casi con Ecuador, buscando un arte rupestre que hasta entonces no había sido catalogado, esas pinturas en las que aparecían...
3: Bueno, oye, ¿le importa dar una vueltecita más? Es que no quiero quedarme sin saber el final de la historia.
5: Yo os puedo decir
4: por supuesto.
3: Disfruta de historias inesperadas, sin prisas. Onda Cero, tu radio. A veces quieres aprender algo, a veces quieres informarte y a veces solo quieres entretenerte y desconectar. Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano, para alimentar tu curiosidad, descubrir historias y entretenerte con todo eso que no sabías que te interesaba. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
6: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
7: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de desconnexió.
8: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
7: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
8: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
6: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: La tonteria no té límits. I tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit. I pots, des de fora pot semblar una tonteria. Això ens passa a tots.
10: Para, que no tens límits. Para. Respira, Laura. Que respire Laura.
9: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Fue. Ja ho deia, eh? El NEC es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa. El NEC... I després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0. Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un más 1000 en aura.
10: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así,
9: sí,
10: en una postura unàtica.
11: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
9: Sí, senyor.
11: Una pausi.
9: Ah, fas una pausini. No, no, eh?
6: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
12: Ai, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
13: El libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
12: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
6: En Bones Mans. Diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 2 d'octubre, dia en el que volem obrir la porta a l'esperança en la lluita contra el càncer i, a més, amb caràcter català. I és que parlarem amb una dona formada aquí a Catalunya i que ara treballa a Harvard en un projecte que pot suposar un pas de gegant en la cura de la malaltia. De seguida ens ho explicarà ella mateixa abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim Juan Carlos García i Iván Gustems al control tècnic i al meu costat. Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, pots seure, si
4: bon
1: vols
4: dia.
1: Dir,
4: bon dia. No, no, és que em caic de la cadira. És que em caic de la cadira.
1: T'ha
4: no,
1: tocat la cadira dolenta.
4: Una cosa, és que us penseu que...
5: És una mica... Ara caigo, eh?
4: Vaig a buscar una cadira.
1: Bon dia,
6: bon dia, bon dia. No, escolta, seu aquí i jo vaig allà. Vinga, va.
1: No, no, no us canvieu de lloc. Deixa-m'ho.
6: Ui, se'm creu.
1: Mira, ja tenim aquí cadira.
6: Ah, mira, ja està aquí l'home...
1: Vinga, mentre que la Montse seu, quina és la cançó d'avui?
5: Doncs mira, avui tirem de clàssics.

0: Temazo que segur que heu cantat i ballat mil vegades, aquest Corazón de Tiza. És un tema de Radio Futura publicat el 1990 dins del seu àlbum d'estudi Veneno en la piel. Tot i que en el seu dia va ser criticat per la falta d'originalitat, va ser un dels grans èxits del grup madrileny i va ser número 1 la setmana del 18 d'agost del 1990. I per què la portem avui? Doncs perquè cada cop hi ha menys cors dibuixats a les parets de Barcelona. Bé, el que ja són menys grafitis. I per què? Doncs perquè l'Ajuntament està en peu de guerra contra els grafiters i ha redoblat la neteja. Per posar algunes dades, l'Ajuntament neteja 3.600 pintades l'any i el 2025 els serveis de neteja van lliurar de grafitis més de 378.000 metres quadrats de carrers i places, un 20% més que el 2024. Això és l'equivalent a 31 camps de futbol. És la unitat de mesura estàndard, el camp de futbol. Amb aquesta mesura i amb l'increment de les sancions econòmiques, sembla que els grafiters s'ho pensen dues vegades abans de decorar els carrers de la ciutat.
1: És que, mira, només a Rodalies, els que embruten els trens costen 20.000 euros diaris a cada català.
2: Estem parlant dels grafitis a mala llet, aquells grafitis ben fets que es destinen a algunes places, algunes parets.
3: Però és igual, estiguin ben fets o malament fets, home, amb més o menys originalitat i l'expressió artística sigui més lluable o menys, pintar un tren no s'agafa per enlloc. Pintar parets que no estan habilitades per això...
2: Però hi ha grafitis molt xulos, autoritzats per l'Ajuntament...
3: I fins i tot els trens, hi ha grafitis molt xulos.
2: Però,
1: saps quant et costa, tu? Cada català ens costa una pasta cada dia, costa 12 milions d'euros l'any netejar-los. Que els pagues tu, eh?
2: Una borrada.
3: Tot!
0: Només el Víctor, eh?
3: Encara no m'ha arribat el rebut, jo t'ho tinc domiciliat.

0: podem arribar al dia 5.
1: Quin sou que tens, tu, eh?
2: Tinc la dada. El 2023 va costar 32.000 euros diaris de deixar trens.
1: Vinga, pregunta del dia, Robert. Què preguntes a l'audiència? Si fan grafitis, si els agrada dibuixar?
2: Una pregunta que té intríngulis, perquè és una pregunta que quan te la fan dius, ai, què

0: Illes o la realitat?
1: M'encanta aquest dilema, avui. Ai, què dieu, no, aquesta pregunta? Ara us ho pregunto, dia, ara us ho pregunto, no? Perquè abans m'agradaria explicar que totes les persones que avui participin d'aquest dilema i ens envien una nota de veu al 676-760908, doncs potser poden aconseguir un regal, Robert.
0: Sí, un regal molt especial, i és que neix Nit per Sentir, perdó. Una iniciativa impulsada pel grup Sombria i produïda pel grup Clippers, que promou la sensibilització en salut mental a través de la cultura. Una experiència única que convida a la reflexió, l'empatia, la consciència social i el benestar compartit. Coincidint amb la Setmana de la Salut Mental, que és la següent, el proper dilluns, el dia 5 d'octubre, Sara Varas serà la protagonista de la primera edició Nit per Sentir. L'esdeveniment, que se celebrarà al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, comptarà amb l'estrena exclusiva a Catalunya d'Infinita, la nova producció de l'artista gaditana. Tenim una entrada doble per gaudir d'aquest espectacle de Sara Varas, que està compromès amb la salut mental i amb el benestar emocional. I és que, a més a més, anar al teatre sempre aporta benestar mental.
1: Totalment.
0: I salut emocional.
2: I al Liceu encara més.
0: Clar, clar, us ho voleu perdre? No, no us ho voleu perdre. Per això enviareu moltes notes de veu de WhatsApp al 676-760908, contestant a la pregunta del dia, que és el dilema del divendres de Lluís Soler Roca.
1: I si no aconseguiu aquesta entrada, també és una molt bona ocasió, per gaudir de Sara Varas i per reflexionar sobretot sobre la salut mental, un tema importantíssim. Vinga, ara sí, Montse, Víctor, vosaltres que no estareu al dilema perquè no us dona la gana, perquè esteu més que convidats, responeu a la pregunta. Montse, tu, si et dic, Montse, què tal, com estàs?
3: Em sortirà automàticament dir-te, bé.
1: És que ets amona, és que bé. La Montse és un amor.
3: Sí. Jo crec que depèn de la tonalitat que m'ho notes més. O sigui, si estic bé, et faré un bé, molt bé, tal, no sé què. Si estic més, faré un bé.
1: I et diré, ui, Montse, què et passa?
3: Ja m'agrada també que la gent detecti els canvis de tons i llavors sàpiga si millor o pitjor.
1: Clar, clar. I tu, Vic,
2: jo no.
1: Tu sempre estàs bé, també.
2: Jo sempre estic bé, sí. I quan no ho estic, que no sempre es pot estar de la millor manera possible, doncs sí que ho reconec i intento dissimular. No, no m'agrada després que em facin preguntes.
4: No, tu quan no estàs bé, no saludes. El Víctor no saluda quan no estàs bé.
2: No admiro. El que no suporto és que em vingui la gent quan... Saps aquella gent que ve i et diu, com estàs? Tienes mala cara. Mira, vete a cagar, perquè jo ja m'he aixecat aquest matí, m'he mirat, després de dutxar, m'he mirat al mirall i ja veig que no he dormit bé o que em trobo malament perquè tinc grip o perquè porto una ressaca del copón de la nit anterior.
1: Saps que...
2: No m'ho diguis. És com quan eres petit et deia, oye, t'ha salit un gra... Ostres, quin gra t'ha sortit al...
1: A veure,
2: idiota, que estic amargat i aquesta nit no sortiré perquè no vull que em vegin. No m'ho diguis, no m'ho recordi. Jo ja saps que l'he vist. Pues la cara igual.
1: Saps què dic jo quan em diuen, fas mala cara?
2: Què?
1: És la que me tocó en el reparto, no quedava otra. És la que
2: no,
1: que
2: saps què li has de dir?
1: I la gent ja es queda... Vale,
2: quan et dic, fas mala cara, diu, i tu també.
1: És que això no em surt.
0: En un concurs de Miss i Mister Simpatia, aquests dos s'emportarien, vamos, sí, algun premi. Vamos.
3: Bueno, aquest matí ha arribat el Gavi i em diu, Montse, què tal? I li dic, viva. Que ja és mal.
4: Viva,
1: He arribat a divendres avui, i encara gràcies.
3: Avui, amb l'actualitat d'avui, he dit viva.
2: I espera.
4: Sí, jo amb els amics, a vegades, diem, bueno, vivint.
1: Saps? Exacte.
2: Vaig fent.
0: Sempre dic vaig fent.
1: Parlant d'actualitat, Montse, que avui ve carregadeta.
2: Vinga, sí.
1: La repassem, va. Doncs comencem avui parlant del temps, i és que la situació és d'emergència a Terres de l'Ebre després de les pluges torrencials que afecten el sud del territori.
3: Sí, Míriam, Protecció Civil ha ordenat aquest matí el confinament de la població de les comarques del Baix Ebre i del Montsià, on ja s'havien cancel·lat les classes, i ha enviat un nou missatge d'alerta als telèfons mòbils demanant no sortir de casa i pujar plantes superiors davant el risc d'inundacions greus. I és que les acumulacions d'aigua són excepcionals. A l'Ametlla de Mar ja s'han recollit, atenció, 246 litres per metre quadrat, mentre que les cases d'Alcanar se superen els 230 litres i a Mas de Barberans els 225. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Iaixà, ha explicat als micròfons d'Onda Cero que s'esperen moltes afectacions als camps del voltant del municipi.
5: El drama serà als camins municipals, perquè any rere any pues, hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
3: I el temporal ja provoca també nombroses afectacions. Els bombers han hagut de rescatar una vintena de persones a la zona d'Alcanar. Hi ha diverses carreteres tallades i també incidències a Rodalies. I a més, més de 2.000 abonats continuen sense subministrament elèctric entre Deltebre i Roquetes. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha denunciat també aquí als micròfons d'Onda Cero els talls que sempre pateixen quan plou.
6: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, doncs ens quedem sense incomunicats. i això pues, té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de

0: la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això l'any 2026 no hauria de passar.
1: Les autoritats insisteixen en una consigna molt clara, que és evitar qualsevol desplaçament, no acostar-se a barrancs, rius o zones inundables i seguir en tot moment les indicacions dels serveis d'emergència.
2: Doncs molta precaució en el dia d'avui. Canviem de qüestió. Junts per Catalunya torna a demanar al govern d'Espanya que retiri els dos decrets d'habitatge i els emplacen a negociar una llei per protegir tant a llogaters com a petits propietaris.
1: La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acabaran perjudicant els petits propietaris. Per això li demanen que els retirin.
3: Retirin el reial decret, senyora ministra. Seguem a treballar un text que posi solucions reals als problemes. Treballem a porta tancada, sense pensar en els titulars.
1: Ni el darrer intent de govern els ha convençut quan la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, li ha demanat a Junts que aprovi els dos decrets d'habitatge per després convertir-los en llei, on podrien afegir les seves demandes.
4: Lo pido también a ustedes, señorías de Junts. Le pido que aprobemos hoy este texto, que lo convalidemos y que inmediatamente la Cámara, la presidenta, se ponga a trabajar los mecanismos con urgencia para tramitar como proyecto de ley el mismo y con celeridad volver a traer de nuevo con esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman.
1: Doncs segueix en marxa el Congrés al ple extraordinari per votar dos decrets que a hores d'ara no tenen el suport majoritari per ser aprovats.
2: I els que també estan molt pendents del debat i votació dels decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol són totes les persones convocades pel sindicat de llogateres davant de la seu de Junts a Barcelona.
1: Sí, després de dies de mobilitzacions, acampades i protestes vinculades a la crisi de l'habitatge, des del sindicat han convocat a tothom a seguir com es desenvolupa aquesta sessió al passatge Bofill de Barcelona.
2: Allà es troba la nostra companya, l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
5: Hola, bon dia, Míriam. Doncs, de fet, no estic ben bé al passatge Bofill, perquè el passatge Bofill està blindat a banda i banda pels d'esquadra, està tancat i, a més, hi ha una vigilància que impedeix passar. Llavors, la concentració és al carrer Marina, just davant d'aquest passatge Bofill, on es troba la seu de Junts. Aquí, ara mateix, suposo que sentiu un silenci, és una novetat d'ara, perquè fins ara estaven parlant els representants del sindicat de llogateres i d'altres entitats, estaven assenyalant la posició de Junts, que ells consideren una vergonya. De fet, han seguit des d'aquí amb un gran altaveu la intervenció de Míriam Nogueras al Congrés. Han rebut, quan s'ha començat a sentir aquest discurs, han reaccionat els presents amb crits de vergonya, i també de Puigdemont, quedat a Brussel·les, en una mica en desacord amb tot plegat. Consideren que Junts serà culpable de si hi ha nous desnonaments i es mostren molt decebuts. També fan una crida, després d'aquesta convocatòria, tornar a l'acampada de plaça Catalunya.
2: Anna Utiel, moltíssimes gràcies per aquesta informació.
5: Gràcies a tu, Míriam.
2: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passis un bon cap de setmana.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: I ara repassem l'actualitat esportiva. Segueix la guerra entre el Barça i el Madrid.
6: Ai, què passat són amb els comunicats. Ara t'envio un altre rebo. Semblen epiblars, jo què sé.
2: Petit d'escola, això.
6: Sí, es veu, bueno, la UEFA va reconèixer que havia rebut la documentació del Real Madrid denunciant el Barça pel cas Negreira. Simplement va fer això, doncs, va comunicar que havia rebut tot.
2: Esperits tenim aquí.
6: Que lo que això ha venido otra vez.
2: No, vete.
6: Doncs bé, la UEFA va reconèixer que havia rebut aquesta documentació i el Club Blanc va obrir foc amb els comunicats demanant que l'organisme actuï amb la màxima celeritat en la resolució del procés, aplicant les sancions que consideri oportunes. El Barça, acte seguit, jo crec que de forma innecessària, però vaja, és la meva opinió, va emetre un altre comunicat, recordant que en el seu escrit la UEFA no anuncia l'obertura, la reobertura ni la reactivació de cap expedient, i que tampoc conté aquest escrit de la UEFA cap pronunciament sobre el fons o el valor de la documentació aportada, recordant que l'expedient a l'entitat blaugrana està actualment en suspens. Això del cas Negreira serà dilatant, la UEFA no pot prendre cap decisió fins que perquè això està als jutjats, recordem que hi ha una...
2: Sí.
6: Està en temes jurídics i, per tant, fins que això no es resolgui, doncs no hi haurà més, però el Madrid aconsegueix guanyar temps i, sobretot, que no es parli de la seva mala situació esportiva i institucional.
2: Cortina d'humo, que has dit.
6: Exacte, perfecta la definició.
2: Vinga, tothom pendent de Rafinha, nosaltres sí, els primers.
6: Sí, tots, tothom, tot el món, pendents d'aquestes proves mèdiques complementàries que li han de fer al brasiler aquest matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper per confirmar o conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant en Brasil. En principi, només té un edema, amb la qual cosa només s'estaria 10 dies de baixa, però hem d'estar una mica...

0: Pendents d'això, Rafinha ja torna, la resta d'internacionals continuen concentrats amb les seves respectives seleccions, un altre cap de setmana sense Lliga, una altra setmana, són tres setmanes sense competició de clubs, això és evident que no beneficia a ningú, com diu, per exemple, el central del Barça, Gerard Martín, al Barça particularment li ha anat bastant malament.
1: No, a mi no me gusta porque al final tres semanas sin Liga, pues no creo que le guste a nadie porque al final es mucho tiempo sin competir y si estos días, pues... Hay que parar, pero bueno, hay que seguir entrenando porque al final luego nos vienen partidos exigentes y hay que estar preparado.
0: De moment, però, ens hem de conformar, seguir veient aquests partits de la Nations League. Avui en tenim dos més, a 9:15, Bèlgica-Turquia, a l'estadi Maurice Dufresne de Lieja, i a la mateixa hora, atenció, a partides França-Itàlia, a Saint-Denis, a París, Zidane, seleccionador francès, torna a enfrontar-se a Itàlia, que va ser el seu últim rival com a jugador. Recordaràs aquell cop de cap que li va donar Matarazzi, sí, etcètera, etcètera. Doncs bé, avui s'enfronten aquestes dues seleccions. Els duels d'ahir destaquem la victòria de Portugal davant Dinamarca per 2-4 al Parken Stadium de Copenhague, ja sense Cristiano Ronaldo, que ha tomado las de Villadiego, ha marxat perquè està empipat amb el seleccionador Jorge Jesus. Joao Cancelo va ser titular i el Blaugrana va fer el primer gol dels portuguesos. Països Baixos de Xavi Hernández va empatar 2 contra Grècia a Tessalònica i Alemanya va guanyar 2-0 a Gales a l'Allianz Arena de Múnich. A Sèrbia, no a Gales, a Sèrbia, perquè Gales va imposar-se a Noruega per 2-1. Què passa amb la selecció espanyola? Doncs que avui no juga, però sí s'està entrenant ara mateix preparant el partit de demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere. Si Espanya guanya, farà ple de victòries i tindrà molt coll avall la classificació per la següent ronda de la Nations League. Aquesta tarda, roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, també del madridista Marc Cucurella, la prèvia del partit. Això serà a les 8, però qui ja ha parlat ha estat Víctor Muñoz, format a les categories inferiors del Barça, que s'ha referit així a la Minya Mal i a les seves possibilitats de guanyar la pilota d'or.
2: No, la verdad que intento aprender mucho de él, es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día, compartimos muchos momentos juntos y la verdad que el poder tener esa competencia, el poder verlo entrenar cada día, la verdad que es todo un privilegio para mí y bueno, y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo. La verdad que eso para mi día a día me ayuda mucho.
0: Encara en futbol, el Madrid va empatar un al camp del Manchester City. En la tercera jornada de la Champions femenina s'ha acabat aquesta tercera jornada. El Barça és líder, sent l'únic equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat.
3: Vinga, i nou partit del Barça a l'Eurolliga.
0: Sí, juga l'equip blaugrana contra el Besiktas. És la tercera jornada, buscant la segona victòria en la competició i refer-se de la darrera derrota. Qui està de capa caiguda és el Real Madrid, que en aquesta competició ha perdut els tres partits que ha disputat. Ahir va caure 102-98 a la pista del Hapoel de Tel Aviv. Avui, a banda d'aquest partit entre el Besiktas i el Barça, també hi ha un duel interessant a ACB, el València Bàsquet, visita a les 8 l'Asvel Bielefeld, mentre que el Baskonia rebrà 2:15 a l'Olimpia Milà al Buesa Arena. Finalitzats ja els entrenaments lliures del Gran Premi de Japó de MotoGP. Millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit, el circuit de Motegi, per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc Márquez. Un Marc que valorava així aquests entrenaments.
4: Sí, en actual MotoGP el cualificatorio es mitad de carrera o media carrera, lo decimos bien. Creo que tendremos que intentar estar en esa primera línea, intentar sacar el máximo y si no, maximísima segunda. Estar apretado porque hay una Costa, hay un Alex, hay las dos Aprilia, hay Ogura que estará muy motivado, así que esa primera línea mañana será muy cara. Te lo dije ayer, todas al ataque, quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar o conseguir los máximos puntos posibles en todas.
0: Quarta posició per Marco Bezzecchi, mentre que el líder del Mundial Jorge Martín ha estat 8è. El Barça d'handbol va patir una derrota contundent, dolorosa, terrible en la final del Mundial de Clubs disputada a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va perdre contra el Vesprem hongarès 33-42. Feia més d'una dècada que no perdia per tants gols de diferència amb un Nielsen, te'n recordes del nostre amic, que era aquella barreja del Tito i el Piranha, doncs va fotre un partidàs, ho va aturar pràcticament
3: tot. És un grat, som molt fans aquí.
0: Ara juga el Vesprem, ja no juga el Barça, i això ahir ho va patir. A més, pensa que venia d'una... No, a mi em cau molt bé aquest tio. Venia d'una grip estomacal bastant forta. Ostres. Que li va impedir jugar el partit anterior.
3: Això et debilita molt,
0: Et debilita molt. Sí, estuvo 2 dies anant-se per la patilla per abajo i el tio va sortir allà i va estar igual ho va aturar tot. Molt ràpidament, t'explico que avui arrenca la quarta jornada de la Lliga de Futbol Sala Primera Divisió amb un partit en presència catalana. El CAT que Santa Coloma rep el Pavelló Nou al Saragossa. Badosa, partit que es disputarà a 2:15, mentre que Paula Badosa jugarà aquesta propera matinada, no abans de les 6, per si et vols aixecar-te aviat i veure el partit, doncs juga contra la letona Yelena Ostapenko.

0: 96, lo repito, 93-246-6096. María Elba, como siempre, un placer tenerte.
1: Igualmente, Miriam, de volver aquí a Onda Cero.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Miriam Frank.
0: Avui ens fixem en una recerca que té signatura catalana. És una porta oberta, una nova via en la lluita contra el càncer. Es porta a terme a Boston, als Estats Units d'Amèrica, però, com deia, es val de talent d'aquí, de casa nostra.
3: La nostra protagonista d'avui és catalana, és de Banyoles, té només 32 anys i treballa en un laboratori vinculat a Harvard. Ha liderat, juntament amb un investigador brasiler, un estudi que busca activar les defenses del nostre propi organisme perquè siguin capaces de reconèixer i d'eliminar les cèl·lules canceroses. La recerca se centra especialment en els macròfags, unes cèl·lules del sistema immunitari que tenen capacitat per eliminar altres cèl·lules, però que dins d'un tumor, a vegades, poden acabar afavorint el creixement.
0: Carlota Pagès, Geli, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Encantada d'estar aquí.
0: Anem a pams, Carlota. Què són exactament els macròfags i quin paper tenen dins del nostre sistema immunitari?
4: Doncs són un tipus de cèl·lules del nostre sistema que al final ens protegeixen de qualsevol virus, de qualsevol bacteri, i tenen capacitat doncs, de menjar-se tots aquests patògens que ens entren, però també poden tenir un paper molt important contra el càncer, no? I s'identifiquen aquelles proteïnes específiques que són tumorals, tenen capacitat d'activar-se i menjar-se específicament les cèl·lules tumorals.
3: La recerca que esteu fent i els resultats que heu obtingut, per explicar-ho en paraules senzilles a les persones que ens escolten, què és el que heu descobert i quina és la principal, diguéssim, ara, avantatge d'aquesta recerca?
4: Doncs, investigació en macròfags fa molt de temps que se'n fa. El que hem descobert nosaltres que és més nou són combinacions d'anticossos que són noves. O sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques, diguem-ho així. I el que fem al laboratori primer és detectar aquells anticossos que, o sigui, en provem més de 300 o 400 i detectem els que s'uneixen millor a les cèl·lules tumorals. Els que s'uneixen millor, o sigui, seleccionem només aquells que poden activar millor els macròfags per atacar millor el tumor.
0: Clar, Carlota, com pot passar que cèl·lules que haurien en principi d'ajudar-nos a defensar el nostre cos acabin ajudant l'enemic, el tumor en aquest cas?
4: Clar, de macròfags el problema que tenen, i també l'avantatge, és que són molt plàstics, diguem-ho així. O sigui, poden ser antitumorals i alhora protumorals. I responen doncs, a certes citoquines, o sigui, certes proteïnes, diguéssim, solubles que alliberen el tumor, que depèn de què allibera aquest tumor, doncs poden tornar-se més bons o més dolents. El que passa que aquesta plasticitat els dona un avantatge molt gran, que és que si tu els actives d'una manera específica, en aquest cas amb anticossos, els poden tornar bons i poden entendre doncs, que han d'anar a atacar allò que els estem amb allò que li estan donant, no?
3: Que ben explicat està això, és a dir, sí. És a dir, són com uns policies, no? Són uns policies del nostre cos i hi ha alguns policies que són polis malos. És a dir, sí. no formen part del cos dels bons d'aquesta policia, sinó que estan infiltrats. I com els detecteu, aquests infiltrats?
4: Bé, a tots els tumors, els macròfags és el tipus de cèl·lula immunitària que normalment és la més comuna. I solen ser cèl·lules molt grans, que fan a vegades una barrera, no? Que a vegades moltes teràpies no hi arriben. Llavors, tot això fa que el propi tumor estigui com... Hi hagin poques cèl·lules, no? Que s'infiltrin. Llavors, es detecten doncs, per qualsevol tècnica de... Quan treu una biòpsia d'un tumor, poden mirar la concentració d'aquests macròfags. Però normalment cèl·lula que és més comuna en tumors, sí.
0: Un dels aspectes més importants és que els vostres anticossos poden reconèixer dues característiques diferents d'aquestes cèl·lules tumorals. Per què és tan important aquesta doble identificació?
4: Clar, aquests anticossos, quan són monoclonals, es diu, o sigui, que només detecten una sola proteïna, a vegades van molt bé contra el tumor, perquè el tumor l'expressa molt, aquesta proteïna, però a vegades també poden unir-se a cèl·lules sanes del nostre cos en aquest cas, a glòbuls vermells. Llavors, això pot generar al pacient doncs, anèmia, o sigui que els macròfags detectin aquests glòbuls vermells i se'ls mengin, llavors anèmia.

0: Quan tu detectes dues proteïnes diferents d'un sol tumor, o sigui, aquell anticòs unirà amb molta afinitat al tumor, però amb menys afinitat en un glòbul vermell. Llavors, és com que dirigeixes la teràpia per anar només en el tumor.
1: Clar. És a dir, el que es fa en aquesta teràpia és s'ataca només les cèl·lules tumorals o el tumor i per tant, es redueix la invasió de les cèl·lules bones, no?
0: Exacte, sí.
2: En quin tipus de càncer heu obtingut de moment els resultats més prometedors?
0: Per ara, aquesta tècnica l'hem aplicat a l'infoma, i ho hem estudiat en models del linfoma sistèmic també i en linfoma cerebral, que és un tipus de linfoma que afecta el cervell. I ara estem aplicant aquesta mateixa tècnica en càncers de pulmó, càncer de mama, càncer de pàncrees i càncer de còlon.
1: Clar, estem parlant que això s'està aplicant en models animals. Hi ha resultats positius en
0: Sí.
1: models animals, és a dir, que estan, això en fase molt embrionària, podríem dir-ho així, però quan ja passi a la fase 3, que és crec que és la tercera fase, no? Ja es pot començar a aplicar en estudis en humans, no?
0: Sí, de fet, el nostre objectiu ara és... de fet, hem obtingut ara, que això encara no està publicat, noves lianes terapèutiques en altres tipus de càncers que són bastant prometedores i està funcionant molt bé en qualsevol tipus de model animal. Llavors, el nostre objectiu ara és trobar el finançament adequat per poder fer el salt als assajos clínics, sí.
2: Un finançament que quan parlem de càncer és que no s'hauria ni de
0: Sí.
2: dubtar, no?, en aplicar en aquests estudis. Clar, la gent que ens escolta, bueno, i tots nosaltres, quan escoltem algun avenç en temes de càncer, sobretot, sempre ens preguntem, vale, això s'està aplicant en animals, ja va avançant, però quan trigarà o com podria trigar en arribar als hospitals?
0: Clar, aquesta és la fase més difícil i més llarga. El que s'ha de provar primer és si és tòxic en humans. Llavors, primer, en una fase 1, pot tardar un any, potser. I després el problema aquí és provar en humans a veure si hi ha un benefici en reducció de tumors, en si el pacient respon bé. Clar, això solen ser anys. Però el bo que d'estar aquí als Estats Units és que tot va molt ràpid. Llavors,
1: Ja, clar.
0: intentem que sigui això un benefici.
1: Tot va molt ràpid, entenc, gràcies al finançament, no pas del govern federal dels Estats Units, sinó gràcies a l'aportació. Jo això m'ho deia fa un temps en Joaquim Vallmunt, que és de Sabadell i que també treballa allà a Harvard, i em deia, si no fos pel finançament privat de les persones que aporten el seu capital, això no es podria tirar endavant.
0: Sí, de fet, el 80% del nostre finançament ve d'usuaris privats, sí. Sí.
1: És a dir, això que es diu la filantropia, no? Sense la filantropia, la recerca contra el càncer no podria avançar als Estats Units.
0: Sí, hi ha molta gent conscienciada i molta gent que sí que està disposada a donar grans quantitats de diners i moltes fundacions també que sí que estan molt involucrades. Del govern també en tenim. Últimament hem tingut més retallades, però sí, 20% vindria del govern i d'altre és tot finançament privat, sí.
2: Sempre parlem que el talent es crea aquí a casa nostra i després marxa fora en moltes ocasions. Tu vas estudiar Biologia a la Universitat de Barcelona i vas fer el doctorat a Vall-d'Hebron. Què vas aprendre durant aquella etapa que ara t'està servint a Boston?
0: Clar, l'educació a Catalunya en aquest sentit està molt bé i al final poden haver-hi més recursos, però la qualitat de l'educació i crec que és molt bona. Llavors, allà aprens amb pocs recursos a pensar molt i a tirar endavant amb el que tens, no? I això et fa... Però, sí, és una altra manera d'aprendre, però sí, a Catalunya hi ha això, és el que et dic, hi ha molta qualitat.
1: La teva recerca, Carlota, també parteix d'una dimensió, diguéssim, personal. El teu avi va morir d'un limfoma quan tu eres petita. No sé fins a quin punt aquest fet t'ha portat a aquest punt on estàs ara.
0: Sí, jo quan havia de triar, me'n recordo, el meu treball de final de grau, no sabia què investigar i al final el fet de que el meu avi es morís de limfoma i no recordo que no tenia moltes teràpies disponibles en aquell moment, doncs sí, va ser la motivació principal d'investigar això, sí.
2: Doncs que

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest divendres 2 d'octubre, divendres plujós, especialment a Terres de l'Ebre, especialment a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la població en aquestes dues comarques que havia ordenat a primera hora d'aquest matí davant les greus inundacions que estan tenint lloc a Terres de l'Ebre, sobretot, com diem, al Baix Ebre i al Montsià. De tota manera, es manté la crida a evitar la mobilitat durant tot el dia. Els aiguats que es concentren aquestes darreres hores han deixat més de 250 litres en algunes zones. L'Ametlla de Mar, per exemple, suma ja 264 litres, amb el gruix concentrat a partir de les 10 de la nit d'ahir dijous. És el municipi que està encapçalant el rànquing d'estacions del Meteocat. Darrere de l'Ametlla estan les Cases d'Alcanar amb 237 litres i també Mas de Barberans amb 227. Els bombers de la Generalitat han fet 18 salvaments de persones atrapades en vehicles aquest matí. Així ho ha explicat l'inspector Oriol Corbella. A banda del salvament en vehicles, Corbella també ha assegurat que n'han fet d'altres tipus de salvaments. Per exemple, alguna persona amb mobilitat reduïda que havia quedat atrapada en algun edifici. A aquesta hora no consten ferits. I per altra banda, en municipis com Amposta, Deltebre o Roquetes, hi ha fins a 2.500 abonats sense subministrament elèctric. En declaracions a Onda Cero, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, explicava com falla el subministrament elèctric quan hi ha episodis d'aquestes característiques.
2: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, doncs ens quedem sense incomunicats. I això doncs, té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això l'any 2026 no hauria de passar.
1: Escoltem també l'alcaldessa de Mas de Barberans, també en declaracions a Onda Cero, Daniela Lleixà.
3: No, l'orografia del nostre municipi està totalment enganxat a la muntanya, és un municipi escalonat, i el que fa és que l'aigua drene per naturalesa, o sigui, pot caure molta aigua i va cap avall. En principi, les afectacions les veurem demà a tota la xarxa de camins municipals, que segurament sí que allí haurem rebut.
1: El Meteocat ha allargat la situació de màxim risc fins al vespre d'aquest divendres. La directora del servei, Sarai Sarroca, ha alertat d'una atmosfera molt inestable i també ha dit que demà hi tornarà a haver pluges importants a la província de Tarragona. A més, les Terres de l'Ebre es mantindran en una situació de perill molt alt, no només avui i demà, sinó durant tot el cap de setmana, amb pluges d'intensitat torrencial en alguns moments. Molt pendents de la situació meteorològica, qualsevol novetat, qualsevol incidència l'explicarem al llarg d'aquesta hora i també amb aquest avís especial a la població que estigui a Terres de l'Ebre perquè extremin les precaucions. L'actualitat del dia està així i també avui és força important escoltar quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda, per la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Jordi Oriós.
4: Bona tarda. Durant les pròximes hores a Tarragona la inestabilitat no es retira, però en general s'esperen precipitacions menys intenses que les de les últimes hores i les pluges quedaran previsiblement més retirades cap al litoral. Pel que fa a les temperatures, avui en descens localment notable a l'extrem sud. Les màximes avui seran de 26 graus a Tarragona, al Vendrell i a Reus, 25 a Tortosa, 22 de màxima a Gandesa. El vent bufa

fa moderat del nord i del nord-oest al litoral i fluix variable a la resta. Demà continua la inestabilitat, s'esperen pluges en general durant tota la jornada, però en general més suaus que les d'avui. Al litoral podrà ploure amb ruixats acompanyats de tempesta, localment forts, però distribuïts de forma irregular. A la resta cap a l'interior s'esperen intervals de núvols. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes pugen lleugerament, les mínimes amb canvis lleugers. Seran de 19 graus a Tortosa, 18 a Tarragona, 16 de mínima a Gandesa. Durant els pròxims dies, temperatures amb pocs canvis al litoral, amb més variació cap a l'interior, la inestabilitat no es preveu que es retiri, almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'AEMET.

0: Doncs aquí els tenim, cantant sota la pluja. Està David Serra. David, què tal? Bon dia.
1: Doncs feliç, perquè estic ja a prop de l'època de l'any que més m'agrada.
0: Quina és?
1: És la tardor.
0: Bueno, ja estem. Escolta, sí, oficialment estem a la tardor.
1: Estem a la tardor.
0: I a més, avui és un dia molt de tardor.
1: Absolutament. I avui, bueno, em trobo en el meu element molt humit. Una miqueta massa humit pel meu gust, però, bueno, la veritat és que estic content perquè és el primer dia que porto dues capes de roba per damunt de la meva esquena.
0: És veritat.
1: I sí, sí, me sobraria una, eh? O sigui,

0: I tinc que ser sincer, o sigui, jo ara amb la teoria...
1: Tu ara trauries una... Sí, però potser no cal.
0: Però potser no cal.
1: Bueno, aguantem, aguantem. Sí. César Carrasco, ets tu també molt de la tardor o no?
2: Sí, aparte, ya sabes que soy una parte...

0: sí, no, hay momentos que me ilumino y me, sí, sí, y hago preguntas buenas.
1: O sea, la primera que te viene sería cantando bajo la lluvia, claramente, pero habría que darle una vuelta.
0: Una vueltecita, ¿no? Mira, a mí, por ejemplo,
1: a mí quizás no, sí, sí.
0: Me viene, os doy tiempo y digo la mía. El mismo amor, la misma lluvia. La peli argentina de Ricardo Darín, que explica la relación de idas y venidas entre Ricardo Darín, que es escritor de cuentos, y una camarera.
1: Pues a mí me vienen dos que tienen, además de seña de identidad, que casi todo el rato está lloviendo. Siento mucho, David, lo que te voy a hacer, porque probablemente te la piso.
2: Usa bien.
0: A ver.
1: Una es la Runner.
0: Ah, bueno, claro.
2: Y la
1: otra Seven, que Seven también, acordaros, llueve todo el tiempo.
0: Sí. Sí, és verdad. David?
2: Doncs m'ha matat, perquè... No, Blade Runner és la pel·lícula, directament, però jo, mira, estava pensant en el tema de la pluja. És que, clar, Blade Runner per mi és la identificació immediata. Tu sabies, César, o sigui, que em feies una jugada, però és veritat.
1: Sí, me podria haver quedat solo con Seven. Que
2: sí, però no. I mira, Seven no hi he pensat i també, però clar, fixa't, totes dues són per atmosferes que tenen un punt postapocalíptic. I la pluja amable, la idea de la pluja amable, doncs, ostres... Estaria pensant... No em ve ara al cap, eh?
0: La pluja amable és Cantando bajo la lluvia.
2: És que aquesta és la del Topi.
0: Sí, és la més clàssica.
1: Que, además, és leche. Acordaros que para que se viese en el blanco y negro no era agua, sino que era agua tintada
2: sí,
1: con leche.
2: Sí, exacte. No sé, és una bona pregunta. A més, el Pablo l'ha resolt molt bé. És veritat. Però és que és curiós, perquè fixa't que jo dic... Bueno, no dirà Blade Runner, però és que Blade Runner és... Mira, potser... Estic buscant una imatge. Los Puentes de Madison.
1: Ah. Sí, l'escena final de Los Puentes de Madison, també brutal.
2: És que aquesta és la imatge que em venia al cap, diga, com a alternativa, directament. Però bueno, també la pluja...
1: És el final de Casablanca, però com pluja.
2: Sí, sí senyor. I luego l'escena de la pluja amb el cotxe, la psicosis, al principi de la pel·lícula.
1: Oh, també molt bona.
2: O sigui, també serien... Bueno, te poden venir moltes al cap, eh?
1: Sí.
2: Sí. Això podríem fer un monogràfic.
0: Un dia fem un...
2: I ho deixem preparat amb els elements.
0: No sé si pluja,
2: sol,
0: foc,
2: pluja, i... neu... Hòstia, ja tenim quatre programes.
0: Hem de fer les quatre estacions, però a nivell fílmic.
2: Sí.
1: Oye, que sepáis que nosotros no en el Festival de Cine hacemos tres laboratorios.
0: Ya nos mete la cuñita. Venga,
1: sí. No, pero es curioso porque hacemos un laboratorio de Iber donde explicamos cómo grabar en la nieve, en la montaña, en los Pirineos, todos los mecanismos que hay. Uno de parques naturales que también tiene su idiosincrasia. Y este año vamos a hacer por primera vez, aprovechando que los Pirineos acaban en la playa, uno en el Cap de Creus también para grabación en costa. O sea que...
2: Muy chulo, ¿eh?
1: Tiene su idiosincrasia esto de las estaciones y el cómo se ruedan cada una de ellas.
0: Mira, ahora que has dicho, nos enlaza perfecto. Hoy el programa está muy hiladito, está muy bien. No, el guión hoy es espectacular. En algún momento se romperá seguramente, pero bueno, conservemos la magia. Ahora que decías el tema del rodaje en nieve, crec, jo no l'he vist, i em sembla que César tampoc, però David Serra sí. Didac Montoliu, que avui no ens acompanya, també l'ha vist. I després, si cal, doncs dic el que li va semblar, perquè ens va fer la crítica de La Bola Negra per WhatsApp. I Noemí Guillermo també. Noemí Guillermo no està aquesta temporada, però també el grup de WhatsApp va dir la seva, perquè també l'havia vist. I pel que he llegit de les diverses crítiques de La Bola Negra, David, una de les escenes que la gent més comenta i que sobretot diu, escolta, que ben filmada està aquella escena, és una escena a la neu.
2: Sí.
0: Sierra Nevada, en Granada.
2: Sí, sí. A més, és una escena... té un punt d'onirisme molt, molt destacable. És una pel·lícula que té moltes aristes. O sigui, jo fins i tot ara tinc moments que tinc més grisó que llum, tot i que me va agradar, l'he recomanat molt, La Bola Negra, però aquella seqüència que ve a capturar tota l'essència de la poesia de Lorca, perquè, clar, molta gent ha anat a veure La Bola Negra amb la idea clarament errònia d'anar a descobrir a García Lorca o que parlarà de García Lorca, i Lorca és, bueno, és un punt i a part.
1: És l'autor de la obra, no? Inacabada, digamos.
2: Sí, el que passa que al final és, Lorca és més una excusa que una realitat palpable dins de la pel·lícula.
1: Hi havia quatre fulles escrites per Lorca d'aquesta obra quan la van agafar els Javis, per lo qual és el punt de partida.
2: És el punt de partida dramàtic, ben trobat per part dels Javis, però a partir d'aquí entrem en una altra cosa, o sigui, en la

0: la qual Lorca hi és present, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, però és un, clarament un element, diguem-ne, no diria secundari, però pulula, però no és, o sigui, no és Lorca. De fet, les meves contradiccions personals en la pel·lícula és que la tesis, aquesta tesis de l'homosexualitat de Lorca i tal, a vegades jo penso que d'una forma molt gruixuda es tracta de posar molt des del punt de vista reivindicatiu, i això per mi és seria el punt fluix de la pel·lícula, que, insisteixo, des del punt de vista global és un peliculón. Jo tinc molt clar que és una pel·lícula que té, guanyarà premis i que ho està despertant l'estimació del públic, però Lorca és una ombra allargada dins de la pel·lícula.
1: Yo tengo esa sensación también, yo que me crié en Sevilla y tuve profesores cuando estudié teatro que habían trabajado mucho Lorca, y que algunos de ellos, como Salvador Tábora, estaba considerado como el mejor adaptador de Lorca.
0: Correcto.
1: Y Lorca tenía como un concepto, tanto Salvador como Concha Tábora, la hija que también trabajaba con el padre, fueron profesores míos, y trabajamos mucho Lorca, y íbamos a ver adaptaciones que hacían de Lorca, y tenía un carácter muy andaluz, muy el flamenco, muy la luna. Y por lo que respira La Bola Negra, no tiene nada de eso, no tiene nada de ese cerrazón andaluz, de esa crítica al olor a polvo, de esa crítica a la incultura constante en el pueblo. No sé, hay determinadas cosas muy características de Lorca que en lo que, sin haberla visto, ¿no?, en lo que me transmite La Bola Negra, creo que no están, como tú dices, y creo que es una... O sea, yo lo entiendo como eso, como una reinterpretación de los Javis. O sea, yo cuando vaya a verla, que espero ir este fin de semana seguro, creo que voy a encontrarme eso, una reinterpretación de los Javis del mundo de Lorca.
0: Sí, a veure, la gent que hem seguit la Messias i que coneixem una mica com funcionen, doncs és operística, és una pel·lícula que la major part del públic l'ha rebut d'una manera molt amable i s'ha deixat impregnar.
1: Ya ha batido récords de taquilla, ¿eh? Ríete tú de los torrentes, ¿eh? Con La Bola Negra.
2: Absolutament.
0: No parlaria de prejudici, perquè a mi el personatge de Lorca me toca molt a prop. Jo vaig néixer el 5 de juny, mateix el dia de Lorca, sempre està present a la meva vida. No faré aquí, no contaré batallites, però sí que explicaré que ja des de l'institut, o sigui, amb professors com Manolo Fuentes i altres persones estimables, no?, que coneixen en el fons la literatura, doncs l'homosexualitat ja formava part del context a l'estudiar l'autor. Vull dir que no es descobreixen res nou. O sigui, tinc la sensació de vegades que, mira, us estem descobrint un costat de l'autor que ningú coneixia. No és tan així. Tot el que s'ha venut al voltant de la pel·lícula, doncs, ha creat aquests blancs i negres, aquestes oposicions, que jo sincerament crec que s'obren totalment. O sigui, com a obra cinematogràfica és molt digna. Són tres històries. L'anècdota de La Bola Negra, precisament, és que el final de l'obra està escrit, però estava perdut i en mans d'una persona X. A partir d'aquí es construeix tota una trama que és molt, molt xula de seguir, perquè se van, diguem-ne que se van juntant les peces, i l'ordimbre de l'obra literària és interessant. Visualment és molt potent. La crítica, evidentment, a la guerra, els contextos personals, estan molt ben narrats. Una pel·lícula molt, molt Javis. Però per mi és un sí. O sigui, per mi és una pel·lícula que jo vaig sortir del cinema content, dic que es tenia que veure en una gran sala, ho mereix, musicalment. És que és tot un tot. O sigui, si intentem fer la biopsia i separar les peces, la fem perdre una mica el seu valor. Clar. Està molt ben acompanyada, conjunt. I el conjunt és guanyador. Tant és així que jo la reivindico com a pel·lícula. Però ja et dic, a mi em sobra tota la... O sigui, tot el que s'ha construït de forma, per mi, artificial al voltant de la pel·lícula.
2: Però jo no sé si això és perquè els autors de la pel·lícula han volgut, o perquè la promoció... És que la promoció a vegades ajuda i a vegades no.
0: És que...
2: La promoció a vegades també crea algun univers o algunes expectatives que els autors potser no estan tant en això.
1: Hay solo un cartel en la Plaza de Sol, que ara mismito està en los telediarios todo el rato, y es de La Bola Negra. Claro. O sea, que imaginaros.
0: No, és que jo estic... cada dia llegeixo notícies, però bueno, la veritat és que...
2: Ja fins i tot abans de l'estrena es deia que era no només l'aposta per l'Òscar a millor pel·li estrangera, sinó que era la gran aposta de Netflix. Sí.

0: la seva carrera dels Oscars, en general, en moltes més categories. Comento ràpidament i,
1: molt bé,
0: i així matem el tema. Didac Montoliu ens escriu: vaig sortir de la matinal, de la... sabem que Didac va a la matinal perquè si va a la de la primera hora de la tarda s'adorm.
2: Sí, muy de la matinal, ¿eh? Sí. Yo también, yo muy de la matinal.
1: Siempre
2: la
1: matinal.
2: Después el día, como Woody Allen, Woody Allen lo decía. A lo mejor es ver las películas por la mañana que luego tienes todo el día por delante.
0: Diu, em sembla que té una seqüència inicial i una seqüència final prodigiosa. El meu problema és amb el segon acte, sobretot, i la direcció artística. I Noemí Guillermo diu: em sobren algunes escenes, m'ha faltat emoció, traient això em va agradar molt. Peli magnífica.
1: I estic molt d'acord, amb totes dues crítiques.
2: És curiós perquè, per lo que havíem parlat abans, el principi i el final és lo que sí que està més basat en Lorca i la resta és lo más creado libremente i se nota, no?, por lo que se ve.
1: Bueno, sí, el principi no tant.
0: No fem spoilers,
1: No farem spoilers.
0: Sí. Terreno peligroso este ya.
1: Clar, hi ha molta... jo crec que hi ha molta artificio... O sigui, té un punt que és molt artificiós, i això m'ho entendràs, César, perquè és una pel·lícula molt grandiloquent. Evidentment que està molt ben construïda, però té el punt d'una òpera, o sigui, és operística
2: sí.
1: a l'hora de construir-la.
2: Muy Javis, muy Javis.
1: Muy Javis.
2: Artificial, muy que se le nota claramente el director en todo momento. No te metes en la pel·lícula perquè ves lo que el director quiere hacer todo el rato. Sí, sí,
1: sí, sí, però ahí penso que també està el seu punt feble, eh? O sigui, des del punt de vista del que ha comentat el Didac i el que ha comentat Noemí, va per aquí. Hi ha seqüències que dius, ostres, per exemple, la seqüència de l'orca, i aquí ja...
0: Ja està. Aturem-ho. No ha caigut l'espoiler i en qualsevol moment caurà.
1: No, exacte. És molt arriscat parlar d'aquesta pel·lícula.
0: Només fa una setmana que està cartellera, llavors segurament hi ha molta gent que a més està aprofitant aquest cap de setmana que diu, mira, cap de setmana de pluja, escolta, anem al cine, que és un plan, que segurament és el que farà César. Doncs per comentar amb més detalls, doncs ho fem això quan la cosa estigui una miqueta més avançada. Teníem més temes, no? Per comentar, teníem, a veure, espera, que miro el guió, teníem el tema de... a banda del que tu has proposat, que suposo que sí que ens donarà temps i comentarem alguna cosa, teníem la vostra crítica a la bona... Ah, sí, una cosa... Home, és una cosa molt interessant, segurament els oients estaven expectants a veure què és el que passava al final, perquè el divendres de la setmana passada parlàvem amb César, tot just s'estaven donant els codis pel concert d'Oasis, els dos concerts que fa Oasis a Barcelona l'estiu vinent, a l'estadi Lluís Companys, a Montjuïc. I llavors vam acabar el programa preguntant-li a César Carrasco directament si li havien arribat els codis. I va dir, no, estic aquí actualitzant F5, i no...
2: En dos correos, además,
0: Sí. O sea, era... estaves a todo. Però no arribaven els codis. Doncs, per sorpresa de més d'un, finalment podem anunciar, notícia important, enguany, que César Carrasco i servidor anirem a veure els Gallagher.

0: Bueno, ja està. Si tu vols anar, César, doncs... No, ai, César, David, negociem. Sí. La revenda està ja per 600, 700 euros, l'entrada, eh?
1: No sé què dir-te.
0: No, no, en reventa...
1: No, jo potser m'esperaré, no?, quan surti a Movistar, alguna cosa.
2: I jo te voy a dar envidia, Pablo, porque... Perdón.
1: Perdón.
2: El mismo día que, sí, que te hice la transacción de las entradas, sí, también compré dos entradas para el Bernabéu. Me voy en octubre a ver un partido al Bernabéu de regalo de cumpleaños de mi padre. O sea que mira, ese día. Y te debo decir que casi salían más baratas las de Oasis, ¿eh?
0: Sí, no, no, sí, chicos, sí, es que está. Sí, sí, això dona també per un tema, les entrades als concerts o les entrades a qualsevol tipus d'espectacle. I quan parlem d'espectacle, també parlem d'espectacle esportiu. Sí, sí. Però aquí hi ha una qüestió de llei d'oferta i demanda, que és que tothom diu, oh, les entrades, bueno, està tot més que venut i la revenda està en uns nivells absolutament estratosfèrics. O sigui que és, bueno, són els nous temps.
2: L'especulació con la cultura.
0: Sí. Anem al tema que havia proposat David Serra. Vinga, David, som-hi.
1: Doncs començo així, jo a la brava. Doncs la veritat és que, bueno, jo volia fer... perquè s'han deixat només en 8 dies, me sembla que Marcos Ordóñez i Gonzalo Suárez, que, si més no, són dos homes de dos generacions diferents, amb trajectòries també molt diferents, són, per mi, inclassificables. O sigui, Ordóñez, jo crec que César el coneix, era un crític teatral, novel·lista, memorialista...
2: Pues no tant, no tant, realment, eh?
1: En sèrio?
2: Proposar... Sí, sí, sí, realment me l'has descubierto a este hombre, que me sonava el nombre, però que no lo conocía de nada, i a raíz de proponer tu el tema he investigado un poco sobre ell...
1: No dono crèdit, perquè...
2: Sí, sí, molt fan de Gonzalo Suárez, a més a més, fue uno de mis primeros directores favoritos, porque las profesoras, que cuando yo era adolescente me enseñaban cine en el colegio, eran muy fans, de hecho una de ellas hizo su doctorado sobre Gonzalo Suárez, entrevistándole, sí, a él directamente y demás... que pude verlo, y esta, no me lo leí entero, pero lo ojeé, y esta, la verdad que estaba curioso, y me descubrieron el personaje de Gonzalo Suárez, y lógicamente me enamoré de él, pero no conocía a Marcos Ordóñez, ¿no?
1: Pues mira, evidentment, jo vaig començar a llegir El País, o sigui, per mi era jo esperava que les crítiques de Marcos Ordóñez estaven primer les de Segarra, Josep Maria de Segarra, que m'encantava, que també va morir, i que eren molt amics, el Marcos Ordóñez i el Josep Maria de Segarra, però jo esperava aquelles crítiques de teatre, encara que moltes vegades no anés mai a veure les obres, només per la crítica. O sigui, era una cosa que era meravellosa, i era part de la meva addicció al diari, aquell diari, perquè era la prova, per mi era la prova definitiva de que un crític pot ser també un escriptor, perquè fer que t'interessi un text, no?, d'una crítica teatral, fins i tot quan no vas a veure la pel·lícula o no vas a veure l'obra de teatre, permite un valor, sí, un valor superlatiu.
0: Valor literari.
1: I és curiós, perquè en Gonzalo Suárez a mi em va passar una cosa semblant, perquè era molt, a vegades era molt complicat separar la figura del periodista, on acabava l'escriptor, on acabava el cineasta, i eren molt diferents. O sigui, però tots dos tenien aquesta cosa que a mi m'agradava molt, que, o sigui, no et demanaven mai permís per canviar de territori. O sigui, de cop i volta te parlava de boxa, el Gonzalo Suárez te podia parlar... A mi m'agradava molt la boxa. Amb el tema de l'esport era contradictori, però a mi l'agradava molt el futbol.
0: Sí.
1: Però, per exemple, quan parlava de boxa era realment submergir-te en una pel·lícula. O sigui, tenien una ploma que, la veritat, per mi era molt valuosa. I per això quan van mort, amb 8 dies de diferència, dos figures que per mi eren reverencials d'una manera d'entendre la cultura i en general, doncs dic, hòstia, es mereixen un homenatge perquè per mi han estat peces claus, no? Amb l'Ordóñez, per exemple, hi ha una cosa que a mi em fascina, perquè podies començar a llegir una crítica teatral, no? I al final la crítica teatral t'acabava parlant de cinema, te parlava d'un actor oblidat que tenies que buscar-ho i dir, ostres, aquest no l'havia sentit mai, d'una cançó de la Barcelona canalla, l'època meva del Molino i tot això, que moltes vegades ha sortit aquí, d'una anècdota. No, o sigui, no era simplement aquesta obra és bona per això, sinó que la imbricava amb una veu particular que li donava molt de context. Hi ha jo us la recomano, que es diu A pie d'obra, que és un llibre que va ser el primer que em vaig comprar de l'Ordóñez, però clar, és que té molts, o sea, Una vuelta por Rialto, Rancho Aparte, Puerto Ángel, tu disfrutaries, jo César, t'asseguro que sí, llegint, sí. Tarzán en Acapulco, Comèdia con fantasmes,
2: El viernes que viene me tienes que traer el de A Pie
1: sí,
2: de Obra.
1: Te lo portaré. De fet, avui, perquè plovia, no porto cap llibre, però la meva idea era rebuscar la meva llibreria per portar-te pues, algun llibre de tots dos, tant de l'un com de l'altre.
0: Jo d'Ordóñez vaig llegir en el seu moment Beber-se la vida.
1: Una meravella.
0: Sobre Ava Gardner.
2: Ava Gardner.
1: Una meravella.
0: Un llibre fascinant. Fascinant. Sobretot és el que tu dius, aconseguia que un tema que en principi tu eres força lluny a ell, és a dir, sí, que no tenies un especial interès, i especialment això es notava amb les crítiques, te l'aconseguia portar, aconseguia que volguessis saber més sobre allò.
1: És això. Era un escriptor. O sigui, per davant de tot era escriptor.
0: Sí.
1: I jo això ho notava. Quan llegia les seves crítiques, deia, estic aprenent moltes coses, però sobretot té una mirada. I aquest llibre, per exemple, de l'Ava Gardner, també és una joia. Hi ha un que és... que aquest el tinc deixat, i el tenia que recuperar, que és Big Time, la gran vida de Perico Vidal, que és molt interessant, i a més com que parla... O la biografia d'Alfredo Landa.
0: Sí,
2: sí, estoy viendo que tiene aquí la de Vida de un cómico, Alfredo Landa, que Landa lo cuenta todo, el título.
1: Pero no feia fitxes de personatge, no feia, o sigui, era narratiu, i això per mi era molt important. És que el problema que tenim ara, i jo crec que aquí coincidirem tots, és que moltes vegades la crítica d'avui en dia, entre l'Instagram, el Film Affinity, el Robin Tomatoes, tot és algoritme. O sigui, hi ha una manca de vida. O sigui, jo agraeixo, fins i tot quan no estic d'acord, i potser inclús més quan no estic d'acord, i això ho hem parlat alguna vegada aquí en el programa, m'agraden les crítiques que li posen un sentit. I no estaré d'acord, però és igual. O sigui, una persona que surt de l'algoritme i d'aquestes crítiques de puntuacions, la posem un 7, la posem un 8, ostres, és que penso que això és... O sigui, és l'algoritme. I això és el que jo trobo que ara manquen crítics amb aquest espirit. Ara són, per mi, rares avis. N'hi ha. Ho admeteixo, hi ha al YouTube, etc. Però amb aquesta categoria humana i amb aquesta riquesa de continguts, que tant podien parlar de música com tal, hi ha poquets. I Marcos Ordóñez i Gonzalo Suárez eren rares avis.
0: Sobre Gonzalo Suárez, César.
2: Uno de los más grandes de este país, las vanguardias de Barcelona, aunque no era catalán, era asturiano, pero se desarrolló en Cataluña y estudió en Cataluña, y también en un momento en el que culturalmente en España aún no había nacido, digamos, la movida madrileña, y sí que había un germen procedente de Francia, sobre todo, y del resto de Europa, que entraba un poco, más que por los Pirineos, casi por Ibiza y Mallorca, hasta Cataluña, de esas vanguardias culturales que querían romper con lo establecido y que de golpe absorbían pues el teatro experimental, el cine experimental, cosas que no eran ortodoxas o cotidianas y que aquí en España durante la dictadura prácticamente se desconocían. Y Gonzalo Suárez en ese mundo fue quizás, si no el más brillante, uno de los más brillantes de todos los directores de esa época. Y un director que ha estado muy activo hasta muy mayor y que tiene una relación también, al igual que, como comentaba David, Marcos Ordóñez, muy estrecha con la literatura, ¿no? Porque también no solo es director, también es escritor. Y también tiene una manera muy narrativa, ¿no?, de contar las historias y de trazar las historias, ¿no? Ha hecho obras de artes dentro del cine español. Para mí, Aon, por ejemplo, que es una peli de 1970 que sí, diría que se puede ver en Prime Video, es un peliculón experimental, raro, diferente, que no parece en absoluto español y menos de aquella época. La Regenta, por ejemplo, me sí, parece que es una obra de arte total y absoluta, y estamos hablando de 1974. O sea, realmente me parece que en los años finales 60, principios de los 70, fue de los mejores directores de este país y que luego tuvo una trayectoria bastante guapa. A mí, Remando al viento, por ejemplo, del 88, sí, con Hugh Grant de protagonista, me parece una obra de arte también, ¿eh? Incluso incluso El detective y la muerte, que es del 94, Gonzalo Suárez, ya metido en cine negro, también me parece muy interesante. Además es un director que trabajó mucho el género, que también hacía películas de todo tipo y condición, pero que cuando se metía en una comedia iba a muerte, cuando se metía en cine policíaco iba a muerte, cuando se metía en drama social como en El portero, por ejemplo, con Carmelo Gómez, iba a muerte. Sí. O sea, es un director muy de género y que ponía el género casi por encima de su sello, ¿no? Uh-huh. Y un director muy interesante, y yo creo que básico de la historia de cine en este país, y una lástima que nos haya dejado otro grande.
1: Sí, es que si el Ordóñez era muy difícil de etiquetar, o sea, a Gonzalo Suárez yo creía que tenían que abandonar directamente.

0: las clasificaciones. Sí. Era Gonzalo Suárez.
1: Gonzalo Suárez era una biografía de un home que cada vegada que trobava una professió o una activitat decidia buscar-ne una altra, perquè la seva vida, és el que tu deies, és deliciosa. Va estudiar filosofia, va anar a París, tornava a Barcelona a l'escola de periodisme, bueno, o sigui, literatura, cinema, interpretació, i llavors el personatge, Martín Girard. Martín Girard, que era com ell signava les cròniques que van aparèixer a La Vanguardia, el Dice, la Gaceta Industrial, la Gaceta Ilustrada i el Noticiero Universal. Una persona que imagina't, un periodista que un dia parla amb Pelé, un altre dia parla amb Buñuel, un altre dia parla amb Dalí, un altre dia parla amb Kubala, i un dia diu, ah, no tinc prou, això de ser periodista, jo què faré? Escriure llibres, no? O abans de ser conegut com a cineasta, no? Publica un llibre que és el Roca Bruno, Bate a Ditirambo, que després haurà una pel·lícula, Gorilla en Hollywood, 13 veces 13, i a partir d'aquí, Ciudadanos Sade, que és estupenda. Bueno, un munt de històries amb títols que jo quan els llegeixo dic, això ho tinc que comprar. Gorilla en Hollywood, El hombre que soñaba demasiado, El cementerio azul. Home, hi ha una cosa que és com estranya, sí, sí. No? És juganera.
0: Ve altres coses que el resto no vemos.
1: A mi me recorda molt a Fellini, no? Quan parlàvem de lo feliniano, no?
0: I tiene un punto también de nuestro Vigas Luna. A mi también tiene cosillas, sí, que yo lo entronco, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí, totalment. Mira, jo vaig néixer en el 67. Ell comença a dirigir en el 66. Me sembla que són 20 llargometratges. Ditirambo és una cosa estranya però maravillosa, El estranyo caso del doctor Fausto, totes les que has parlat, o sigui, són pel·lícules...
0: Don Juan en los infiernos,
1: o sigui, sembla poesia, o sigui, quan llegeixes els títols dius, aquest personatge era un personatge d'un altre món. O sigui, la regenta que tu l'has dit, jo la tinc, a més la tinc en DVD, i és perfecta dins de la seva, o sigui, és la més, sí, sí, ortodoxa de la seva filmografia, però és està deliciosament
0: bon director de actors, Los actors bon normalmente suelen estar brillantes bajo la dirección de Gonzalo Suárez. Sí, sí.
2: Seria una peli que és una mica a pilas, podríem dir, de la Argenta, que és Oviedo Express.
1: Sí,
2: con Carmelo Gómez, Maribel Verdú i demés, però jo crec que si haguéssim de dir la peli de Gonzalo, Remando al viento, que la comentava, sí, abans, César.
1: Quina meravella. O sigui, és que clar, l'han parlat moltes vegades amb cita quan parlàvem de Frank Einstein, però és que jo crec que ni cap director ha retratat la història de Byron, de Percy, de Mary Shelley, aquella reunió al costat del Jack. Ostres, és una pel·lícula per mi deliciosa. O sigui, una, i a més m'acabava guanyant el premi al millor, me sembla, millor direcció en Goya.
2: Té uns quants Goyas, millor pel·li no es van portar, sí, sí. Però és l'únic Goya que té, a banda del Goya d'Honor, que també li van donar
1: una meravella.

0: sempre aconsegueix sorprendre'm amb les seves tries musicals. No sempre per a bé, però avui sí.
1: Veig que sí.
0: Avui sí.
1: Tenia dubtes, perquè avui ha mort un dels músics de heavy metal més canyeros, i per un costat dic, bueno, no. Jo crec que en un dia com avui tenim que recomanar aquesta Little Things, perquè, bueno, és una
2: música de pluja. Música de pluja també seria altre tema, eh?
1: Sí, no, també estaria molt bé. Però és que és aquelles melodies que es poden acompanyar perfectament en un dia plujós. Són el tipus de música que jo em poso moltes vegades pel matí quan estic amb el cafetó i sense paraula, i vull estar tranquil i assossegat, perquè parla de l'amor, però parla d'un amor, no és un reggaeton, perquè m'entenguis. O sigui,
0: no sé per res, no? Amb aquesta cançó no.
1: No, però a més és el ritme en blues, aquest suavet. Algú diu, música de sense paranada, és una música que sona, que te toca i que té unes lletres que estan molt ben il·lanades.
0: Molt bé. Ella May.
1: Sí.
0: Es diu la
1: jo la recomano, perquè a més jo tinc una llista, i de fet, amb el, si entres en el

0: en el videoclip, plou.
1: Ja, ah, doncs mira, doncs escolta, està tot. Estat ja ho he dit, quadrat. Que avui el programa està
0: sí.
1: Molt, molt ben filadet. Anem a les recomanacions per aquest cap de setmana. César, tu mateix.
2: Pues dos recomendaciones musicales ligadas con Oasis, ya que hemos hablado de nuestra gran fortuna, de que vamos a ver a los Gallagher en directo, toquemos madera si no se pelean de aquí a junio. Justo hoy, viernes, han salido publicados dos discos que tienen mucho que ver con Oasis, sin ser de Oasis. Uno de ellos, In the Shadow of the Sun, en la sombra del sol. Live and Very Direct, que me hace gracia, lo de Very Direct, es Very Direct. Nuevo directo de Paul Weller, el descubridor de Oasis. Paul Weller, músico que continuó con la idiosincrasia de los Beatles durante los 80-90, cuando eso ya no estaba tan de moda, y que fue uno de los padrinos de Oasis. De hecho, Oasis comenzaron siendo teloneros de Paul Weller en giras de Paul Weller antes de dar el salto a la fama mundial, y luego han colaborado con Noel Gallagher y con Liam, han colaborado bastante juntos, mantienen a día de hoy buena relación, así que nuevo disco de uno de los padres de Oasis. Si os gusta Oasis, os gustará Paul Weller. Si os gustan los Beatles, os gustará Paul Weller, uno de los artistas ingleses más importantes. Y como no, otro de los discos que tiene que ver con Oasis son los Beatles. Hoy, sí, precisamente se publica Rubber Soul. ¿Te acuerdas de Rubber Soul? El disco de Rubber, sí, Soul, de los Beatles. Pues hoy, que es el aniversario, se publica una versión súper remasterizada, que la he estado escuchando por encima esta mañana y que verdaderamente está muy conseguida, está muy bien. Suena nada que ver con el vinilo que escuchábamos en nuestra época, David, de este disco. Que
0: no te resabeo, mi padre.
2: ¿Sí? Es otro disco casi. Y muy recomendable la reedición de Rubber Soul, de los Beatles. Así que dos discos para disfrutar de música alrededor de Oasis, los Beatles y Paul Weller.
1: David.
0: Doncs mira, un descobriment literari. Jo anava a parlar de cinema, però aquesta setmana, en dos tardes, m'he llegit Un verdor terrible, de Benjamín Labatut. No sé si l'he llegit. M'ha agradat molt. És un llibre que barreja matemàtiques, física quàntica, química, les ments més brillants del segle XX, que es llegeix com una novel·la, i de veritat, en un parell de tardes me l'he llegit, perquè aquesta barreja de personatges que barreja la realitat amb fets literaris, apareixen Einstein, apareix Heisenberg, Schrödinger, o sigui, és un llibre sobre científics però inquietant. I la veritat és que des del inici em va atrapar, i quan m'ho vaig donar compte l'ho havia llegit, i dic, aquest llibre ho tinc que portar directament, perquè, bueno, està en Anagrama, era un llibre que tenia a la llibreria i que no havia llegit, i per mi és un descobriment, i vaig dir, aquesta té que ser la recomanació del programa. Un verdor terrible, de Benjamín Labatut.
1: Mira, porto també recomanació literària, de Tusquets, i a més és novetat d'aquests dies. La nova obra d'Éric Vuillard, que és un escriptor francès que a mi m'agrada molt, de novel·les curtetes, i es diu Los desesperados, una història de Billy el Niño. I aprofita la història de Billy el Niño per explicar-te una mica també la història d'aquells anys dels Estats Units. Una espècie d'anti-western, que com tot el que fa Éric Vuillard és molt interessant, i a més en una tarda que dius, no puc sortir, m'he de quedar a casa, el llibre no arriba ni a les 200 pàgines.
0: No es caurà.
1: César Carrasco, David Serra, ho deixem aquí. Vinga, divendres vinent més. Adeu, César. Adeu, David.
0: Adeu.
2: Una abraçada. Adeu.
1: Senyores, senyors, posem el punt final a la ciutat d'aquest divendres. Especial atenció a la situació meteorològica, sobretot a l'Ebre, sobretot al Baix Ebre i Montsià. S'espera que aquesta tarda continuï plovent, i també al llarg de demà dissabte. Nosaltres tornem dilluns a la mateixa hora, la una, a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins dilluns.
3: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: Aquest va muntar un gimnàs, aquest, San Cuadrado de Grecia. Feia burpees i coses d'aquestes.
5: Sí, San Pamphilo de Roma.
4: Home, no li va aquest no s'animava. No.
5: San Cadoc de Lancarban, San Landelino de Ettenheim i San Gerulfo de Tronchiens.
4: D'aquest últim me'l posaré de clau del password del wifi, perquè això és indesxifrable. O sigui, diu, hace falta un caràcter especial. Dic, mira, no et preocupis que no l'encertarà ningú.
5: Exacte. O sigui...
3: Escolta, nits de ràdio. De dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de ràdio, amb David Cervelló.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Dos decretos sobre...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Les pluges tornen a carnissar-se amb les comarques del sud de Catalunya. 246 litres d'aigua acumulats a l'Ametlla de Mar i 231 a Mas de Barberans. Una tromba d'aigua que ha provocat nombroses inundacions i que ha obligat a tallar carreteres i també a interrompre la xarxa ferroviària.

0: Diària. No s'ha hagut de lamentar, afortunadament, cap víctima mortal, però s'han obert tres centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per a possibles afectats. Hores d'ara, aquesta és la bona notícia, la situació és una mica millor. De fet, s'ha aixecat el confinament al Montsià i al Baix Ebre, però la situació és encara de màxima alerta. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Fins les 8 tindrem una situació d'inestabilitat meteorològica, potser no tindrem aquesta franja tot, perpètua caient-li la pluja a la gent de forma tan intensa, però sí que tindrem una situació d'inestabilitat i probablement de pluges i pluges locals torrencials.

0: Els pobles de les Terres de l'Ebre viuen amb resignació aquests nous aiguats que, de nou, estan provocant, com dèiem, incidències nombroses. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, ara mateix segueixen tallades la carretera C12 a Amposta i entre Tortosa i Roquetes, i també 5 carreteres locals del Montsià. Pel que fa a Rodalies, la línia R16 no ha pogut funcionar amb normalitat per meteorologia adversa. I, a més, uns 2.000 abonats continuen sense subministrament elèctric entre Deltebre i Roquetes. Els pobles afectats es mostren frustrats pels aiguats cada vegada més intensos.
2: En principi, les afectacions les veurem demà a tota la xarxa de camins municipals, que segurament sí que allí haurem rebut.
3: És molt, molt, molt infrahumà que encara tinguem tota aquesta situació de subministrament elèctric i de telecomunicacions aquí al Delta, i ens fa quedar-nos incomunicats cada cop que hi ha una tempesta.
1: Eren declaracions a Onda Cero de l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Iaixà, i de l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler.
0: Com no pot ser d'una altra manera, avui també tenim un ull posat al Congrés dels Diputats, que rebutjarà, previsiblement, d'aquí uns minuts, els dos decrets en matèria d'habitatge. Ricard Jiménez, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Sí, Junts ja ha anunciat que votarà en contra per tombar els decrets Mari Carmen. El ministre de Drets Socials, Pablo Agustín Duy, assegura que seguiran lluitant per avantposar el dret a l'habitatge per sobre del de la propietat. Míriam Nogueras, de Junts, els acusa d'haver caigut a la trampa de l'extrema esquerra.
5: El derecho a la vivienda se va a abrir paso en este país por encima de los intereses de la classe rentista a la que ustedes representen.
6: A nosaltres no ens fa por el xantatge ideològic dels extrems. Un xantatge que a vostès els ha arrossegat acceptar un camí que ens allunya del consens.
4: Junts emplaça el govern a negociar en base a les seves propostes, que, entre d'altres, també proposa allargar els contractes a lloguer sempre i quan sigui pactat i no imposat per llei.
0: Junts per Catalunya, que també s'ha situat al punt de mira del sindicat de llogateres.
4: Així ha reaccionat una cinquantena de persones a la intervenció de la portaveu del Congrés, de Junts al Congrés, volíem dir. Totes elles s'han manifestat a les portes de la seu de Junts a Barcelona, que ha estat blindada pels Mossos d'Esquadra. La protesta s'ha dissolt per les pluges i pel retard en la votació dels decrets.
0: En plan econòmic, Catalunya torna a superar els 4 milions d'afiliats de la Seguretat Social.
4: El nombre d'ocupats ha crescut en 38.000 persones al mes de setembre gràcies al procés extraordinari de regularització. Tot i això, l'atur també ha augmentat i el nombre total de persones desocupades puja fins a les 330.000.
0: Vist per sentència el judici a 4 policies per la pèrdua d'un ull de l'activista Roger Espanyol.
4: Els fets es remunten a l'1 d'octubre de 2017, ja fa més de 9 anys. S'enfronten a 13 anys de presó per lesions, tot i que la fiscalia en demana l'absolució perquè el tret d'una pilota de goma es va ajustar als principis d'oportunitat i proporcionalitat.
7: Se están pidiendo 13 años de cárcel. No se debe castigar a quien impartió, trasladó, controló, observó o cumplió una orden que no era manifiestamente ilegal.
4: Els advocats de l'Estat també consideren que l'actuació policial va ser correcta.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Bona tarda. Les proves mèdiques que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i, per tant, el futbolista es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Finalitzats ja els entrenaments lliures del Gran Premi del Japó de MotoGP, millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit de Motegi per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc. El Barça juga a les 7 de la tarda a la pista del Besiktas a partir de la tercera jornada de l'Eurolliga de bàsquet.
0: Doncs tenim un divendres amb pluges i sembla que el cap de setmana també serà passat per aigua. Jordi Oriós, bona tarda.
9: Bona tarda. Durant les pròximes hores continua la inestabilitat a Catalunya, amb cel molt ennuvolat en general, possibles precipitacions febles a Lleida i a Tarragona, en general, precipitacions menys intenses que les de les últimes hores, que quedaran, en tot cas, més retirades cap al litoral, perdent força durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes pugen al litoral i prelitoral de Barcelona, a la resta baixen i ho poden fer de forma notable a l'extrem sud de Tarragona. Avui les màximes seran de 27 graus a Barcelona i Girona, 26 a Tarragona, 24 a Lleida. Demà continua el temps inestable amb les precipitacions possibles, especialment cap al litoral, amb ruixats acompanyats de tempesta localment forts i regularment distribuïts per tots els litorals de Catalunya. A la resta, s'espera cel amb intervals de núvols i núvols d'evolució al Pirineu. En a la tarda es podrien desenvolupar ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que puntualment podrien ser forts també a altres zones limítrofes de l'interior de Girona. Pel que fa a les temperatures, demà les màximes, amb canvis lleugers, seran de 26 graus a Girona i Lleida, 25 a Barcelona i Tarragona. Durant els pròxims dies continua la inestabilitat durant el cap de setmana i almenys fins a mitjan de la setmana que ve. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Jordi. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
10: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: L'últim front de pluges torrencials ha deixat negades les comarques de Tarragona. Carreteres tallades, molts veïns sense llum i persones que han hagut de ser rescatades pels bombers de la Generalitat. Fem aquesta foto des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
11: Els aiguats a Terres de l'Ebre estan deixant més de 250 litres a les comarques del Baix Ebre i Montsià. L'Ametlla de Mar ja suma 264 litres. També les cases d'Alcanar, amb 237, i Mas de Barberans, amb 227 litres, són dels municipis més afectats. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, ha explicat a Onda Cero quines són les afectacions.
2: Sobretot aquí al nostre municipi, el que s'han afectat han sigut els camins i els barrancs. Que són els que surten i baixen del port i llavors s'inunda i s'omple les carreteres de residus i pedres. El drama serà als camins municipals perquè any rere any pues, hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
11: Per altra banda, en municipis com Amposta, Deltebre o Roquetes hi ha fins a 2.500 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que aquest tipus de situacions es donen sempre que plou.
3: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim, que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, pues ens quedem sense incomunicats. I això pot té els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això l'any 2026 no hauria de passar.
11: Els bombers de la Generalitat han fet 19 salvaments de persones atrapades en vehicles al llarg del matí i Protecció Civil, en coordinació amb Creu Roja i Ajuntaments, ha habilitat 3 centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per donar refugi tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades de casa seva com a aquelles que estiguin en trànsit i no puguin continuar el seu trajecte, com ha estat el cas de 5 persones que no han pogut seguir el seu camí i han hagut de ser allotjades en aquests centres.
0: Gràcies, Pablo. Protecció Civil ha ordenat l'aixecament del confinament al Baix Ebre i al Montsià després d'aquests intensos aiguats de les últimes hores. Tot i així, es demana màxima precaució i no abaixar la guàrdia, ja que continuarà plovent durant tot el dia i també demà. Montse.
1: Sí, la situació continuarà sent complicada, com a mínim fins a les 8 del vespre, sobretot al Baix Ebre i al Montsià, i també demà. Ho ha explicat Sarai Sarroca, cap del Servei de Meteorologia de Catalunya.
12: Dèiem, la principal zona d'afectació és litoral i prelitoral, però de cara al vespre, alerta, perquè també la zona del Baix Ebre i del Montsià doncs, tornaran a rebre de valent. En aquest sentit, creiem que també de cara demà hem d'intensificar encara la vigilància, perquè aquest episodi, malgrat en els tons es va remetent, després es va intensificant també.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat la gestió del temporal amb l'enviament de diversos missatges és alert. Preguntada per què no s'havia ordenat un tancament generalitzat de les escoles en aquestes zones, Parlon ha reivindicat que algunes decisions es prenguin des de la proximitat en coordinació amb el Departament d'Interior.
13: I els alcaldes i les alcaldesses del territori doncs són autoritat de protecció civil i, per tant, com a autoritat de protecció civil, amb la informació que facilita el CECAT i amb el contacte que mantenim permanentment amb ells, són també actors adequats per prendre aquest tipus de decisió, perquè són els que millor coneixen en quin estat estan les seves escoles, si tenen risc d'inundabilitat per episodis anteriors.
1: Malgrat l'aixecament del confinament, es manté activat el Pla Inuncat en la fase d'emergència.
0: Desenes de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat durant el matí a les immediacions de la seu de Junts al passatge Bofill de Barcelona per condemnar el seu no als

0: decrets d'habitatge. La protesta s'ha desconvocat poc abans de les dues del migdia per la forta pluja que està caient encara a la ciutat, però s'han emplaçat a tornar-se a trobar aquesta tarda per començar a parlar d'una vaga general. Seguint aquesta protesta està la nostra companya Anna Utiel. Anna, bona tarda.
1: Ara? Bona tarda, Gavi. És, de fet, un dels clams que més... Hola.
0: Sí, sí, endavant.
1: Hola, companys, jo us... D'acord. Bona tarda, Gavi. El que dèiem és, de fet, un dels clams que més s'han repetit. Avui podem sentir-ho.
2: Vaga general! Vaga! Vaga! Vaga general! Vaga!
1: Eren els crits dels manifestants. És el que deien les desenes de manifestants concentrats durant bona part del matí, malgrat la pluja, aquí al carrer Marina, a l'altura del passatge a Bofill. I és que els Mossos d'Esquadra han tancat aquest petit carreró per totes dues bandes, justament per evitar que els manifestants arribessin a les portes de la seu de Junts. Des d'aquí han seguit atentament el discurs de Nogueres des del Congrés amb un altaveu i ja han reaccionat amb escridassades i exclamant vergonya. I és que aquests, des del moviment de l'habitatge, culpen Junts directament de que hi hagi més desnonaments de persones vulnerables. Podem escoltar la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo.
3: Junts ha decidit votar amb PP i Vox contra els catalans, contra les centenars de milers de persones que vivim de lloguer i que vivim una situació absolutament inestable. El decret que es votava avui és un decret de mínims.
1: De fet, Carazo ha assenyalat directament Puigdemont, ha dit que quan ell pugui tornar a casa seva, a Catalunya, milers de persones hauran de marxar de la seva, per culpa, diuen, de la decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge. De cara a aquesta tarda han convocat una assemblea a l'acampada de plaça a Catalunya per començar a preparar aquesta vaga general que han anunciat, encara sense dia. Aquesta assemblea serà en principi a les 6, però es podria retardar per la meteorologia, tot plegat a les portes d'una nova manifestació que esperen que sigui multitudinària. Serà demà dissabte a les 7 de la tarda a l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Anna Utiel, per aquesta crònica en directe. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I ara hem d'anar cap al Congrés, on d'aquí pocs minuts, Junts, així serà, votarà al Congrés, com dèiem, amb PP i Vox en contra d'aquests decrets d'habitatge. Abans, però, havia demanat al govern d'Espanya que els retiressin i els emplaçaven a negociar a partir de les seves propostes. Però també en aquest ple, que segueix en marxa, com dèiem, l'executiu de Pedro Sánchez ha confirmat que no ho faran, perquè volen que els marcadors de la cambra reflecteixin els posicionaments de cada partit. Ni el darrer intent del govern els ha convençut quan la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, li ha demanat a Junts que aprovés els dos decrets per després convertir-los en llei, on podrien, Ricard, afegir les seves demandes.
4: La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acaben perjudicant els petits propietaris i que aboquen a la societat a viure del lloguer. Per això, li demanaven que el retiressin i negociessin en base a les seves propostes, amb un llibret d'unes 60 pàgines a la mà.
5: Nosaltres hem fet la feina,
6: senyora Nogueras, ha d'acabar.
5: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
4: Els decrets, Mari Carmen, apostaven per aturar els desnonaments i allargar els contractes de lloguer. En aquest cas, des de Junts, no veuen protegits els interessos dels petits propietaris catalans que posen els seus pisos a llogar. Per això, posen sobre la taula un seguit de mesures amb l'objectiu de diferenciar-los dels fons d'inversió. A grans trets, proposen pròrrogues de fins a 2 anys pactades, no imposades per llei i amb incentius fiscals. És a dir, evitar desnonaments, sí, però pagant-ho amb recursos públics i no carregant el cost als petits propietaris. On sí que hi ha punts en comú és en limitar la compra als grans operadors immobiliaris. Ara bé, sembla difícil que s'obri ara una nova negociació amb Junts, després del rebuig que ha generat la seva decisió als partits de l'esquerra.
0: També des del Congrés, el líder d'Esquerra Republicana ha resolt el debat ideològic en una frase molt senzilla, dirigint-se cap a la bancada de la dreta, acusant Junts de defensar els interessos immobiliaris i el feia triar, Rufián, entre els bitllets o les claus de casa.
7: Yo les enseñé su bandera hace unos días, se lo voy a enseñar, es esta. Esta es su estelada. Y este es el símbolo de la Puerta del Sol, la llave de mi casa. Este es el debate. O esto, ya está.
0: I des d'un fòrum econòmic organitzat a Galícia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat profundament decebut amb la decisió dels de Carles Puigdemont.
8: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut

0: en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Més enllà de les discussions ideològiques i mentre l'oferta d'obra pública no augmenti, la realitat és que el mercat de l'habitatge seguirà funcionant per la llei de l'oferta i la demanda. I aquests decrets, Ricard, ja estaven tenint conseqüències fins i tot abans d'aprovar-se.
2: Sí, el president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Xavier Vilajoana, assegura a Onda Cero que havien rebut trucades d'empresaris que durant aquests dos dies havien decidit tirar enrere promocions destinades al lloguer.
3: En aquestes 48 hores ja havíem rebut moltes trucades de promotors que tenien previst fer un projecte per Vil Torrent de lloguer i que ja havien decidit que ho canviaven i ho posaven a la venda i que feien una promoció de l'uso en venda. I això és una realitat.
2: Vilajoana assegura que les decisions polítiques estan generant rebuig entre el sector immobiliari. De fet, creu que s'ha de trobar una solució per fer créixer l'oferta, però que ha de ser conjunta, consensuada i en base a una llei ben feta i, diu, no a decrets acordats en dies.
1: Ara bé, també havíem començat a tenir els efectes que esperava el govern i és que les entitats socials els han fet servir a Catalunya per aturar dos desnonaments. El darrer aquest matí a Manresa, d'un pis on viu la Luceila amb el seu fill de 8 anys.
2: Viu al carrer Urgell número 38 des del 2018. Fa un temps es va quedar sense feina ni ingressos i va decidir ocupar el pis on vivia. Durant aquest temps ha patit 4 intents de desnonaments, l'últim aquest matí, que finalment s'ha suspès per un recurs presentat al jutjat de Manresa per part de la plataforma d'afectades per la hipoteca del Bages. Aquest estava basat en el decret Mari Carmen, que estava en vigor fins que ara s'acabarà tombant al Congrés.
1: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Són dades del mes de setembre, per sobre de les de l'agost, tot i que no s'ha pogut superar el rècord registrat al mes de juliol, un augment que el govern ha vinculat al procés extraordinari de regularització de migrants.
2: 4.3.243 és la xifra d'ocupats exacta del mes de setembre, el que suposa un increment de gairebé un punt respecte al mes d'agost i un 3,6 en relació amb l'any anterior. Són 38.000 afiliats més al setembre. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrat que el procés de regularització estigui aflorant una economia abans submergida. En total, l'afiliació a Catalunya ha incorporat més de 80.400 persones al mercat laboral, gairebé un 20% del total d'Espanya. I és també aquest procés de regularització, segons Ramos, el que explica l'increment de l'atur amb 600 persones més sense feina en relació al mes d'agost. En total, hi ha més de 330.000 persones desocupades, una bossa que continua enquistada.
1: Els sindicats però alerten que les bones dades d'ocupació no van acompanyades de millors salaris ni llocs de feina de qualitat. Una preocupació que també es mostra en els estudis econòmics que fan les patronals. L'economia catalana segueix creixent, sí, però gràcies al consum de les famílies.
2: Sí, el consum intern manté a l'alça el PIB tant d'Espanya com de Catalunya, però segons alerten en un informe des de Foment del Treball, les famílies gasten en peus de fang. I és que una part d'aquest increment prové majoritàriament del crèdit, que va créixer durant el mes d'agost un 12% respecte a l'any passat. És a dir, que l'economia segueix millorant gràcies a l'endeutament de les famílies, una situació provocada per l'encariment continuat dels preus i d'uns salaris que no s'equiparen.
1: Comissions i UGT han convocat una vaga de serveis socials a Catalunya pel proper 7 d'octubre. Els dos sindicats han destacat que és la primera aturada d'aquest tipus de tot el sector a la nostra comunitat.
2: Exigeixen el compliment de l'equiparació salarial entre el sector públic i el privat, concertat i millores de les condicions laborals. Apunten que de mitjana cobren un 25% menys. Segons anuncien, les patronals bloquegen sistemàticament els convenis col·lectius i les inversions de la Generalitat no es traslladen als treballadors, a més d'una millora salarial, denuncien una falta crònica de personal o ràtios elevadíssimes. Avisen que aquesta sobrecàrrega repercuteix també en la qualitat de l'atenció.
1: I tanquem la plana econòmica amb una dada més. Catalunya continua impulsant el turisme internacional, especialment durant les vacances d'estiu. Al mes d'agost vàrem rebre 2,38 milions de visitants internacionals, un 9% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades de l'INE.
2: Tot i així, encara la xifra està per sota de la que es va registrar l'any 2017, per sobre dels 2,5 milions de persones. En tot cas, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada de l'Estat, amb un 19% dels turistes estrangers, només superada per les Balears. La despesa d'aquests turistes també ha crescut un 7%, amb una mitjana de 1.400 euros per persona i una estada de gairebé 6 dies.
1: Ja ha quedat vist per sentència el judici a 4 agents de la Policia Nacional per les lesions causades en un ull a l'activista Roger Espanyol durant una manifestació l'1 d'octubre de 2017. Les acusacions popular i particular reclamen per a ells fins a 13 anys de presó, però la Fiscalia i la Defensa en demanen l'absolució.

0: Representant del Ministeri Fiscal ha manifestat que el tret d'una pilota de goma efectuada per un escopeter de la Policia Nacional, que és un dels quatre acusats, es va ajustar als principis d'oportunitat, congruència i proporcionalitat. Això, malgrat que l'impacte va rebentar-li l'ull a Espanyol.
1: La prova practicada nos lleva a la conclusión de que el disparo causante de la lesión ocular se ajustó a los principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.
0: Així descarta que pogués cometre els delictes de tortura o contra la integritat moral. També ha considerat que va ser una resposta adequada davant l'hostilitat creixent dels manifestants que van passar de les amenaces verbals als llançaments de pedres contra la policia. Els tres advocats de l'Estat, que han defensat els dos subinspectors i l'escopeter, també han justificat l'actuació policial.
2: Una de les principals lluites que té oberta Catalunya en matèria de seguretat és amb la multireincidència. La política ha fet passos importants per endurir les lleis i treure els lladres dels carrers. Ara, però, la sobrecàrrega arriba als jutjats, que estan saturats amb l'allau de nous casos.
0: La presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Caso, alerta que la càrrega de feina als jutjats catalans ha crescut en els últims 5 anys un 28%, mentre el nombre de jutges tan sols ho ha fet en un 3%. Per això assegura que no poden fer front com cal a cadascun dels casos.
3: Tenim un volum d'assumptes ingent i no som prou per donar la resposta que el ciutadà es mereix, perquè no és suficient donar una resolució motivada en dret. És indispensable una resposta en un temps raonable.
0: De fet, des del TSJC ja treballen en un pla estratègic d'impuls perquè els jutges que es formin aquí a Catalunya no marxin a d'altres punts de l'Estat.
2: Parlem d'esports amb el Víctor Lozano. Bones notícies al Barça.
4: I és que les proves mèdiques complementàries que li han fet aquest matí a Rafinha a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per conèixer la base exacta de la lesió que es va fer jugant en Brasil han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Per tant, Rafinha estarà disponible per al proper partit del Barça al de Lliga contra el Getafe a l'estadi del Camp Nou. Més futbol. Avui es disputen dos partits més de la Nations League de la UEFA. Tots dos a 8:45 són aquests. Bèlgica-Turquia, a l'estadi Maurice Dufresne de Lieja, i França-Itàlia, a l'estadi de Saint-Denis. Dels duels d'ahir destaquem la victòria de Portugal davant Dinamarca per 2-4 al Parken Stadium de Copenhague, ja sense Cristiano Ronaldo, que abandona la concentració de la selecció lusa per desavinences amb el seleccionador Jorge Jesus. El blaugrana João Cancelo va ser titular i va fer el primer gol dels portuguesos. Països Baixos, que dirigeix Xavi Hernández, va empatar 2 contra Grècia al Tomba Stadium de Tessalònica. Alemanya va guanyar a Sèrbia per 2-0 a l'Allianz Arena de Munic, mentre que Gales es va imposar a Noruega per 2-1 al Cardiff City Stadium. Pel que fa a la selecció espanyola, juga demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. Els 6 jugadors de Luis de la Fuente s'han entrenat aquest matí a la Ciutat Esportiva de les Rozas, acabant de preparar aquest partit que, a cas de guanyar, deixaria gairebé certificada la seva classificació per la següent ronda de la Nations League. Aquesta tarda a les 8, el seleccionador i Marc Cucurella oferiran la roda de premsa prèvia. Encara en futbol, el Real Madrid va empatar 1 al camp del Manchester City en la segona jornada de la Champions femenina. D'altres resultats d'ahir, PSG 5, Lovain 0, Coge 5, Servet 1 i Àustria de Viena 1, Inter de Milà 1. El Barça és líder, sent l'únic equip que ha guanyat els dos partits que s'han disputat fins ara. No hi ha futbol a primera divisió, però sí a segona. Avui comença la 8a jornada amb el partit que jugaran l'Eldense i l'Oviedo al nou estadi Pepico Amat. El primer dels equips catalans en sortir a escena serà el Sabadell, que rebrà demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, a la nova Creu Alta. El Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre contra el Mallorca a Montilivi.
2: Nou partit a domicili del Barça de bàsquet.
4: L'equip blaugrana juga a les 7 a Istanbul, davant el Besiktas, en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Els d'Alexander Sekulic volen refer-se després de la primera derrota a la competició que van patir dimarts a la pista del Dubai Basketball. El tècnic eslové parla del potencial del rival d'avui.
5: Un team és...
4: L'equip s'ha renovat respecte a la temporada passada. Compten amb talent i qualitat, a més de molta energia, especialment quan juguen a casa. En el seu últim partit van tenir un percentatge d'encert en el tir molt alt, així que hem de tenir això en compte i entendre a què ens enfrontem. Pel que fa als equips ACB, el València visita a les 8 l'ASVEL Villeurbanne, mentre que el Baskonia rebrà 8:45 a l'Olimpia Milà, al Bues Arena. També avui es juguen a 7:45 Fenerbahçe Dubai, a les 8 Bayern de Múnich Partizan i a 9:15 Panathinaikos Maccabi. Ai, atenció, nova derrota del Real Madrid. L'equip de Pedro Martínez va caure a la pista del Hapoel de Tel Aviv i ha perdut els

0: 3 partits que ha disputat a l'Eurolliga. Parlem de motor. Finalitzats ja els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Japó de MotoGP. Millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit de Motegi per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc, i ha valorat així aquesta primera jornada.
1: Sí, en l'actual MotoGP el qualificatorio es mitad de carrera o media carrera, lo decimos bien. Creo que tendremos que intentar estar en esa primera línea, intentar sacar el máximo, y si no, maximísima segunda. Estar apretado porque hay una Costa, hay un Alex, hay las dos Aprilia, hay Ogura, que estará muy motivado, así que esa primera línea mañana será muy cara. Te lo dije ayer, todas al ataque. Quedan 7 finales y toca ir en todas al ataque y marcar o conseguir los máximos puntos posibles en todas.
0: En aquests entrenaments lliures, quarta posició per Marco Bezzecchi, mentre que el líder del Mundial, Jorge Martín, ha signat el 8è millor temps. El Barça d'handbol va patir una contundent i dolorosa derrota en la final del Mundial de Clubs disputada a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va perdre contra el Veszprém hongarès 33-42 amb un Nielsen, exporter blaugrana, absolutament estel·lar. Arrenca avui la quarta jornada de la Lliga de Futbol Sala Primera Divisió amb un partit en presència catalana, el que disputarà a 2:15 al CatGa Santa Coloma davant el Saragossa, al pavelló nou. El Barça visitarà diumenge a 1:15 del migdia a la pista del Noia, i Paula Badosa juga aquesta propera matinada, no abans de les 6, contra la letona Yelena Ostapenko en partit de segona ronda de l'Open de la Xina.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda i bon cap de setmana.
0: Bona tarda, bon cap de setmana.
2: Barcelona viurà aquest cap de setmana grans cites musicals amb concerts de gran format i artistes de perfils molt diferents. Per començar, aquesta nit al Palau Sant Jordi, Vetusta Morla.
3: La banda presentarà la seva gira de retorn als escenaris. Els de Madrid tornen a l'activitat després d'una aturada de gairebé 2 anys amb la gira Canciones de Día, que combina els grans èxits que l'han convertit en un dels grups de referència de l'indie espanyol amb noves composicions. El concert de Barcelona és una de les grans cites d'aquesta gira de retorn.
2: Els concerts continuaran demà amb Placebo al Sant Jordi Club.
3: Actuaran dins la gira amb què celebren els seus 30 anys de carrera. El grup liderat per Brian Molko recuperarà especialment cançons dels seus 2 primers discos, convertits ja en referents del rock alternatiu dels anys 90.
2: I també demà, però en aquest cas a Rasmatàs, Íñigo Quintero.

0: El cantautor gallec presentarà el seu primer disc, El sitio de siempre. L'artista, conegut internacionalment per l'èxit de Si no estàs, arriba a Barcelona després d'una gira internacional i amb les últimes entrades a la venda.
1: I acabem aquesta plana musical amb un plat fort que serà demà, és el concert d'Hombres G.
0: El mític grup actuarà al Palau Sant Jordi. La banda de David Summers porta a Barcelona la gira Los mejores años de nuestra vida, amb un repertori ple de clàssics com Devuélveme a mi chica, Venecia o Marta tiene un marcapassos.
1: Doncs arribem així a l'últim minut d'aquest informatiu, que aprofitem per fer un cop d'ull al que està passant al Congrés, on d'aquí uns instants, d'uns minuts, es votaran aquests dos decrets d'habitatge presentats pel govern de Pedro Sánchez. De fet, el president espanyol en aquests moments està defensant aquests decrets i ja hem pogut escoltar alguns d'aquests missatges. Ha demanat als partits que oblidin, ha dit, els càlculs polítics i que pensin sobretot en la gent. Podem escoltar Pedro Sánchez aquí en directe a Onda Cero.
2: Terminan aquí. Ahora son ustedes quienes tienen que demostrar si su preocupación por el bienestar de los ciudadanos es mayor que su deseo de dañar a este gobierno. Si ustedes están aquí para servir los intereses de unas élites inmobiliarias...
1: De totes maneres, sembla que, tot i aquest missatge de Pedro Sánchez, en principi aquests decrets cauran. Tot això ho explicarem d'aquí en uns instants, al resum d'actualitat, i després amb Porfín i Jaime Cantizano. Bona tarda.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
4: Son las 3 en Canarias.
5: Noticias en Onda Cero.
6: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Nos vamos lo primero al Congreso, donde se van a rechazar los dos decretos de vivienda en breve, en cuanto comience la votación. Última intervención por sorpresa ahora mismo del presidente Sánchez, que ha subido a la tribuna para cerrar con su intervención ese debate. Cámara baja, Ignacio Jarillo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Sí, no estaba previsto, pero el presidente ha querido tomar la palabra en la tribuna para repetir su principal...

0: comunidad, de sentirte bien en esa comunidad, de sentirte útil en esa comunidad, de sentirte querido en esa comunidad.
1: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
2: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
3: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Noche, Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
1: El futbolista del Barça.

0: La legislatura de Pedro Sánchez es troba més penjant d'un fil que mai. Després de la negativa de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge que ha votat avui al Congrés, el president espanyol ens endinsa en un déjà vu, de la mateixa manera que ho va fer l'abril del 2024, quan es va saber que un jutjat de Madrid investigava la seva dona Begoña Gómez. El president ha tornat a anunciar un període de reflexió, en aquest cas per decidir si fa o no un avançament electoral que alguns situen de cara a finals de novembre. Avui a la brúixola coneixerem la viabilitat d'aquest escenari, escoltarem l'anàlisi que fa d'aquesta situació el president parlamentari dels socialistes Ferran Pedret i anirem al centre de la capital catalana on el sindicat de llogateres manté l'acampada i es prepara per una mobilització de cara a demà. Tot això se suma a la intenció de convocar una vaga general, diuen, de manera imminent. Totes aquestes qüestions són les que ens ocuparan fins a 8:45 de la vespre, però on més apunten les agulles de la brúixola d'avui, dia 2 d'octubre? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs els dos protagonistes d'avui són, d'una banda, l'habitatge i de l'altra, el temporal que ha sacsejat de manera molt intensa al sud de Catalunya. Els bombers han atès 304 avisos, principalment al Baix Ebre i al Montsià, i han hagut de fer gairebé una vintena de salvaments de persones atrapades en vehicles, principalment a la zona d'Alcanar i Ulldecona.
0: I com sempre, els divendres tancarem la setmana amb cultura, cinema i música que ens portaran el Mario Herrera i la Marta Lozano, tot plegat en una brúixola que piloten el control tècnic Vicenç Armero i Roberta Tai. El futur polític de Pedro Sánchez ha quedat en suspens després de la derrota parlamentària dels dos decrets d'habitatge. El president del govern espanyol ha obert un període de reflexió durant aquest cap de setmana per decidir si intenta continuar la legislatura o si, per contra, dissol les Corts i convoca eleccions anticipades. Diverses informacions apunten que la decisió es podria conèixer a partir de les a principis de la setmana vinent i que, en cas d'avançament electoral, els comicis podrien celebrar-se a finals de novembre. Joan.
1: Sí, ho deies al principi, no és la primera vegada que Sánchez recorre aquesta fórmula. A l'abril del 2024 ja va sorprendre el país amb 5 dies de reflexió per plantejar-se si continuava al capdavant del govern després que la seva dona estigués imputada per la justícia. Aquella decisió va generar una gran incertesa política, però finalment va optar per continuar al càrrec denunciant una campanya de desgast contra ell i el seu entorn familiar. Ara, 2 anys i mig després

0: Sánchez torna a situar-se davant d'una situació idèntica, pràcticament, aquesta vegada, però el detonant no és una qüestió personal, sinó les dificultats per mantenir una majoria parlamentària estable i una derrota especialment simbòlica en una de les principals apostes socials del seu govern, l'habitatge.
1: I amb tot plegat, ja ha tingut un paper important Junts, perquè ha provocat una nova derrota parlamentària a Pedro Sánchez votant al costat del Partit Popular i de Vox. Els de Carles Puigdemont han decidit votar en contra dels decrets Mari Carmen perquè entenen que perjudiquen els interessos dels petits propietaris en un ple extraordinari celebrat aquest matí al Congrés dels Diputats. Un no que el govern espanyol no ha pogut revertir ni tan sols prometent a Junts la possibilitat d'incloure les seves propostes més endavant si finalment votaven a favor. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. La presidenta de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha assegurat que fa una setmana estaven molt a prop d'arribar a un acord amb el Ministeri d'Habitatge. Ara bé, assegura que han caigut en la trampa de l'extrema esquerra i que han configurat dos decrets que acaben perjudicant els petits propietaris i que aboquen la societat a viure de lloguer. Per això li demanaven que el retiressin i negociessin en base a les seves propostes amb un llibret d'unes 60 pàgines a la mà.
3: Nosaltres hem fet la feina,
4: senyora Nogueras, ha d'acabar.
3: I no és una proposta tancada. No és una proposta tancada. Construïm-la entre tots. Duresa amb els fons. Cap família al carrer i cap família sense rebre allò que li correspon.
2: També des del Congrés, el líder d'Esquerra Republicana ha resolt el debat ideològic en una frase molt senzilla dirigint-se cap a la bancada de la dreta, acusant a Junts de defensar els interessos immobiliaris i els feia triar entre els bitllets o les claus de casa.
5: Yo les enseñé su bandera hace unos días, se lo voy a enseñar, es esta, esta es su estelada. Y este es el símbolo de la Puerta del Sol, la llave de mi casa. Este es el debate, o esto o esto. Ja està.
2: Sigui com sigui, Junts no ha canviat el sentit del seu vot i els decrets Mari Carmen no han superat el tràmit parlamentari.
1: La gran derrotada d'aquest matí ha estat la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, qui ha valorat el no de Junts fent una crida a la població a reflexionar.
6: Bueno, ahora es el momento de que la gente vea y reflexione. Desde luego, este gobierno siempre mira hacia adelante.
1: A diferència del govern, el Partit Popular surt reforçat i el seu president, Alberto Núñez Feijóo, ha desafiat Pedro Sánchez a avançar les eleccions.
7: Si el presidente necesitaba un relato para convocar elecciones y así intentar tapar la corrupción que aún no conocemos, adelante. ¿Cree que tiene la coartada? Que ponga fecha.
1: Segons Feijóo, considera que aquest divendres ha estat una de les jornades més vergonyoses de la legislatura. De fet, critica que l'executiu responsabilitzi a l'oposició de la crisi de l'habitatge. També n'ha dit la seva el president Salvador Illa.
8: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
1: Des d'un fòrum econòmic organitzat a Galícia, el president s'ha mostrat profundament decebut amb la decisió dels de Carles Puigdemont. Aquestes són les reaccions al no de Junts. Anem a analitzar-ho tot plegat perquè és un no que, segons diuen des del partit, s'explica perquè no coincideixen en diversos dels punts que plantegen els decrets. Repassem-los, Joan, a veure, punt número 1.
0: La pròrroga dels contractes de lloguer. El govern proposa prorrogar tots els contractes de lloguer actuals fins a 3 anys i en el segon decret prorrogar-los de manera indefinida. Junts, en canvi, proposa una pròrroga extraordinària de 2 anys, sempre que ho acordin propietari i llogater. Pròrroga voluntària, per tant, amb incentius fiscals al propietari, això sí.
1: Punt número 2, restriccions als fons voltor.
0: Fins al 2028, el govern vol prohibir temporalment la compravenda d'immobles per sota del 70% del preu del mercat. Junts considera que això no impedeix la compra de pisos a fons voltor i proposa, en el mateix període de temps, prohibir l'adquisició d'habitatges en sòl residencial a entitats financeres i a fons, llevat que es destinin al lloguer social.
1: Punt número 3, desnonaments.
0: El govern espanyol planteja aturar els desnonaments de persones vulnerables, però diferencia en funció de qui sigui el propietari de l'habitatge. Junts, en canvi, vol protegir especialment els petits propietaris, proposa suspendre els desnonaments quan al darrere hi hagi bancs, fons o grans tenidors, però en la resta de casos reclama que sigui l'Estat qui assumeixi el cost i pagui les rendes al propietari en un termini màxim de 2 mesos.
1: I encara hi ha més punts de fricció, però acabem centrant-nos en un quart, l'ocupació.
0: El govern no fa menció a aquests casos i Junts fa la següent proposta. Estableix que no es podrà suspendre un desnonament si l'habitatge s'ha ocupat sense consentiment ni cap títol legal o si s'hi ha accedit amb violència o intimidació.
1: Doncs aquests que han escoltat són els punts discordants entre els decrets d'habitatge validats pel govern i la proposta de Junts per Catalunya. Sigui com sigui, els decrets no han tirat endavant, però sí que han tingut certs efectes des de que es van anunciar, Ricard.
2: El sector immobiliari assegura que la incertesa de les regulacions havia començat

0: de frenar certes inversions. El president de l'Associació de Promotors i Constructors de Catalunya, Xavier Vilajoana, explicava on de CeroCat durant els darrers dies havien rebut trucades d'empresaris que havien decidit retirar promocions que havien d'estar destinades a mercat de lloguer.
1: En aquestes 48 hores ja havíem rebut moltes trucades de promotors que tenien previst fer un projecte per Vil Torrent de lloguer i que ja havien decidit que ho canviaven i ho posaven a la venda i que feien una promoció de l'uso en venda. I això és una realitat.
0: Vilajoana considera que les decisions polítiques estan generant desconfiança entre els promotors i defensa que qualsevol reforma per augmentar l'oferta d'habitatge s'hauria de fer a través d'una llei treballada i consensuada i no amb decrets negociats en poc temps.
2: Però aquests canvis també havien començat a tenir l'efecte que buscaven les entitats socials.
0: A Catalunya, els dos decrets s'han utilitzat per aturar almenys dos desnonaments. L'últim, aquest mateix matí, a Manresa. La Luceila, que viu amb el seu fill de 8 anys en un pis al carrer Urgell des del 2018, s'enfrontava al seu quart intent de desnonament, després d'haver ocupat l'habitatge en quedar-se sense feina ni ingressos. Finalment, la plataforma d'afectades per la hipoteca del Bages ha aconseguit suspendre'l gràcies a un recurs presentat als jutjats, basat en el conegut com a decret Mari Carmen, que, per cert, continuava vigent fins a la seva derogació al Congrés. Una mostra de com una mateixa norma era vista pel sector immobiliari com un fre a la inversió i alhora per les entitats socials com una eina per evitar desnonaments.
2: Ja hem posat totes les cartes sobre la taula, així que quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, el que volem fer és preguntar sobre totes aquestes qüestions d'actualitat a Ferran Pedret, president parlamentari del PSC. Senyor Pedret, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Una jornada molt intensa. Com valoren els socialistes el resultat de la votació que s'ha viscut avui al Congrés?
3: Doncs bé, és decebedor. Decebedor perquè després de molts esforços de negociació, també amb Junts, que va estar acordant el text fins a la darrera coma, fins al punt que el 90% de les seves propostes estaven incloses al text, doncs finalment ha decidit tombar tots dos decrets i, per tant, frustrar les esperances de moltíssima gent que viu penjant d'un fil i de moltíssima gent que està farta de la lògica de és el mercado amigo.
2: Esperaven aquesta negativa?
3: La veritat és que podíem pensar que, com en el cas del Partit Nacionalista Basc, el segon dels decrets potser no els acabava de fer el pes, però el decret que havien estat negociant fins al darrer minut, el més raonable era pensar que el votarien favorablement. Alguna cosa deu haver passat, alguna influència deuen haver rebut per votar com finalment ho han fet, posant-se al costat dels lobbies i del consorci PP-Vox.
2: Ara parlàvem d'algunes de les conseqüències que ja havia tingut aquesta llei, aquestes hores, podem dir, doncs que ja havia començat a entrar en vigor i parlàvem amb els propietaris, no? Deien que havien rebut en els darrers dies trucades d'empresaris que havien decidit retirar promocions destinades al mercat del lloguer. Sí. Clar, aquesta qüestió, com s'hagués abordat en cas que aquests decrets haguessin tirat endavant? Entenc que també és un motiu per replantejar-se algunes d'aquestes mesures.
3: No, però miri, sap què passa? Que aquest argument el coneixem. Si prohibeixen el treball infantil, les empreses tancaran. Si prohibeixen acomiadar dones embarassades, no es contractarà dones. Si pugen el salari mínim, les empreses hauran de tancar, etc. I així sempre. I si es regulen els lloguers, doncs no hi haurà contractes de lloguer. I, en canvi, a Catalunya, des de que s'han regulat i topat els preus dels lloguers, doncs hi ha gairebé 21.000 contractes de lloguer més. En fi, ens ho coneixem. Per tant, aquí el que no valen són les excuses de Junts, que, com dic, havia negociat posar moltes de les seves propostes en el text, que finalment ha decidit votar en contra. I ja dic, jo crec que el que cal és fer-se càrrec de l'emergència social que hi ha al voltant de l'habitatge. L'habitatge és un dret, tothom té dret a una vivenda digna i adequada, i l'especulació, que és una autèntica xacra que cal combatre, està fent pràcticament irrealitzable aquest dret, no? Els poders públics han de fer tots els esforços que puguin per garantir aquest dret i, evidentment, ho han de fer escoltant a tothom i escoltant a tots els sectors, però tenint molt en compte que la principal prioritat ha de ser que la gent pugui fer efectiu aquest dret.
2: El segon decret que ha presentat, les propostes que ha presentat Junts per Catalunya, creu que s'hagués pogut arribar a alguna mena d'acord perquè es convertissin en un decret que sí que acceptessin totes les parts?
3: Em sembla difícil. Es porten, és a dir, tant de bo, però hi ha mesures com aquestes que es porten discutint des de fa molt de temps. Recordem que no és el primer cop que Junts vota com ho ha fet.

0: febrer hi va haver un intent també de prorrogar el que, diguem, grosso modo podem dir l'escut social, no?, i l'escut antidesnonaments, i no va ser possible. I hi ha molta gent que des d'aleshores ençà ha estat patint les conseqüències d'aquesta desprotecció. Hi ha hagut un intent continu de negociació del govern amb altres forces polítiques per provar de, diguem, de tornar-ho a aprovar. La pressió social, la mobilització de les, dels darrers dies feia pensar que hi havia una finestra d'oportunitat perquè hi hagués grups que reflexionessin i recapacitessin. No ha estat així i em sembla que ara ja és l'hora de la veritat.
1: Precisament li anava a preguntar per aquesta frase que fa un parell o tres d'hores piulava vostè mateix a la xarxa X. A què es refereix quan diu ara és l'hora de la veritat?
0: Doncs de que caiguin totes les màscares. Aquí hi ha hagut una formació política com és Junts que, diguem, en un període determinat, abans del 2023, donava lliçons sobre sensibilitat social i sobre polítiques d'habitatge a tothom. Jo recordo haver sentit fins i tot gent que deia no, és que Junts està a l'esquerra del PSC. Doncs crec que l'hora de la veritat, a l'hora de la veritat, el que hi ha és que es veu el llautó de cada projecte polític. I, per tant, també em sembla que és l'hora de que la gent progressista i d'esquerres del país prengui nota i decideixi que, malgrat tota la pressió que hi ha dels algoritmes de les xarxes socials, malgrat que les forces reaccionàries bramin cada vegada més alt, doncs potser és el moment de mobilitzar-se i més enllà dels, diguem, dels retrets que pugui haver-hi entre forces polítiques o fins i tot de cada ciutadà amb l'espai polític que li és més proper, doncs potser és hora de mobilitzar-se en tots els sentits.
1: Per tant, des del PSC donarien suport a aquesta vaga general que proposen des del sindicat de llogateres i que volen fer extensiu a la resta dels sindicats?
0: Jo crec que el primer que correspon és veure què decideix fer el moviment per l'habitatge en el seu conjunt i què decideixen fer els sindicats de classe. Quan estem parlant d'una vaga general, els sindicats de classe, els que pleguen els treballadors i treballadores, són els que tenen l'última paraula. Nosaltres, com a organització política, òbviament, estudiarem qualsevol mobilització que es plantegi i els nostres òrgans ja decidiran.
1: Li volia preguntar per aquest anunci del president Pedro Sánchez després d'aquesta negativa de Junts al Congrés. Ha anunciat un període de reflexió per decidir si fa o no un avançament electoral que alguns situarien a finals de novembre. Quina opinió els mereix això als socialistes?
0: Doncs que el que decideixi el president, que al cap i a la fi és qui té la facultat per fer-ho, bé ens estarà. A nosaltres ens sembla que sigui quan sigui les eleccions, les lliçons a aprendre de tot plegat és que cal una mobilització massiva de la gent progressista, que jo crec que és majoritària al conjunt d'Espanya, per aprofundir en la següent legislatura, ja dic, quan hagi d'arribar, en polítiques que permetin avançar tant en el terreny de l'habitatge com de la recuperació de poder adquisitiu, com en el fons en tot el que signifiqui eixamplar i reforçar el caràcter social de l'Estat per garantir-ne el seu caràcter democràtic.
1: Doncs queda dit, Ferran Pedret, president parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi bé, bon cap de setmana.
0: Gràcies a vostès. Adéu.
1: En 3 minuts ens plantem a 8:15 del vespre. Parlàvem ara amb Ferran Pedret i el que volem també és analitzar aquest escenari preelectoral que comentàvem amb ell ara en aquesta última pregunta. Ho volem fer amb Daniel Satrà, és investigador en ciència política de la Universitat de Barcelona. Daniel, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: A veure, fins quin punt creus que estem a prop d'un avançament que alguns dèiem ara, situant el 29 concretament de novembre?
2: Jo tinc la sensació que avui l'avançament electoral és més probable que ahir, però que no és inevitable. Evidentment, depèn fonamentalment de la decisió i la informació que tenen a Moncloa i que nosaltres no tenim del tot. Hi ha arguments clarament a favor d'avançar eleccions, que seria, bàsicament, aprofitar la finestra política actual. Tenim habitatge, tenim bloqueig parlamentari, hi ha conflicte amb Junts, hi ha el tema dels desnonaments, la regulació. És evident que es pot intentar fer de la necessitat virtut i presentar les eleccions com una elecció entre dues majories socials, com de fet s'apuntava a l'entrevista anterior. Podria ser una fórmula per fer-ho. Llavors això mobilitza l'electorat d'esquerres o l'aspiració del PSC, del PSOE seria intentar mobilitzar aquest electorat d'esquerres per convertir tota aquesta clivella esquerra-dreta en un fet mobilitzador i fixar l'agenda d'aquesta manera.

si fos aquesta la línia estratègica que finalment ha seguit el PSOE, tindria molt sentit fer-ho el més aviat possible, perquè és quan no té cap sentit esperar. Si tu vols controlar l'agenda i vols que es parli

0: seria doncs, el control de la seqüència electoral. Hi ha una cosa molt important que sabem en ciència política, que és que convocar eleccions generals abans de les autonòmiques i abans de les municipals podria fer controlar millor l'agenda política, saps? Evitar que siguin els resultats territorials els que marquin la lectura del cicle. Si van primer les autonòmiques i les municipals, poden convertir-se en un test estatal del govern que estarà perdent votacions, potser, etc etc. En canvi, avançar les eleccions pot fixar un relat polític abans de les generals i després abans de les autonòmiques i municipals.
1: En diverses ocasions hem destacat aquesta característica d'estratega, no?, del president Sánchez. No sé si aquest és el millor escenari en què es podria trobar, tenint en compte que veníem d'una crisi important a Ceuta, la corrupció que ha planat sobre el seu partit ja des de fa temps. I clar, aquests dies, última setmana, de tot això no se'n parla.
0: Em sembla una molt bona observació. Sí, s'ha obert una finestra d'oportunitat per ell, una sortida, i com deia, es podria elaborar una estratègia al voltant de l'avançament d'eleccions en els paràmetres que deia, no? D'aprofitar la finestra política actual, mobilitzar l'electorat d'esquerres, fixar l'agenda, evitar més desgast parlamentari, intentar controlar una mica la seqüència electoral. Però també té costos, eh? Fins i tot si... És a dir, entenc els dubtes i que puguin trigar uns dies a decidir-ho i que hi hagi, no hi hagi unanimitat d'opinions dins del partit, perquè, clar, perdre votacions no implica el final d'una legislatura. No? No, perdre una votació important ni constitucionalment ni políticament obliga a convocar eleccions. I, clar, convocar seria renunciar gairebé un any de legislatura. Mm-hmm. És renunciar a 11 mesos, perquè les eleccions generals, si no hi hagués cap avançament, tocarien cap a la final d'agost del 27, sí. Si no hi hagués cap avançament. Per tant, és renunciar a un període de temps significatiu i després hi ha un tema fonamental, que és realment el tema de l'habitatge, quin paper jugarà, perquè l'habitatge, evidentment, pot desgastar molt el govern espanyol, perquè part del malestar també és amb el PSOE. Mm. Com que el malestar social no és patrimoni del PSOE, encara que si hi haguessin eleccions anticipades i seguissin aquesta línia argumental, intentarien apropiar-se'l, també pot expressar frustració aquest tema perquè el problema no s'ha resolt en 8 anys. Per tant, entenc perfectament, entre altres motius, pels quals ser cautelós davant d'avançar eleccions, però jo tindria molt present això, que no tens cap obligació de fer-ho, que renuncies a gairebé un any de legislatura i que l'habitatge també et pot desgastar si no aconsegueixes convèncer o ser creïble davant els electors.
1: Mm-hmm. Volia preguntar-te una mica pel calendari. Dèiem que se situa, en cas que es produeixi aquest avançament electoral, el 29 de novembre. Això per què és? És a dir, hi ha uns dies que es fa un càlcul aproximat del temps que es necessitaria per després doncs, convocar aquestes eleccions. A quins criteris i calendari se segueixen en aquest sentit?
0: Això és una regulació que hi ha a la LOREC, que diu que el decret electoral s'ha d'expedir determinats dies abans de l'expiració del mandat i que les eleccions se celebren 54 dies després de la convocatòria. Llavors, això són terminis fixats per la llei i s'han de moure dins d'aquests paràmetres, però no hauríem de llegir més enllà d'aquestes dates, com també ho era la que ho és de l'agost del 27, si finalitzés la legislatura, compliríem aquests paràmetres que s'estableixen a la LOREC.
1: Abans ens parlaves d'estratègia electoral pel que fa a Pedro Sánchez, no? Però et volia preguntar també per Junts. És a dir, aquesta negativa als decrets, hi ha darrere, creus, algun tipus d'estratègia també, tenint en compte el retorn, sembla més aviat proper, de Carles Puigdemont?
0: Crec que podríem fer una reflexió en aquesta línia, sí. Crec que podem observar que Junts està intentant diferenciar-se del govern espanyol, tenint en compte també una dinàmica electoral i en enquestes descendent i una competició electoral forta per part d'un partit emergent com és Aliança. I en aquest sentit, a mesura que s'apropen les eleccions, tots els partits, ho sabem perfectament, ho estem veient aquests dies, comencen a adoptar un to electoral, comencen a posar més èmfasi en el que els diferencia que el que els uneix, també ho està fent ara clarament Sumar, respecte al PSOE, i Junts pot intentar mostrar que no són el gos falder del PSOE, que no han estat fent seguidisme del PSOE. Diferenciar-se d'aquesta manera del govern espanyol, demostrar que ells poden deixar en evidència el govern espanyol i que tenen un criteri propi i una posició pròpia sobre habitatge, ara

0: I això poden considerar que és útil per ells en aquest procés que s'apropen eleccions i cal marcar perfil propi, i tots els partits això ho tenen perfectament al cap. El tema de defensar una posició pròpia sobre habitatge, que és la que defensen, sí, segons el meu parer, té més a veure amb la ideologia del partit i la ideologia que ha canviat amb el temps, perquè com es recollia també, com dèieu anteriorment, diguem, Junts per Catalunya fa uns anys, en els debats electorals i amb l'evidència que tenim, amb les anàlisis que tenim, tenia posicions que podríem llegir avui en dia com posicions de centre-esquerra. Mm. Això no és el cas ara mateix. I, per tant, és una posició pròpia sobre habitatge que també respon a una comprensió del món i a una ideologia que és pròpia. Però crec que a nivell estratègic, per la pregunta que em deies, crec que té a veure amb aquesta voluntat de diferenciar-se i de no deixar massa terreny lliure perquè els partits competidors diguin: veieu, Junts ha estat fent seguidisme del PSOE, som nosaltres qui som realment una alternativa.
1: Doncs són moltes les incògnites que tenim ara sobre la taula, per això ens hem volgut posar en aquest escenari preelectoral. Ho hem fet amb Daniel Satrà, investigador de Ciència Política de la Universitat de Barcelona. Daniel, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda, gràcies a vosaltres.
2: Cada tarda, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola amb Lola Sorribas.
1: I quan passen 5 minuts de 8:15 del vespre, clar, continuen les acampades arreu del territori espanyol. Hem sentit tant a Madrid com a Barcelona la petició d'una vaga general, i des de les 6:30 d'aquesta tarda el sindicat de llogateres està fent una assemblea a Plaça Catalunya per decidir com enfoquen aquesta qüestió. S'ha traslladat fins allà la nostra companya Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda. Explica'ns una miqueta com està l'ambient ara mateix a Plaça Catalunya.
3: Hola, Lola, bona tarda. Doncs mira, aquí a Plaça Catalunya som, per cert, no al centre de la plaça, perquè el centre de la plaça és ple de tendes d'aquesta acampada que va començar dimarts. N'hi ha més de 200. Per tant, aquesta assemblea s'està fent, diguéssim, a una cantonada, la més propera al Passeig de Gràcia. En aquesta assemblea també molta gent, més de 200 de persones. Els sindicats parlen fins i tot d'una xifra inclús més elevada. Són més persones de les que preveia l'organització, tal com han dit en començar. Des de poc després de les 6, ja ho deies, han començat aquest debat obert a tothom per començar a perfilar aquesta vaga general. Un cop acabada l'assemblea faran una votació que consideren simbòlica per acabar de reformar aquesta opció de la vaga general. I aquí a la brúixola, a aquesta hora, podem parlar amb l'Enric Aragonès, que ell és portaveu del sindicat de llogateres. Enric, què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Esteu parlant d'aquesta tarda, d'aquesta vaga general. Quan creieu que podria fer-se realitat i una mica com s'ha d'organitzar, perquè hi ha molts actors implicats?
4: Sí, sí, una vaga general, evidentment, no és una cosa que es convoca, es fixa una data i ja està, sinó que s'organitza, i ho hem dit, avui fem aquesta assemblea, però això s'ha de reproduir. A les facultats, el moviment estudiantil i els treballadors han de muntar assemblees de facultat per parlar d'aquesta vaga. A tots els centres de treball, als centres educatius, i als barris i a les places, com estem fent avui. No volem començar a fixar una data, sinó assegurant, no, que tothom camina cap aquí. Ara també et dic, en aquesta assemblea no esperava de repetir que això s'ha de produir ja, que sí, que s'ha de posar una data i que, evidentment, doncs, les properes setmanes o en qualsevol cas abans d'acabar l'any hem d'estar tenint aquesta vaga. Insisteixo que no va de posar un dia i convocar-la, sinó que va d'organitzar-la, però s'està veient, s'ha desbordat aquesta assemblea. Hi ha molta més gent de la que avui segurament podrà parlar i de la que fins i tot aconsegueix veure-ho, perquè hi ha centenars de persones, però per tant això per mi fa encara més necessari que es reprodueixin assemblees d'aquest tipus per tot arreu. Ara mateix hi ha com a mínim 10 ciutats espanyoles que estan tenint assemblees com aquesta, i en seran més els propers dies.
3: Clar, serà important el paper dels sindicats principals. Els estàveu interpel·lant.
4: Tot el sindicalisme laboral i a totes les organitzacions, que han vist també en aquests decrets unes mesures de mínims però necessàries. El moviment veïnal, les associacions de famílies, les entitats del tercer sector. Aquí hi ha moltíssimes organitzacions que han dit que s'havien d'aprovar aquests decrets. El Congrés ha decidit donar-los l'esquena i, per tant, convoquem a totes aquestes organitzacions a posar-se a treballar per la vaga general. També a tots els sindicats laborals.
3: Pel que fa a l'acampada, des del sindicat us va unir ahir dijous. La previsió és continuar aquí?
4: Sí, sí, l'acampada ja ho ha expressat. Aquesta acampada segueix fins que es decideixi el contrari. I el que necessitem ara és això, és mobilització contínua, en forma d'acampada, en forma d'assemblees, en forma, com tindrem demà, d'una manifestació massiva a l'Hospitalet a les 7 de la tarda. Una columna sortirà a les 6 de Plaça Espanya i moltes altres.

0: altres columnes d'altres municipis i mobilització contínua i anirem anunciant les properes convocatòries.
1: Per tant, demà s'espera una nova mobilització multitudinària?
0: Demà ha de ser massiva. Tothom que ens estigui escoltant i que no entengui com el Congrés ha donat l'esquena a una cosa de mínims però que tanta gent estava demanant, demà ha de venir a les 7 a l'Hospitalet a la plaça Pius 12.
1: D'acord, doncs Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres. Moltes gràcies per atendre els micròfons de la brúixola d'Onda Cero.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
1: Doncs ja ho sentíeu, Lola?
2: Sí, digue'm.
1: Disculpa, que ara us havia perdut. Que ja sentíeu el portaveu del Sindicat de Llogateres, l'Enric Aragonès, amb aquesta lluita per una vaga general, que lògicament no és una cosa que s'organitzi en un dia ni en dos, però sí que és cert que aquí ha estat un dels clams més repetits que cal aquesta vaga general.
2: Clar, hem de tenir en compte que, evidentment, ell fa aquesta crida, a vegades generals afecten a tots sectors econòmics, laborals, vull dir que és una cosa que s'ha d'estudiar bé, com deies, ho hauran de parlar diverses organitzacions i entitats, així que veurem també com va evolucionant tot plegat, perquè a partir de principis de la setmana vinent el Pedro Sánchez també dirà alguna cosa al respecte, i el que sembla ara és que passi el que passi, fins que no se solucioni la qüestió de l'habitatge, els carrers continuaran bullint, així que ho seguirem. Gràcies, Anna, per traslladar-te fins a aquesta acampada. Bona tarda.
1: Gràcies a vosaltres, Lola.
2: Passen 40 minuts de les 7 de la tarda. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem repassant algunes de les informacions que ens deixa la jornada d'avui.
3: La brúixola amb Lola Sorribas.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
6: Estàs posant a tots al límit.
7: Prendreu tots mal.
3: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Puede que seas de los que vienen a Alcalá de Henares por Cervantes, pero serás de los que se queden también por sus patios, sabores, sus calles llenas de vida, o para descubrir el yacimiento de la ciudad romana de Complutum. Porque las mejores historias necesitan más de un día. Alcalá de Henares. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es. Comunidad de Madrid.
2: Vinga, fem un cop d'ull a la resta d'informacions de la jornada d'avui, perquè dèiem, hem estat molt centrats a la qüestió de l'habitatge, que ens ha estat ocupant i preocupant en alguns casos, com també ho han fet els ruixats, un nou dia de ruixats intensos aquí a casa nostra. A aquesta hora de la tarda podem dir que el pitjor ja ha passat, però ha estat un episodi que ha colpejat amb força, especialment les zones del Baix Ebre i el Montsià, Joan.
9: Sí, 304 avisos han rebut els bombers pel temporal i el telèfon d'emergència 112 ha rebut 611 trucades que han generat 461 incidents. Les pluges han perdut extensió i intensitat, però hem de posar l'ull novament a la costa del Delta de l'Ebre, on hi treuen el nas xàfecs locals d'intensitat moderada. Això sí, és l'inici d'un cap de setmana que Catalunya en general estarà passat per aigua, però, com indica el Servei Meteorològic, no hauria de suposar acumulacions importants d'aigua com ha passat aquests últims dies. No hauria, però la previsió pot canviar en qualsevol moment. Ja sabem que el canvi climàtic provoca això, que els temporals forts canvien en qüestió de pocs minuts, per tant, amb un ull posat al cel tot el cap de setmana.
2: Sí, un missatge que estem repetint ja des de mitjans de setmana, precaució. L'últim front de pluges ha deixat afectat especialment les comarques, ho dèiem, de Tarragona, carreteres tallades, veïns sense llum i persones que han hagut de ser rescatades pels bombers de la Generalitat. Ens fa una mica la radiografia que s'ha viscut en aquesta zona durant la jornada d'avui, el Pablo Alcaraz.
10: Els aiguats a Terres de l'Ebre estan deixant més de 250 litres a les comarques del Baix Ebre i Montsià. L'Ametlla de Mar ja ha sumat 264 litres. També les cases d'Alcanar, amb 237, i Mas de Barberans, amb 227 litres, són dels municipis més afectats. Justament l'alcaldessa de Mas de Barberans, Daniela Lleixà, ha explicat a Onda Cero quines són les afectacions.
11: Sobretot aquí al nostre municipi, el que s'han afectat han sigut els camins i els barrancs, que són els que surten i baixen del port i llavors s'inunda i s'omple les carreteres de residus i pedres. El drama serà als camins municipals, perquè any rere any pues, hi ha molt de mal i és inassumible per part dels municipis.
10: Per altra banda, en municipis com Amposta, Deltebre o Roquetes hi ha fins a 2.500 abonats sense subministrament elèctric. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha manifestat que aquest tipus de situacions es donen sempre que plou.
5: No podem viure amb un sistema de subministrament elèctric i telecomunicacions com el que vivim.

0: que amb una mínima pluja, i en aquest cas no és mínima pluja, sinó que és una pluja substancial, doncs ens quedem sense incomunicats. I això pot ser els seus efectes a nivell de seguretat i a nivell de la pròpia desconfiança de veïns i veïnes, i que això a l'any 2026 no hauria de passar.
1: Els bombers de la Generalitat han fet 19 salvaments de persones atrapades en vehicles al llarg del matí, i Protecció Civil, en coordinació amb Creu Roja i Ajuntaments, ha habilitat 3 centres d'acollida a Tortosa, Ulldecona i Amposta per donar refugi tant a persones que hagin hagut de ser desallotjades de casa seva com a aquelles que estiguin en trànsit i no puguin continuar el seu trajecte, com ha estat el cas de 5 persones que no han pogut seguir el seu camí i han hagut de ser allotjades en aquests centres.
2: Gràcies a Pablo, deia i a mi, ull posat al cel aquestes hores i dies, cap de setmana, s'estendrà aquest temporal. Joan, quin serà el moment més delicat?
3: Ho dèiem, tot el cap de setmana ha passat per aigua, són previsions, però és veritat que, escolta, fa tot just 3 minuts el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja de grau 5/6, és a dir, gairebé el risc màxim, i serà la nit de dissabte a diumenge, concretament sobre les 6 de la matinada d'aquest diumenge 4 d'octubre, i a diverses comarques tenim aquest avís de 5/6 per ruixats intensos: Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, on es podrien arribar a superar els 40 litres d'aigua en mitja hora. Per tant, aquestes 6 de la matinada de diumenge, l'hora més crítica pel que fa a les pluges que afectaran tot el cap de setmana.
2: Doncs prenem nota, arribem així a 7:45 del vespre amb el temporal i sobretot l'habitatge i les seves conseqüències de sacseig, de retrèmol, podríem dir, polític que han tingut durant la jornada d'avui. Fem una petita pausa per la publicitat i continuem aquí a La Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Pates la piara, más buenos que el pan.
6: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este sábado 3 de octubre, Onda Viajera se realizará desde la cooperativa de Copvaco en Alcázar de San Juan. Descubre los secretos del vino con uno de los grandes grupos cooperativos de España. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este sábado desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la vendimia. Con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
7: Soy Mar Márquez, y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Medisure.
10: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
11: Onda Cero Podcast presenta
12: Espías, clave secreta. Durante casi 3 décadas, los servicios de inteligencia occidentales buscaron al hombre más peligroso de la Guerra Fría en Europa Central. Lo que encuentran dentro cambiará para siempre la manera en que Alemania entenderá su propio pasado. La mayor operación de detención de espías rusos en suelo americano desde el final de la Guerra Fría. Bienvenidos, agentes. Esto es Espías, clave secreta. Al habla, Vicente Vallés.
13: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
2: Un parell d'informacions que volem destacar també de la jornada d'avui. En plan econòmic, Catalunya torna a superar els 4 milions de persones afiliades a la Seguretat Social. Són dades del mes de setembre, per sobre de les d'agost, tot i que no s'ha pogut superar el rècord registrat el mes de juliol. Un augment que el govern ha vinculat al procés extraordinari de regularització de migrants.
3: La xifra exacta són 4.003.234 ocupats al mes de setembre, que suposa un increment de gairebé un punt respecte al mes d'agost i un 3,6 en relació amb l'any anterior. Són 38.000 afiliats més aquest mes, al setembre, el mes passat, volíem dir. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, ha celebrat que el procés de regularització estigui aflorant una economia abans submergida. En total, l'afiliació a Catalunya ha incorporat més de 80.400 persones al mercat laboral, gairebé un 20% del total d'Espanya, i és també aquest procés de regularització, segons Ramos, el que explica l'increment de l'atur amb 600 persones més sense feina en relació al mes d'agost. En total, hi ha més de 330.000 persones desocupades, una bossa que continua enquistada, això sí.
2: I els expliquem també que una investigadora catalana encapçala una innovadora recerca contra el càncer. Ella és la Carlota Pagès Geli, nascuda a Banyoles, i que avui en dia, des d'un laboratori de Harvard a Boston, desenvolupa una nova solució per al càncer. Més informació amb el Marc Camós.
14: Juntament amb un company brasiler estan donant a terme una investigació per aturar el càncer a través dels macròfags, un tipus de cèl·lula dins del nostre sistema amb capacitat de menjar-se patògens negatius com cèl·lules tumorals. El principal descobriment d'aquesta investigació han estat les diferents combinacions d'anticossos, detectant quines són capaces d'activar millor els macròfags i que aquests actuïn de millor manera davant els tumors. Això ho explicava a la ciutat d'Onda Cero.
15: Per nosaltres, que és més nou, són combinacions d'anticossos que són noves, o sigui, són combinacions de noves dianes terapèutiques.
14: Que recerques com la de la Carlota puguin tirar endavant depenen, en gran part, del finançament privat. Un 80% de la inversió prové de particulars o de fundacions, mentre que tan sols un 20% d'ajudes estatals.
15: Sí, hi ha molta gent conscienciada i molta gent que, sí, que està disposada a donar grans quantitats de diners, i moltes fundacions també que estan molt involucrades. Del govern també en tenim. Últimament hem tingut més retallades.
14: Aquest fet, recurrent als Estats Units, convida a una reflexió sobre el cost d'innovar, trobar noves cures i la implicació dels estats en elles.
2: Doncs quan passen 10 minuts per arribar a les 8 del vespre, el que volem fer ara és un cop d'ull a la informació esportiva que ens deixa la jornada d'avui. Albert Arranz, què tal? Bona tarda.
16: Molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs tenim bones notícies a Can Barça, i és sí. Que les proves mèdiques complementàries que li han fet aquest matí a Rafinha, a la ciutat esportiva Joan Gamper, per conèixer l'abast exacte de la lesió que es va fer jugant amb el Brasil, han confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot, per tant, reincorporar la disciplina de treball del Hansi Flick i companyia sense cap problema. Per tant, Rafinha estarà disponible pel proper partit del Barça al de Lliga contra el Getafe al Camp Nou. El madridista Carlos Espí ha rebut també una bona notícia, convocat per Luis de la Fuente amb la selecció espanyola absoluta, cobrint la baixa per molèsties al turmell esquerre del davanter del PSG, Ferran Torres, l'ex del Llevant, que va fer-li 5 gols a nit a San Marino tot sol amb la Sots 21. El resultat final fou San Marino 0, Espanya 13. Una Espanya que, en l'equip absolut, juga demà contra la República Txeca a l'estadi Carlos Tartiere d'Oviedo. Els internacionals espanyols seran entrats aquest matí a la ciutat deportiva de Las Rozas, acabant de preparar aquest partit perquè, en cas de guanyar, deixaria gairebé certificada la seva classificació per la segona ronda de la Nations League. L'Espanyol, encara sense Javi Puado, perd 0-1 en partit amistós a porta tancada aquest matí a l'RC Stadium davant l'Ipswich Town de la Premier League. La principal novetat està la participació del lateral dret cedit per l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, que ha sumat així els seus primers minuts de blanc i blau. No hi ha futbol a primera divisió, però sí a segona. El primer dels equips catalans en sortir a escena serà el Centre d'Esport Sabadell, que rebrà demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, a la nova Creu Alta. Aquest és Ferran Costa, entrenador arlequinat.
17: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar gran part del nostre pensament. El que sí, doncs, seguir creixent en el nostre estil, on estem sent molt estables, on tenim molt clar doncs, el que és important per nosaltres, i un cop més a casa doncs, jugar des del que som i buscar la nostra millor versió.
16: Per la seva banda, el Girona jugarà diumenge a les 9 del vespre contra el Mallorca a Montilivi. En bàsquet, el Barça juga des de les 7 a Istanbul davant el Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga. Els de Sekulic volen refer-se després de la primera derrota a la competició que va patir dimarts passat a la pista del Dubai. Hores d'ara són el descans a Turquia, Besiktas 40, Barça 52. Avui arrenca la quarta jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala, primera divisió, amb un partit en presència catalana, el que jugaran a 2:15 el Cat Gas Santa Coloma davant el Saragossa al Pavelló Nou. I en tennis, i per acabar, Paula Badosa juga aquesta propera matinada, no abans de les 6 del matí, contra la letona Yelena Ostapenko en partit de la segona ronda de l'Open de la Xina. És tot, Lola.
2: Perfecte, amb més informació a partir de 2:15 a la brúixola del Radio Estadio. Gràcies, Albert. Bon cap de setmana. I nosaltres estem molt pendents de l'actualitat. Qualsevol novetat la comentarem, però ja ho saben, divendres és sinònim de cultura. Cedim el pas ara al Mario Herrera, que ja podem parlar amb ell sobre cinema.
18: Solo hasta el domingo en el Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
19: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
18: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
19: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
18: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
19: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: Obrim l'espai setmanal que dediquem al cinema i ho fem, com sempre, amb el Mario Herrera. Mario, què tal? Molt bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda.
2: A veure, avui no el tenim als estudis, però no s'ho volia perdre. Sí. Una pel·lícula, la d'avui, que jo trobo bastant entranyable i em fa molta il·lusió que l'abordem.
3: Sí, no les vetllem encara. Recordem que la setmana passada, Mario, vas fer Blade Runner, vas saltar de dècada, vas posar els 80. Recordem que Blade Runner, per molts, és un clàssic i és del 82, però jo crec que la d'avui, del mateix any, és encara més clàssic.
20: Encara més clàssic, sí, sí. I parlem exactament d'ET, l'extraterrestre.

0: Bueno, pues E.T. el extraterrestre, una de les obres maestres icòniques del cinema de ciència-ficció i aventures. Una pel·lícula del 82, o sigui, seguint amb la dècada dels 80, ara un altre, abans era del 70, ara del 80, i és una pel·lícula que va sortir, parlant de Blade Runner, per l'època, l'altre dia, quan parlàvem d'aquesta pel·lícula, i va sortir i vas dir, pues, enganxem la d'E.T., que pot estar molt bé. Pel·lícula dirigida, sí, per el senyor Steven Spielberg i escrita per la Melissa Mathinson, una guionista que, a més, per aquella època era la parella del senyor Harrison Ford, que després parlarem d'algú de Harrison Ford amb aquesta pel·lícula, aunque ningú recordeu que surta, no?
1: No.
0: És una pel·lícula que se va convertir en un fenomen, no? La pel·lícula, el rodatge, va dur terme sobretot des del setembre al desembre de 1981 a Califòrnia. Se va filmar de manera cronològica, perquè, segons el director, va aconseguir així actuacions més emocionals i més convincents. Ja sabeu que les pel·lícules a vegades pots fer al final primer i després anar al principi i després anar al mig.
1: Mario, jo diria que és, de fet, el modus operandi més habitual al cinema. És a dir, que segurament s'estructura el rodatge en base a la producció, al que els surti més a compte a nivell de temps, a nivell de diners, i que sigui cronològic. Jo crec que té sentit pel que expliques, no? Perquè els nanos també segueixin la història, vagin construint-la doncs a la mateixa manera que es construeix a la pel·lícula i llavors les representacions siguin millors.
0: La pel·lícula va tindre un pressupost de $10.500.000, però és que va recaudar 793 milions de dòlars. O sigui que va ser tot un fenomen, la pel·lícula. Va superar a la que en aquell moment tenia el pressupost, o sigui, que no el pressupost, sinó la pel·lícula que més diners havia guanyat, que era Star Wars, del 77, però el mateix director, el 93, va batre el rècord d'aquesta pel·lícula en Parc Juràssic, vull dir que... En fi, però que va ser una pel·lícula que va emocionar tothom. I, bueno, la data d'estrena, sobretot, a Estats Units va ser l'11 de juny, però a Espanya se va estrenar el 28 d'octubre del mateix any, no? Jo recordo que em sembla que la vas veure per aquella època. Si no era octubre, jo diria que era novembre, però bueno, segurament pocs dies abans de... O sigui, pocs dies després d'estrenar-se. Recordo que era una pel·lícula que, a més, jo crec que tothom que l'ha vist, sobretot la part final, és per plorar. I recordo que anava amb un amic i van sortir una mica amb unes llagrimetes allà que no s'estaven callant, no?
1: Clar, però és veritat que...
0: La trama...
1: No, un moment, abans de la trama, Mario, és veritat que és una pel·lícula que ha tingut molt ressò, després, el que dèiem, jo crec que és un dels grans clàssics del cinema contemporani, però tu quan la vas veure recordes que era una pel·li que vas dir des del primer moment, escolta, això és diferent. És a dir, estem als 80, tampoc és que és una pel·li dels 60 que va marcar un abans i un després, però escolta, la crítica i tota la gent que la va veure, doncs la va coincidir amb que era una gran pel·lícula.
0: No, o sigui, a veure, jo quan la vas veure, una mica com el que parlàvem l'altre dia, Blade Runner, o pel·lícules que veus en el moment, i clar, és una pel·lícula que és veritat que és una fantasia, és molt per tots els públics, vull dir, és una pel·lícula que originalment el guió no era tan per tots els públics, però bueno, tot això se va canviar. I clar, és una pel·lícula que...

0: Jo quan la vas veure que, bueno, que seria tot un... Perquè així d'Estats Units ja venien crítiques i venien moltes coses dient pues, que era un pel·liculón, que era la pel·lícula de l'any, i que això va fer pues, que algunes pel·lícules com Blade Runner o La Cosa, una pel·lícula que també parlarem en un futur, i que també la van posar pues, no massa bé, i que després s'ha convertit en pel·lícula de culte, pues, va fer ombra a totes aquelles pel·lícules que se van estrenar durant aquell any. No? La trama del principal segueix a Elliot, que és el Henry Thomas, un nen de 10 anys que viu en una zona suburbana de Califòrnia i que la seva vida canvia quan bueno, descobreix que allà a prop de la seva casa troba pues, a un pacífic botànic, perquè és botànic, el ET, extraterrestre, que ha estat abandonat per error per la seva nau. No? Actors Henry Thomas, com Elliot, el Robert McNaughton, que fa de germà gran, que és el Michael Taylor, la Drew Barrymore, que era molt joveneta i que fa de germana petita, la Dee Wallace, que fa de mare, que fa la Mary Taylor, i sobretot el senyor agent del govern, que és el que segueix a l'ET, que és el Peter Coyote, i que, bueno, que era un paper que... També no sé si recordeu de la pel·lícula, que sobretot els plans d'ells, salvo la mare, tot el que eren adults sortien de mig cos cap a baix. Sobretot fins tres quarts parts de la pel·lícula. Això lo va fer perquè ell deia que volia que els adults no sortissin massa, que ell volia fer una pel·lícula on els nens o els nanos o els joves, vull dir, que tinguessin el pes de la pel·lícula, i la mare, perquè la mare està molt implicada amb la història i que volia fer pues, això. No? La història, sobretot, ja t'he dit, està inspirada bastant amb ell mateix, amb el senyor Spielberg, perquè ell de jove, pues, què li va passar? Pues que els seus pares se van separar. I això es reflexa molt en moltes pel·lícules de Spielberg, però amb aquesta sobretot. Uh-huh. Hi ha un moment, en una escena, en el que estan allà sopant i comença a dir burrades entre els nanos, però hi ha un moment que es cabreixa la mare i diu, fins aquí prou, ja. Uh-huh. I ell, el nen, pues, li diu que si estigués aquí el papa, pues, que tot seria diferent. I la mare pues, queda allà. Sí. Una mica tocada.
1: Interessant això que dius, perquè és una pel·lícula que està feta des de l'òptica dels nens, fins i tot a nivell tècnic, no? que els adults surten, diguéssim, en un pla contrapicat, no? com si fossin nosaltres els nens mirant els nostres propis pares. Ara bé, jo crec que la clau de l'èxit és que, com moltes vegades ha fet Pixar, fa una pel·lícula des de l'òptica dels nens, però no pas per nens, que també. Però hi ha molts adults que igualment els interpel·la aquesta història.
0: Sí, jo quan he dit que era per tots els públics, ho és, com pel·lícula, però és veritat que com a adult, si la veus, hi ha moltes coses que possiblement un nen en aquell moment no enganxa, no agafa no, les coses que passen, però sí que és veritat que la pel·lícula, bueno, és una pel·lícula que molts crios avui en dia, que és una pel·lícula del 82, pues, que l'han vist, no? Però que és una pel·lícula que sí, té un trasfons i sobretot, ja t'he dit, ell reflexava molt la seva... Que després el mateix Spielberg, en una pel·lícula es diu Los Fabelman, és on va explicar la seva història, no posant el seu nom, com és lògic, però va explicar la seva història de la família, de lo que va passar, de la separació, i que sobretot ell trobava la mare com culpable i després se va saber que no era el cas. No era el cas.
1: Estem repassant una de les obres mestres de Spielberg amb el Mario Herrera, E.T. Sentim un dels fragments més icònics d'aquesta gran pel·lícula.
2: E.T. Mi casa. Teléfono.
0: Bueno, això és mític, no? Igual...
1: Hi ha molta gent que s'ho sap de memòria, això, però
3: sí,
1: vaja,
3: sí.
1: A peu de la lletra.
0: És que, igual, que, bueno, amb diferència, des de logo, per lo del final de Blade Runner, però que sí, que és una... Bueno, un moment de la pel·lícula que s'ha quedat en tothom, des, i hem fet moltes acudits, hem fet molta tonteria amb aquesta frase, no? La pel·lícula va guanyar 4 premis Oscars, millor banda sonora, ja que pensar que John Williams era, em sembla que el tercer Òscar que guanyava, perquè havien el 70 i pico va fer el violinista en el Tejado, i que aquesta va guanyar el primer Òscar, després va ser Star Wars, i aquesta va ser la tercera. Després van vindre pues, la de si no recordo mal, Parque Juràssico i després la de la Lista de Schindler, no?
1: Els dos, aquestes dues figures, John Williams i Steven Spielberg, que es van reivindicar després de grans èxits que ja havien fet, però aquesta pel·lícula va ser, han arribat per quedar-se aquesta gent.

0: Exacte. Parlarem ara una mica dels efectes especials. Un tal senyor Carlo Rambaldi, que ja havia treballat amb Spielberg en Encuentros de la Tercera Fase i també amb l'Alien del Ridley Scott, va fer el ninot, l'animatrònic aquest de l'ET. Però, clar, l'animatrònic no era tot... O sigui, tot, durant la pel·lícula no era només un animatrònic. Havia algú dintre, també. I, casualitats, van trobar en un puesto de fisioteràpia a un nen de 12 anys que li faltaven les cames. Havia nascut ja sense cames, que es deia Matthew DeMery, i que lo van utilitzar per molts moments, a part d'algun parell d'actors nans que també sortien dintre del nino en algun moment, però sobretot aquest és el que va fer molts moments, entre ells pues, l'escena aquella de Halloween, que lo disfressen de fantasma i va caminant, i que, bueno, pues, per ell era complicat també al moment d'emborratxar-se a l'ET, com tenia pues, connexió amb Elliot. Ell comença a fer tonteries allà al col·legi i hi ha un moment que cau de front i era aquest nen ficat aquí i que, bueno, que va fer pues, això, un paper com Nino, però que va estar molt bé, molt bé, la veritat.
1: I es va guanyar el cor de tothom perquè era realment adorable aquest extraterrestre.
0: Sí, ell va rodar moltes escenes complexes, per lo que us he dit, perquè era complicada. Clar, ell s'havia acostumat a caminar amb els braços. I clar, les seves cames eren els braços, lo de més era el seu cos, no? I, bueno, van tindre dificultat en moments de rodatge, però, bueno, van repetir algunes escenes i tal, però que va sortir al final. Per això, aquell moviment que feia a l'ET quan caminava, que era una mica com de costat, no? D'un costat a l'altre, no? Però això era, pues, degut a la persona que estava dintre.
1: Mario, per tancar, al principi ens deies que volies explicar una anècdota amb Harrison Ford que jo sincerament no recordo.
2: Jo tampoc, ara ho he estat intentant fer memòria i dic, ostres, és que no ho ubico.
0: Bueno, és que Harrison Ford no va sortir amb la pel·lícula perquè lo va tallar, perquè va creure a raó de fer el Han Solo de Star Wars i sobretot l'Indiana Jones de Spielberg, lo va ficar en el que feia de director del col·legi. I quan hi ha tot aquell tema de que s'emborratxa a l'ET i se lo traspassa al noi, pues lo agafa i lo porta al seu despatx. Aquella escena, pues, mentre estava a l'ET levitant coses i tal, li estava passant lo mateix, però ell no estava mirant. Bueno, total, que aquesta escena s'elimina perquè creien que l'actor igual s'emportaria massa atenció per una escena que al fi i al cabo no era massa important per la pel·lícula.
1: Però devia cobrar això, no? Perquè, escolta, en aquell moment...
0: Sí, no. I després, si te compres el Blu-ray i tal, tens les escenes eliminades i surt aquesta escena.
2: És interessant. Ens agafarà... Bueno, ens anirà bé recuperar-la per veure una mica quin paper feia en aquesta escena Harrison Ford.
0: Exacte, sí, bueno, fa gràcia, pues això. Lo que passa és que hi ha moltes pel·lícules que han anul·lat algun cameo d'algun actor i tal, que bueno, que no era important per al director i al final pues les tallaven i ja està.
2: Doncs, Mario Herrera, moltíssimes gràcies per portar-nos avui ET, t'acomiadem i el que volem fer també és tancar a la secció de la mateixa manera que ho fa la pel·lícula amb una escena que segur que tots reconeixeran que és icònica. Però abans, Mario, gràcies. Molt bon cap de setmana.
0: Gràcies a vosaltres. Bon cap de setmana. Adéu.

0: ara tancarem el programa amb música, però abans dèiem que estem molt atents del cel i d'aquest cap de setmana. Joan, recordem.
1: Sí, a mesura que s'acosta el cap de setmana, la previsió és més exacta i ja els podem informar de a quines hores exactament plourà aquest cap de setmana. Ho farà en la seva totalitat, però a partir del migdia de dissabte ho farà amb un risc de 4 sobre 6. I com dèiem abans, la matinada de dissabte a diumenge, al voltant de les 6 de la matinada de diumenge, l'avís passa al 5 de 6 i després cap a la tarda començarà a baixar. Per tant, són els punts més crítics. La tarda de dissabte i el matí de diumenge, on els ruixats seran especialment importants a gairebé tot el litoral de Catalunya.
0: Doncs prenem nota, important, eh? Precaució, evitar mobilitat que no sigui, doncs, això, estrictament necessària. I nosaltres ara el que farem serà, que ja la veig per aquí, passar a tota la informació musical, a gaudir de música, tancant la setmana amb la Marta Lozano.
2: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
3: Tú la llevas, a que no me pillas. ¡Casa!
4: No, eso no es casa. Solo portal.
5: El banco, habíamos dicho que era casa.
6: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
0: Setmana, una setmana molt intensa informativament parlant, se n'han adonat i segur que continuarà sent-ho també al cap de setmana i els dies que ens venen, però el que volem és acabar amb música, amb ànims, amb ritme, preparar el cap de setmana, un cap de setmana que es preveu plujós també. Marta Lozano, què tal? Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Bé,
7: amb aquesta pluja, sí.
0: Sí, bé, amb ganes de que s'estabilitzi això i fa pinta que durant el cap de setmana no serà així. A veure, el que sí que... Jo sé que alguns de la ràdio tenim plan aquesta tarda, sí. Dic alguns, perquè el Joan no s'hi ha sumat. I...
1: No, molt lleig, això, la veritat,
7: no?
1: Lola,
7: la veritat. Jo no la sé, ara.
1: No estava convidat en primera instància. Llavors, no, jo a segones no comparec.
0: Tothom està convidat al showcase d'Europa FM.
7: Doncs sí, perquè t'anava a dir, tot i la pluja, el showcase d'Europa FM de Bombay, doncs, continua previst.

0: Aquesta cançó es diu Vuela i volar és el que hem de fer per arribar a temps.
1: Totalment, totalment.
0: Perquè comença d'aquí molt poquet, la veritat, eh? Es tracta d'un showcase de la mà d'Europa FM a la sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat i comença a les 9, per això dic que hem de córrer una miqueta per arribar.
1: Ràpid,
0: sí, sí. Però bé, algun cop ho hem comentat això del showcase, però ho torno a explicar per saber una mica el que ens podem trobar aquesta nit. Doncs és com un concert amb un aforament reduït, per tant, ja com els fans més fans, estàs a prop de l'escenari, tens els artistes que toquen en acústic, per tant, no és com un concert que no arribes a veure i que necessites prismàtics, no, és una cosa com molt més propera i bé, que també és un entorn perfecte per confidències dels artistes, que t'expliquen coses, i està molt bé.
1: Sí, a mi em va agradar l'últim que vaig anar, que va ser el de Joan Dausà, que va fer una prèvia de Julieta, que encara no l'havia... no l'havia publicat, i explicava l'origen, no, del paper de les seves filles en la composició d'aquesta cançó, i és això, aquesta, com deies tu, aquesta manera d'estar molt proper als artistes i descobrir coses que potser d'altres maneres doncs no ho faries, o no almenys en un ambient tan càlid com els que proporcionen els showcase d'Europa FM, la veritat.
2: Sí, o l'artista quan ja veu que actua per un nombre més reduït de persones, una sala més petita, jo crec que sobre l'escenari es comporta diferent que quan ho fa amb una gran multitud davant, i crec que també això ajuda a aquest format més íntim. És veritat que a la Salamandra és petitó.
0: Sí, per això és un ambient més distès, no? Podríem dir, que dona peu a... Doncs això, que sigui com més íntim.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: Molt bé, a veure.
0: T'he convençut, Joan? Perdona, Lola.
1: Exacte, exacte.
2: Pot ser, però és que estic... però és que estic mirant... No, no, el que no teniu, ni vosaltres ni jo,
0: però
2: és temps,
0: eh? Però si arribem als 3 tard, no passa res.
2: Ja, això és veritat, això és veritat. Pensa que a la tercera cançó arribem.
1: Anem de la mà d'una persona que porta Europa FM, escrit al front, per tant, no passa res.
2: Bombay estarà esperant que arribi Marta Lozano.
0: Potser no s'esperen, però bueno, podem entrar igual.
1: A veure, més enllà d'això, què més tenim per aquests dies?
0: Doncs sí, una altra proposta per aquest cap de setmana és el concert de demà dissabte d'Hombres G.

0: Bé, aquesta cançó m'agrada molt, ho sento, havia d'escollir.
1: El que sigui, no?
2: Sí, per al·lusions, Marta.
0: Una mica. Doncs bé, el grup madrileny Els Hombres G, format per Dani, David, Javi i Rafa, pujarà demà dissabte a les 9 a l'escenari amb la seva gira que es diu Los Mejores Años de Nuestra Vida. Ja ho hem comentat algun cop, perquè estan fent aquesta gira per tot Espanya i fan un recorregut per la seva trajectòria i pels grans èxits de la banda, com Marta tiene un marcapassos que estem escoltant, o Devuélveme a mi chica, sí. Venecia, vull dir, són molts temazos que van doncs recuperant en aquesta gira. Així que, bueno, que sapigueu que queden entrades disponibles, serà demà, així que esteu a temps encara.
1: M'agrada molt Hombres G, perquè crec que a vegades ens quedem només amb el to sorneguer que tenen les seves lletres i que a vegades inclús es passa una mica de rosca i que ara, en perspectiva, algunes sí. estan una mica descontextualitzades, desactualitzades, volia dir, però crec que musicalment són molt potents. És a dir, tenen moltes coses de molts grups interessants de l'època. També crec que van ser precursors d'un estil, d'un rock que començava a ser una mica més gamberro en forma i també en contingut. I crec que són molt interessants i que quedarà un bon regust de boca si els analitzem, diguéssim, de pe a pa i no sí. només quedant-nos amb sí. les lletres.
3: Molt bé, doncs jo crec que el Joan, com que dubta amb Bombay avui, demà, Hombres, que potser sí que s'hi apunta, i aquí segur que s'han apuntat a aquests concerts, és gran part de la població catalana,
1: exacte.
3: Perquè tenim un comiat important la setmana vinent.
0: Doncs sí, estem parlant del comiat musical de Oques Grasses. Oques Grasses es preparen per acomiadar-se del seu públic amb 4 concerts molt especials a Barcelona. Teníem ganes que arribés aquesta data.
3: Sí.
0: Doncs bé, actuaran els dies 5, 7, 9 i 10 a l'Estadi Olímpic, sempre a 9:15, amb uns shows que posen doncs això, punt i final a aquesta etapa del grup, que dius és un moment trist, no?, perquè els trobarem a faltar, però d'altra banda, acabar d'aquesta manera, amb 4 estadis olímpics, doncs està molt bé. Us diré només que, bueno, ja sabeu, les entrades super exaurides des de fa molt temps,
1: sí.
0: però el que em sembla molt interessant és que igualen el rècord de Coldplay al 2023, no?, i són el primer grup que canta íntegrament en català que omple aquest estadi olímpic 4 cops.
1: Sí. Sí, sí. Cada cop veiem més grups que es donen un temps, no?, com les relacions, i diuen, escolta, ja hem fet prou camí, ara necessitem descansar, i de moment és un temps que veurem si es converteix en un retorn als escenaris o és un adeu definitiu, no? Vèiem fa uns dies a Blaumut, que per cert, Lola, la setmana que ve
0: sí,
1: els tindrem a la brúixola. Però no, Oques Grasses fa, jo crec, la seva obra magna, l'obra més gran que ha fet, que és aquest últim disc que traspassa fronteres, diguéssim, a nivell de la gent que l'ha rebut correctament, però també a nivell de gèneres, ha traspassat qualsevol frontera. I, no gaire després de treure aquest disc i de ser un èxit en la gira, diuen adéu. Els seus motius tindran, ja diguéssim, porten molts anys al
0: sí.
1: sector, que això també deu cremar la pressió d'un nou disc, les crítiques... però bé, ho deuen tenir claríssim i no sé si en un futur podem parlar d'un retorn, perquè totes les entrevistes que han ofert són bastant definitives en el comiat que diuen que tenen.
3: Sí, jo crec que és un cas que inclús és important, o sigui, seria interessant d'analitzar sociològicament això del fear of missing out, no? El, FOMO,
0: el FOMO,
3: perquè crec que també hi ha hagut molt d'això en aquests concerts, 4 concerts, tothom desesperadament buscant entrades perquè ja era com una febre col·lectiva, no?, a veure amb qui no les aconsegueix, ostres, jo necessito ser-hi.
1: Sí. Molta gent que no escoltava Oques que hi va. Sí.
3: Exacte, o que escolta les típiques cançons que potser he sentit en festes majors
1: sí.
3: o
1: ara,
3: per la ràdio, les que són més
1: grans. Pitjor per ells perquè els passarà una cosa, jo que els segueixo des de fa molt de temps, que es acabaran un concert d'aquesta gent i diran, ostres, jo això ho vull a la meva vida i no ho tindré més. I això és un problema. Jo crec que plorarem tots molt perquè serà molt emocionant. Perquè quan un concert saps que és l'últim d'aquell grup que veuràs en directe, home, doncs t'impacta d'una manera diferent al que ho han fet els anteriors.
3: Sí, sí. Molt bé, doncs ja ho comentarem aquí a la brúixola també, i ara fem un repàs d'informació, actualitat del sector musical d'aquests dies. A veure.
0: Tenim molta cosa, la veritat. Anem a començar parlant que el diumenge de la setmana passada es van celebrar els MTV Video Music Awards i avui anem a fer un repàs, si us sembla,
3: vinga,
0: dels guanyadors i guanyadores.

0: Estàvem divendres passat al seu retorn a la gala d'aquests premis després de 23 anys d'absència. I bé, ho va fer acompanyada de Sabrina Carpenter, que estem escoltant en aquesta cançó, i Charlie XCX. Per tant, també va ser com una tornada a, bé, por todo lo alto, com diuen en castellà. Després...
1: No, que ho hem dit molts cops, però que sembla que Sabrina Carpenter és com aquesta figura que li agafa el relleu.
0: Sí, 100%.
1: I que l'escenari, diguéssim, casa molt bé. Diguem, musicalment, també estèticament, s'assembla una miqueta.
0: Sí. Bueno, ja sabeu que al Coachella va sorgir aquesta i col·laboració i tot. Vull dir, són molt amigues, tot i la diferència d'edat.
1: Ara no sé quina de les dues va perdre un vestit, no?
2: La Madonna.
1: I encara no se sap res.
0: I van robar, sí.
1: No se sap
0: Em sembla que no, que el buscava i el buscava, però no, de moment no. Doncs bé, això per part de la Madonna. Després, els BTS i la Taylor Swift van aconseguir 3 guardons cadascun. I ja que parlem de la Taylor Swift, ja sabeu, amiga del programa,
2: sí. Hem
0: de comentar que va fer història perquè amb aquests nous premis es va convertir en l'artista més premiada de la història dels VMAs, superant a Beyoncé.

0: bé, com us deia, la Taylor Swift va superar a la Beyoncé. Beyoncé en té 30 premis i la Beyoncé, ai, la Taylor, perdoneu, té 33. Per tant, doncs, això ha fet una història, un altre cop, podríem dir. I estem escoltant aquesta cançó perquè, bueno, que es diu Passion Zero, que és la, una de les últimes cançons que ha tret, i l'hem posat perquè, bé, aquest any va rebre el premi de Vídeo de l'Any i Nou Artist Director Honor, que és una categoria nova que es van inventar aquest 2026 i l'ha estrenat la Taylor Swift. I el que va fer amb aquesta cançó va ser estrenar el videoclip, que té, bueno, sí, vull dir, va aprofitar la gala per estrenar aquest videoclip, ja que li donen tanta importància en aquests premis. I bé, que sabíem que si no es portava cap premi, igualment doncs seria protagonista només per
1: d'alguna manera o altra.
0: Videoclip.
1: Sap fer-ho ella, que sigui per polèmica o per música o el que sigui, doncs sempre té el seu protagonisme d'una manera o d'una altra.
0: Sí, sí. I bé, aprofito per fer un apunt, que és que la Rosalía estava nominada a la categoria de millor artista llatí, però finalment el premi va ser per Bad Bunny.
2: Difícil desbancar-lo.
0: Sí.
2: En aquest any, diguéssim.
0: Sí, el que passa que també, com Rosalía portava looks, tour i tot això, estava una mica renyit aquest any.
2: Suposo que la Super Bowl ha acabat de cantar la balança, no?
0: Podria ser.
2: Com al futbol passa això, que els premis col·lectius a vegades acaben decantant els premis individuals. Vull dir que jo crec que ha passat així.
1: I ara parlem d'un artista que fa un parell de setmanes també el vam mencionar, que és Macklemore.
0: Doncs sí, jo us volia preguntar si recordàveu, ja veig que sí, que recordàveu que hi havia hagut doncs problemes amb la gira d'Ed Sheeran perquè un dels seus taloners, el Macklemore, doncs es va posicionar a favor de Palestina.

0: Bé, sabeu que finalment el van expulsar de la gira, els taloners de l'Ed Sheeran van dir doncs si ell marxa nosaltres també, vull dir, es van sumar. I finalment, en què ha quedat tot això? Les novetats que tenim és que el Macklemore ha anunciat al Free Palestine Tour una gira amb la qual vol recaptar fons per a organitzacions que donen suport al poble palestí. De moment, hi ha tres dates confirmades a Europa, que són el 26 d'octubre a Dublín, el 29 a París i el 30 a Londres, amb artistes convidats que són sorpresa, de moment no els han desvelat, però el més curiós de tot és que, bé, això ho va anunciar fa uns dies i les entrades ja s'han exhaurit. Per tant, és una, bueno, un reflex del suport que està rebent.
1: Sí, ja, ja ho deies quan parlàvem d'aquesta polèmica, que en els primers dies, després del que va passar, els taloners, incloent el Macklemore, van guanyar més visites a les plataformes, això ho explicaves. I jo crec que és una, bueno, és una estratègia molt intel·ligent. Sempre quan parlem de màrqueting d'empreses, els que en saben d'això et diuen, davant d'una crisi el que pots fer és callar, passar perfil baix i que la cosa, escolta, que les aigües turbulentes s'acabin calmant. Però si afrontes de cara a aquesta crisi, quan és evident i tothom en parla, pots treure'n un rèdit. Tens un risc, però pots treure'n un rèdit. Jo crec que és el que ha fet Macklemore. En aquest cas, una crisi més transversal, que no li afecta només a ell directament, que hi ha més actors implicats, però escolta, va veure que era la seva oportunitat i li va posar el nom que crec que portarà molts fans a comprar les entrades, que si hagués sigut Macklemore potser no.
0: Ves no moments, no? Sí. I sens dubte és el que dius tu, Joan, que és una crisi, però una crisi que no has fet res malament.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí.
0: Pots aprofitar realment i ja veieu, que té molt de suport i per això s'han exaurit les entrades. També us volia comentar que ha anunciat que d'aquesta gira que faci donarà $1 milió doncs, a organitzacions de suport a Palestina. Per tant, doncs això, super implicat i, com veiem, amb suport
2: molt
0: de
2: bé,
0: la gent.
2: Molt bé. I a veure, amb què acabem? Em poses aquesta notícia o amb què?

0: Marxo, eh?
1: Pocs minuts.
0: Jo marxo, jo.
1: Per acabar
0: jo no pinto res aquí.
1: El programa i clar, què faig jo amb això?
2: Home, és divendres i havíem d'acabar amb una Lola contenta, podríem
1: dir. Gràcies, gràcies.
2: Anem a parlar, com podeu imaginar, de la Celine Dion. Ni

0: que sona aquesta cançó, recupero un debat que vam tenir, ahir o fa dos dies.
1: Sabia,
2: sabia
1: que anaves a dir.
0: No, em va agradar molt la resposta, perquè li vaig dir a Lola, escolta, et molesta que la gent només recordi a Celine Dion, o molta gent recordi només a Celine Dion per aquesta cançó, que va sortir a Titanic i que es va fer molt famosa, i la Lola va dir...
1: Jo vaig dir que jo canto gràcies a Celine Dion i és la primera cançó que jo, per la que jo vaig entrar dins del món de Celine Dion. És veritat que arran d'això, si jo hagués de destacar una cançó d'ella, doncs no seria potser aquesta, però és una cançó que jo li tinc especial carinyo, i és veritat que crec que s'ha de saber valorar aquelles cançons que han obert la porta a artistes després a tenir... ja tenia una carrera consolidada, però hi ha gent que potser només la coneix per això, però coneix el nom de Celine Dion, i per mi això ja és... Bueno, ja m'agrada, què vols, que et digui?
0: La fa segur, no, els concerts?
1: Sí, sí, la fa.
0: Hi ha molts artistes que, després de tants anys, que només el coneguin per una cançó, diu, va, pues passo d'aquesta cançó, però és això, agrair també que molta gent està davant teu precisament per aquesta cançó.
2: Una cançó que no volia fer, en un començament, Celine Dion, vull dir, va ser perquè li van pressionar i va dir, bueno, vale, però mira, quin èxit. L'he posat perquè sempre poso I Drove All Night, que m'agrada molt, però dic que hem de variar una mica.
1: Un debat, un dilema. No agrada als fans, i estic super d'acord. A mi tampoc m'ha agradat que en aquesta residència a París porta ja més de la meitat dels concerts, no ha fet a cap concert a Hydrofall Nights.
2: Ah, no? No pot ser això, eh? No, quan vagis tu l'has de fer.
1: Veurem.
2: Li demanes amb un cartell.
0: Enviarem un mail.
2: Sí. Celine, sisplau, volem aquesta. Doncs bé, com has dit, Lola, va començar la Celine Dion, la residència a París, el 12 de setembre, i estarà allà fins al 17 d'octubre. Però aquesta no és la notícia. La notícia d'aquesta setmana és que el dilluns va aparèixer per sorpresa en un desfil de moda que s'estava fent just al davant de la Torre Eiffel. Per tant, va ser com també molt èpic, no?, la seva pujada a l'escenari, o, bueno, amb aquesta passarel·la. També hi havia molts famosos que la van acompanyar. I bé, el que va ser més especial sobretot va ser l'elecció, ara que ho dèiem, no?, de la cançó, que és I'm Alive.

0: aquesta cançó que diu, no?, que està viva, tot i el que ha passat de la seva malaltia, doncs bé, és el retorn de Celine Dion als grans escenaris després de 6 anys, i bé, tot un esdeveniment internacional que, Lola, ja quan hi vagis ens ho explicaràs.
1: Sí, moltes ganes d'explicar. Clara, explicaria coses que, la veritat, perquè coses n'hi ha, jo em costa molt emocionar-me, sempre em diuen, amb aquesta pel·lícula o amb aquesta sèrie ploraràs segur, amb aquest llibre no m'ha passat mai. I, en canvi, aquests dies veient vídeos d'ella del concert, plorava i dic, mare meva, quina intensitat.
0: No?
1: Exacte. No, però és que el que està fent aquesta dona és increïble. Crec que ha sabut adaptar-se molt, és a dir, amb aquesta malaltia que tinc, que gairebé doncs, no em sortia la veu, que no podia arribar a aquelles notes tan famoses per les que era tan distingida, doncs en lloc de voler intentar arreglar, vull dir, arribar a allò, doncs no, arranja les cançons, rebaixa tons i mira doncs com pot fer, perquè al final els fans són els fans, i si fas tres tons a baix és que ni ens n'adonarem, el que venim és a veure't a tu, no? I a celebrar que You're Alive, no?, que estàs viva, que al
0: doncs
1: final
0: sí.
1: És això, i només calia veure la passarel·la amb totes les models,
0: sí.
1: La cara de felicitat, i li brillaven els ulls tant a ella com també a la resta de models. I llavors, el que sí que és interessant, que ja ho veurem, a veure si tinc l'opció en algun moment de veure-ho i podem comentar-ho, és tots els shows que està fent a les portes del Raffles, que és l'hotel on s'està instal·lada a París, que està fent un contacte de tu a tu amb els fans molt, molt especial, que pocs artistes fan, i cada dia està allà ballant i celebrant i pujant-se dalt dels cotxes, vull dir, amb la seguretat, evidentment, cantant, traient a nenes doncs, que potser volen cantar amb ell, el que sigui. Vull dir que és una tornada per la porta gran, i sobretot caracteritzada per la necessitat que té ella de continuar en contacte amb el públic. Ja no és el públic que vol veure-la, és ella que necessita, no?, d'aquest aliment, podríem dir, espiritual. O sigui que, res, això.
0: No tens ganes, eh? No
1: gens de ganes. Marta, moltíssimes gràcies. Ens veiem d'aquí res. De fet, si et sembla...
0: T'espero a la porta, eh?
1: Sisplau, sí. Acabo quatre coses i sortim ja a veure Bombay amb Europa. Ara sí, FM. Gràcies, Marta. Bon cap de setmana.
0: Igualment.

0: la brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: I amb la realització musical magnífica del meu company i amic Vicenç Armero, a punt d'arribar als 5 minutets passant de 8:45, una hora fantàstica per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que mireu, en clau Barça ens deixa un Hansi Flick alleugerit. I és que Rafinha no està lesionat. Víctor Rozano, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Bones, molt bones notícies pel Barça. Tothom estava pendent de les proves mèdiques a les quals s'havia de sotmetre aquest matí Rafinha a la ciutat esportiva Joan Gamper. Doncs bé, s'han fet aquestes proves, concretament una ressonància magnètica, i al final doncs no hi ha hagut sorpreses. La ressonància ha confirmat que el davanter blaugrana no té cap lesió i que es pot reincorporar a la disciplina de treball de Hansi Flick sense cap problema. Anava a dir de forma immediata, però no, perquè recordeu que els jugadors del Barça estan de vacances, els que s'han quedat a Barcelona i no han viatjat amb les seves seleccions fins dilluns. Però dilluns ja Rafinha podria estar amb els seus companys entrenant i disponible, del tot disponible, pel següent partit, el de Lliga, de dissabte següent, recordem, contra el Getafe al Camp Nou. Recordem que Rafinha, i per això fem un repàs, té uns precedents certament inquietants amb aquest tipus de lesions musculars. Recordem, fa un any va visitar el camp de l'Oviedo, en partit de Lliga, primera divisió, quan l'Oviedo, òbviament, estava a primera. Doncs bé, allà va patir una ruptura del bíceps femoral que el va deixar 2 mesos fora de combat. Què passa? Que no van ser 2 mesos, perquè Rafinha, ell mateix ho va reconèixer, doncs va acabar recaient per les presses per tornar quan abans millor a jugar partit amb el Barça. Això a l'inici de temporada. Però és que en el tram decisiu del passat exercici va jugar un partit amistós amb la selecció del Brasil, a Boston, no es jugaven res, enmig del frenesí de partits que decidien la temporada, doncs bé, amb un sprint va patir una punxada i en aquell partit Rafinha va tornar a lesionar-se. Una altra vegada també ruptura del bíceps femoral. Això va impedir que el Barça pogués comptar amb una de les seves màximes estrelles en la part decisiva de la temporada, quan l'equip blaugrana jugava la Copa, la Lliga i també la Champions. En fi, que Rafinha la temporada passada va estar un total de 26 partits per culpa d'aquestes lesions musculars al bíceps femoral, i per tant és una assignatura que té pendent el futbolista i que sortosament no s'ha repetit aquesta vegada, perquè només ha estat un petit edema que no provocarà que estigui cap partit de baixa. En principi, veurem què passa i com evoluciona la setmana que ve. Canviant de tema, ahir va estar present aquí a Onda Cero, al programa Radio Estadio Noche, Mitchell, l'exentrenador del Girona, i va parlar de cosetes relacionades amb el Barça, com per exemple la situació de Ter Stegen. Ter Stegen juga a l'Ajax, equip que entrena el propi Mitchell, i que està cedit pel Barça. De fet, el Barça li paga una part notable, substancial, de la seva fitxa. Així de bé parlava Mitchell del seu porter.
3: Sí, no, és... Bueno, Marc es un portero de talla mundial. Hemos tenido la suerte que en el Barça tiene tan grande, sobre todo con Joan, tenía las puertas cerradas de la titularidad y quería seguir jugando al más alto nivel. Y yo lo tuve en Girona, tuvimos la desgracia de que se lesionó y ha estado 5 meses de baja, pero bueno, ha vuelto con muchísima fuerza y bueno, dando el nivel que él tiene, que le ha hecho que vuelva a la selección con Klopp ahora, y bueno, la verdad que muy feliz de que lo tengamos aquí y que nos pueda ayudar en este proyecto.
2: Un Mitchell que també, òbviament, ha hagut de contestar a les seves preferències en relació a qui vol o qui creu que ha de guanyar la pilota d'or. Ho té molt clar el tècnic de l'Ajax.
3: Yo no tengo ninguna duda que se lo daría a Lamine Yamal.
4: A Lamine.
3: Me parece... Sí. Me parece el jugador ahora mismo con más talento del fútbol mundial y encima, pues es que ha ganado a nivel internacional con España el Mundial y a nivel de clubs me parece que ha hecho un año increíble con el Barça, ha ganado la Liga. En Champions nos han metido en arriba del todo, pero me parece que a nivel de juego es el jugador con más nivel ahora mismo a nivel mundial.
2: A veure com li va a Lamine Yamal i a la resta de futbolistes internacionals del Barça en el partit que jugarà la selecció espanyola demà contra la República Txeca, l'estadi Carlos Tartiere, partit de la Nations League. Tanquem

0: Anem amb el tema institucional, perquè, bé, sabeu que la setmana ha vingut calenta perquè es van publicar els preus pels socis en relació al clàssic del proper 25 de novembre contra el Real Madrid al Camp Nou, uns preus abusius absolutament intolerables. Doncs atenció, perquè avui la vicepresidenta institucional, Elena Fort, ha fet unes declaracions al programa Bon Dia Barcelona de BTV en les que ha confirmat que ara mateix la prioritat són els anells VIP, que ara mateix han de focalitzar-se en aquestes llotges que ajudaran a la finançació del club i, per tant, que és lògic esperar a la coberta per ocupar la tercera graderia, però no ha descartat, atenció, no ha descartat pujar els abonaments en el futur. És a dir, no que només els socis paguin el que els demana per anar al clàssic, sinó que, a més, en el futur no descarta ni de bon tros Elena Fort que, atenció, es pugin els abonaments en el futur. Jo crec que això a la colorada no li agradarà gens ni mica.
1: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922 a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles cada día. Naturgy. Cada día. Every day.

0: Un minutet per arribar a tres quarts. L'Espanyol perd una amistosa porta tancada a l'RCD Stadium davant l'Ipswich Town anglès de la Premier. Andrea de la Torre, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. L'Espanyol ha perdut aquest migdia per la mínima 0-1 contra l'Ipswich Town, equip de la Premier League, en un partit amistós a porta tancada a l'RCD Stadium.

0: Junt de Manolo González aprofitava l'aturada de seleccions per mantenir el ritme de competició i donar minuts a futbolistes amb menys rodatge. Un dels protagonistes ha estat Andoni Gorosabel, que ha disputat els seus primers minuts amb la blanquiblava després de la seva arribada a Cornellà al mercat d'estiu. També han participat diversos futbolistes del filial, mentre que Javi Puado no ha jugat cap minut, tot i estar entrenant amb el grup durant tota la setmana. Recordem que el capità continua amb la recuperació de la seva lesió de lligaments creuats que va patir el passat mes de gener. El partit, sense públic ni accés a mitjà, no ha deixat més informació més enllà del resultat. Ara els de Manolo González ja pensen a seguir amb la preparació de cara a la tornada de la Lliga la setmana vinent, on els blanquiblaus visitaran el Màlaga divendres a les 9 del vespre.
1: A segona divisió, vuitena jornada, el Centre d'Esport Sabadell rep demà 2-7 l'Andorra del Piqué a la nova Creu Alta. Ferran Costa és l'entrenador de l'Arlequinat.
2: Evidentment som estils diferents, tenim prioritats en el nostre joc diferents, però bueno, els dos volem el mateix, que és guanyar, no? Llavors estem molt centrats en nosaltres, ells doncs, si segueixen en la línia de la setmana passada o tornen al seu model, no és algo que ens tingui que ocupar gran part del nostre pensament, el que sí, doncs seguir creixent en el nostre estil, on estem sent molt estables, on tenim molt clar doncs el que és important per nosaltres, i un cop més a casa doncs jugar des del que som i buscar la nostra millor versió.
1: El Girona rebrà diumenge a les 9 de la nit del Real Mallorca a Montilivi. Passa un minutet de 3/4. Ara, tertúlia.
3: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
4: Paté es la piara, más buenos que el pan.
5: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.

0: Conocer la excelencia de los vinos de esta gran comarca vitivinícola. Patrocinan Denominación de Origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este domingo desde las 12, Onda Viajera en la octava fiesta de la Vendimia, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
1: Tú la llevas, ¿a que no me pillas? ¡Casa!
2: No, eso no es casa, solo portal.
1: El banco, habíamos dicho que era casa.
3: No es un hogar si vives en la calle. Más de 37.000 personas en España no tienen un lugar seguro al que llamar casa. Ayúdanos a cambiarlo. Hazte socio o socia en hogarsi.org.
4: Dos quarts clavats abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló de 2 de 2 fins a les 6 de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
5: Molt bones, Albert. Aquesta propera matinada, Nits de Ràdio, cinema i història. Cinema, el Pablo Mérida ens dirà i comentarem què tal aquest èxit apabullante de La Bola Negra, que els Javis estan arrasant amb aquesta pel·lícula que pràcticament ja ha vist tothom, els cines estan llenos. Cuentan sus estrenos por éxitos, Bueno, espectacular. També analitzarem les pel·lícules que arriben aquesta setmana, entre elles Digger, on veiem un Tom Cruise una mica diferent, acostumats a que sempre surt així guapot a les caràtules, a les, als pòsters de les pel·lícules, aquí surt una mica afectadet, diguem. També tenim Veritai, La sombra d'un engaño i Lucky Strike, que podria ser el nom d'una marca de cigarretes, però no, és una pel·lícula bèl·lica. I a la secció d'història, El hijo del hombre, Grecia, Roma i el nacimiento del cristianismo. Parlarem amb el seu autor, Juan Esteban Constaín, i l'Òscar González. Tot això a partir de 2:15 per acompanyar-vos a Nits de Ràdio. Que vagi molt bé.

0: a la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: Vinga, va, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya, que en aquest 2 d'octubre i al marge del futbol, ens ha deixat bàsquet en directe aquesta tarda a l'Eurolliga. Començava a les 7 a Istanbul, era la tercera jornada, i el Barça visitava el Besiktas i s'han dut la victòria amb claretat, 13 punts amunt, els de Sekulic. Besiktas 82, Futbol Club Barcelona 95, amb 16 punts de Kevin Panther i amb 11 punts de Balcerowski. A la Liga Nacional de Futbol Sala s'està jugant la quarta jornada de la competició des de 8:45 i juguen a casa l'Indústria Santa Coloma, el CatGas Santa Coloma, davant del Atzala 10 de Saragossa. De moment, el partit està al minut 2 de la primera meitat, encara amb el marcador inicial d'empat a 0. Finalitzats els entrenaments lliures del Gran Premi del Japó de MotoGP. Millor temps per Àlex Márquez, que ha rebentat el rècord del circuit de Motegi per davant de Pedro Acosta i del seu germà Marc. Quarta posició per Marco Bezzecchi, mentre que el líder del Mundial, el madrileny Jorge Martín, ha signat el 8è millor temps. I en tennis, Paula Badosa juga aquesta propera matinada, no abans de les nostres 6, contra la letona Yelena Ostapenko, en partit corresponent a la segona ronda de l'Open de la Xina. I ara els quatre gats. Cada divendres el José Agustín Gómez o el Víctor Llucià ens acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui, José Agustín, llibre, motos i una admirable història de superació personal.
2: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
3: Por eso los miles de expertos de Verisure responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
4: Verisure. Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.

Anem dilluns amb una nova edició de la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya i amb el Víctor Llucià al volant. Ara toca la brújula, amb Marta García Aller. Bon cap de setmana, molta ràdio, un bon paraigües i cuideu-vos molt.

0: Roig, Edmond, què tal? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
1: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETES.
4: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
2: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Radio Estadio Noche.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: A ver, las pelis te pueden salir mejor o peor, pero es verdad que el hacerse la excursión a Sitges y pasar allí un día, pues es siempre agradable. Y ya que estamos haciendo un poco de agenda, antes de meternos en faena, que entiendo que nos vamos a meter con un monotema, ¿no? Que
1: Sí.
0: vamos a tener que tratar ahora. También avanzaros que ya está anunciada la edición de otoño de la Fiesta del Cine. Ya sabéis que van haciendo ediciones en
1: Sí.
0: otoño y en primavera. Esto va a ser del 19 al 22 de octubre,
1: Vamos
0: es decir, dentro de unas semanitas, prácticamente en cuanto finalice Sitges, tenemos Fiesta del Cine. Y con entradas mantienen un precio de 3,50, con lo cual es muy buena oportunidad. Lunes 19, martes 20, miércoles 21 y jueves 22, que lo apuntéis en la agenda. Y bueno, los que ya estéis teniendo dificultades para ver la bola negra porque no encontréis entradas, pues a lo
1: Imagínate.
0: mejor ya os las podéis ir sacando directamente para la Fiesta del Cine.
1: Totalment, totalment. Bueno, el que ha passat aquest passat cap de setmana a taquilla és una barbaritat. Recordeu que habitualment una setmana bona, en total, és a dir, totes les pel·lícules juntes, fan uns 5 milions si va bé, no? Alguns cops ens quedem una mica per sota. Si hi ha alguna gran estrena podem arribar als 6-7 milions. Quan diem que una pel·lícula fa bé al cinema, és el cas de La Bola Negra, perquè el passat cap de setmana, només en cap de setmana, es van fer 10 milions sumant totes les pel·lícules. Això vol
0: Carai.
1: dir que no només es va veure La Bola Negra, però que va aportar molt, a més de la gent que podríem dir que habitualment va al cinema. La primera dada curiosa del passat cap de setmana és que de les cinc primeres o les cinc pel·lícules més vistes, quatre eren estrenes. És a dir, que això no passa. Hi ha cops que no entren ni en el top 5,
0: Bueno, esto nos
1: les
0: llevaba
1: novetats.
0: pasando desde verano, que
1: Per
0: se nos
1: això.
0: habían anclado estos grandes éxitos, ¿no?
1: Sí.
0: Sobre todo Odiseo se había sentado
1: Sí,
0: ahí en la
1: señor.
0: butaca y había dicho, de aquí no me muevo yo,
1: Sí, sí.
0: ni para
1: Bueno,
0: atrás.
1: Odiseo i Spider-Man doncs ja van afluixant, vuitè i novè lloc, però clar, el que sí que és veritat és que segueixen consolidant, perquè clar, segueixen sumant, i els 40 milions d'Spider-Man i els quasi 39 de l'Odissea, és a dir, xifres realment espectaculars. Tadeo Jones ja queia al setè lloc, però porta 7 milions 100 mil, i les estrenes de la setmana era La Isla Olvidada va debutar en un cinquè lloc amb 420.000. Resident Evil es va mantenir a la quarta posició sumant 1.100.000 més, que per
0: Carai.
1: ser segona setmana, és a dir, amb aquestes dades, alguna setmana hauria sigut la més vista, eh? I ja porta 4.200.000. En El Corazón de la Bestia va aconseguir el tercer lloc amb 1.300.000.
0: Fíjate, esto es el tirón de Brad Pitt,
1: Això és Brad
0: porque
1: Pitt,
0: eso
1: eh?
0: no,
1: Sí,
0: sí,
1: sí.
0: esto es Brad Pitt a pulso. Es decir, la película tampoco, bueno, aparte de Brad Pitt, no tiene nada de que ofrecer a nivel
1: Ya.
0: de que sea original, ¿no?
1: Sí,
0: De que
1: sí, sí,
0: digas,
1: sí.
0: ah, que es que va a ser muy tal. Es él,
1: Sí,
0: nada
1: sí, sí.
0: más.
1: Sí. Que confirma que segueix sent d'aquests pocs actors portada, que dèiem abans. Això passava molt en els 90, en els 2000,
0: Sí,
1: no?
0: sí.
1: Que, jo què sé, Missió Impossible, sí, però la portada era Tom Cruise. Saps què
0: Sí,
1: vull dir?
0: o la que han estrenado la nueva de Julia Roberts
1: Exactament.
0: y te daba igual
1: Sí.
0: que era, ¿sabes? Me refiero a si era una comedia, si era un thriller, era Julia Roberts.
1: Eren
0: Eso es.
1: el cartel era Julia Roberts i ja
0: Claro.
1: està. Doncs passa encara una mica amb Tom Cruise
0: Sí.
1: i Brad Pitt, dos, anava a dir octogenarios, però quasi, sexagenarios sí, o sigui
0: Sí,
1: que...
0: no, y además es absolutamente literal lo que dices en el sentido de que os dais cuenta el cartel de la película. A ver, le han dejado un espacio chiquitín al perrete, porque es importante,
1: Sí,
0: pero
1: porque...
0: vamos, te han metido ahí un primer
1: Sí.
0: plano de Brad Pitt que no es lo del cartel de Fórmula 1, ¿os acordáis? La del
1: Sí,
0: P1.
1: sí.
0: Que suscitó mucho.

0: Comentarios de si aquello estaba retocado o no, porque él era con el mono medio bajado de piloto y bueno, aparte de los músculos, bueno, se marcaba todo mucho y eso suscitó muchos comentarios. Aquí es simplemente retrato, pero menudo retrato. Te lo pones en casa y tienes a Brad Pitt mirándote todo el día.
1: Bueno, ja és això, que hi ha gent que ja es compraria el de Xonsis. Doncs el segon lloc va ser per la reestrena o l'estrena d'aquesta nova versió de Avengers Endgame Encore.
0: Fíjate que esto lo dijiste tú la semana pasada. Es que tú eres muy buen analista de taquilla, David.
1: Pronosticador bastante aceptable, eso,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, sí, porque yo realmente pensé, bueno, esto pues por eso que comentamos, ¿no? Que los propios artífices de esta continuación, vamos, continuación de esta nueva aportación que van a estrenar en Navidades, advirtieron que bueno, que convenía verla para tenerlo todo como un poco más fresco, pero bueno, yo lo entendí como un movimiento de marketing sin más ni más y pensé, a ver, tampoco se llevará mucha gente y tal. Y tú ya dijiste, esto va a estar entre las más vistas y tal, y fíjate, en el número 2 de taquilla.
1: Milió,
0: o sea,
1: y Mitch, milió
0: por
1: y
0: encima
1: Mitch.
0: De Brad Pitt, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Milió i mig, 172.000 espectadors. Poca broma.
0: Que barbaritat.
1: Però és que la bola negra, només en el cap de setmana, jo em vaig llançar a la piscina i vaig dir 4 milions o 3 milions i mig i em vaig quedar curt perquè només en el cap de setmana va fer 4 milions 800.000 la bola negra.
0: Una pel·lícula espanyola, eh?
1: Sí, sí. Només en cap de setmana 634.000 persones. Però és que el dimarts, per exemple, el dia sènior,
0: sí,
1: el martes sènior, com ja se'l coneix, va fer 1.160.000 la bola negra.
0: Ostres!
1: El dimarts, tenint en compte que a més són entrades que, vulguis o no, són més econòmiques. Perquè són...
0: No, no, vulguis o no, no, són molt més econòmiques. Me parece sí, que les dejan la entrada com a 2,50 o 3 euros, eh? O sea, viene a ser una tercera parte de una entrada normal o algo menos. Con lo cual es espectacular. Eso quiere decir que fueron muchísimos más espectadores para, sí, sí, para hacer esa recaudación.
1: El dimarts ja duia 6,7 milions d'euros i el dimecres crec recordar que vaig veure que ja estava sobre els 8 milions.
0: Qué barbaridad.
1: Per tant, estem parlant d'un fenomen... Parlem de pel·lícules, ja m'enteneu, codo, codo, guiño, guiño, pel·lícules espanyoles, pel·lícules de veritat, pel·lícules ben fetes, és la més vista. Després hi ha una altra cosa, que ja en parlarem un altre dia amb calma, entre cometes, Pablo, no li va sentar molt bé les coses que vam dir de Torrente. No.
0: En sèrio?
1: Sí, sí, sí. Diguem-ne que ens té bloquejats a Twitter. Ja està hi podo leer, per tant no en farem més publicitat. Així que parlarem de cinema de veritat, com és la bola negra. Espectacular les dades que han fet, ens alegrem moltíssim, i del que m'ha arribat aquesta setmana segueix en la línia de les previsions que estaria nominada millor pel·lícula, millors directors, millor guió adaptat en els Oscars. La que està més complicada de nominació és la de Penélope, que no està entre les 5 favorites, però que estaria ja com a possible, no? Però totes les de més estan més que confirmades, i l'estrena, diguem, als Estats Units a nivell de streaming, perquè ja s'estrenava directament a streaming, ha estat un èxit sense precedents. Per tant, no és allò que digui, bueno, no, no, l'estan veient allà. Per tant, això és el que, al marge de que sigui una gran pel·lícula, és el que fa que verdaderament la coneguin, i que la coneguin és la que fa que estigui a les llistes. Així que, segur, després els guanyin o no, ja és un èxit, vamos, incontestable.
0: Sí, yo es espectacular. Ya se veía venir, porque lo del fin de semana pasado fue, bueno, situaciones de estas que no se daban desde que estrenaban algunas pelis de estas muy esperadas de Star Wars y cosas así. Me refiero de gente como nerviosísima, que no se encontraban entradas, que tenían que añadir sesiones en salas como los...